ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: M'escriua, si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar, no et deixo de buscar.
1: Crec que ens podem trobar.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: out of here.
1: Beat Zucchini.

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a TV5 que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat fil amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes de Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de l'NBA.
3: L'Igualada ha situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiner. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts, i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: Avui arrenquem el programa amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible. Perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres, però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona. En parlarem a la hora del matí. Tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà el català a la Sagrada...
0: Hi ha poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vila Sant Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05, la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: Aquestes container...
2: Exacte, de la teva... De la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, doncs, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses. Però bueno, aquí hi ha Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Àlex Bosch, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També et dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí, sí.
0: Que això és una cosa recurrent,
3: eh? Ens trobarem pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dona'm un parell de minuts avui, perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més, és defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
3: Es diu Tim Payne. És central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia.
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
3: doncs,
0: ara mateix.
3: La resposta és res.
0: Molt bé, quina meravella,
3: absolutament,
0: doncs.
3: Res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 979.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
4: ¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
3: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
3: escolta'm,
0: no?
3: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no entenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
5: T'imagines? Que clar.
3: Sí, bàsicament han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
6: Hola, todos. Muchas gracias por todo el pollo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
3: Fantàstic. Bon. La cosa s'ha sortit tan de mare,
5: sí,
3: que ja hi ha himne, una cúmbia feta des de l'Argentina per animar a Tim Pei.

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no gain.
1: No pain, no gain.
0: No,
1: o sigui,
0: pain, no gain.
1: De meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema, no pain, no gain.
1: Veure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
1: Què?
0: A Instagram.
1: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
1: Mare meva.
0: De fet, ell que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
1: Però escolta'm, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, i Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell, i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
1: Escapant motors per la Patum. Recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOM, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte que la resta. Si te quieres
1: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
3: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
1: Ah, vas anar?
3: I
1: no
3: tenia
1: ho sabia.
3: Dius, ara.
1: Dius.
3: Doncs, sí, vaig ser les privilegiades. Vaig estar a la casita.
1: A la casita, però... també.
3: No, hi vaig estar. T'he de dir que molt millor la grava, jo
1: tant,
3: diria.
1: I tant, i tant.
3: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concert, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen. El que volen ara és fer doncs, una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
1: Em sembla estupendo, perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes.
3: M'agrada molt.
1: Sembla que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no vull tenir cap plan.
3: Això és difícil, té de dir, perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
1: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
3: I de dir que no a un pla que et pot fer.
1: I de dir que no.
3: Dir que no és molt important.
1: Però estic una mica cansat de socialitzar.
3: Sí.
1: Per tant, no em digueu res. No em digueu res aquest cap de setmana.
3: No molestarem.
1: No a tot.
3: No a tot.
1: Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
3: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar.
4: Bajo el mar, vives con tentación de sirena, eres feliz.
1: M'encanta, i per què viatgem al fons del mar?
3: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
1: Careta, careta, es diu l'espècie.
3: Sí, l'espècie de tortuga, la careta. Careta, careta. Una mica sirenida de l'ara, no? No? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, no, guapos, sí, que tens, jo seria una sirena.
1: I qui seria la Marta Viana?
3: El Cranc. Cranc. El Sebastián.
1: Jo qui soc?
3: El Flanders. El peix.
1: Escolta.
3: Un tauró.
1: Jo seria...
3: La Úrsula. Que divertit, aquest personatge.
1: Sí. Jo seria Úrsula, no en tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
3: El Flanders.
1: El príncep, no, el príncep, Ot Serra.
3: Sí, sí.
1: No,
3: l'Andreu
1: el príncep, no.
3: Doncs no. El que digui la Úrsula, vull dir.
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
1: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
3: Amb Amaia Romero. Ai, jo...

0: cantant en un concert a València aquest cap de setmana, va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després, aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i, evidentment, s'ha fet molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás, ahí estás. Y nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa. Som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta, perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
0: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una palmela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
2: Mare meva.
0: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
2: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
0: Sí, sí. Migdia també.
2: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, eh? També t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es desfermi una miqueta.
0: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda...
2: Uf, quina mandra.
0: No? Un pal. Quants diners.
2: I quants looks?
0: Sobretot.
2: Lux, clar, diners,
0: diners, sí.
2: Temps, temps lliure per tu, no.
0: No, clar, jomo, jomo.
3: Practiqueu jomo.
2: Quin sol deixa la ràdio aquest matí?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
3: Lamine Yamal.
4: Què li passa?
3: Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys. I, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
4: Està molt pressing, no?
3: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
2: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: inviting. Doncs oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era un nemer. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: És la cara de l'Ara García mentre escoltava.
2: Sí. Oh, és que és molt maca.
0: Home, és preciosa.
1: No, clar, és preciosa. Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm. Ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor. I mentrestant, l'Ara García, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes, però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda, tenim l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys. I per una altra banda, tenim la periodista de la premsa del cor, Rosa Villacastín, que avui...
0: En català, que és català, no?
1: Rosa Villacastín. No la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, l'Ara.
1: No.
0: No.
1: La Rosa Sevilla Castín, que avui bufarà 79 espelmes.
4: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Xavi. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: I per arribar a dos quarts de sis del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. Anna Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaració Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país, des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al Matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen sobretot les produccions La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, al diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
1: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats

0: perquè no hi té res a perdre.
1: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
0: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
1: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
0: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
1: A El País, el catedràtic de Ciència Política, Ignacio Sánchez Cuenca, posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
0: Alerta que les dues vares de mesura de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
1: I per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
0: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
1: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
2: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno, novament, a tutti.
0: Buongiorno, Canalias.
2: Buongiorno. Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
0: Aquea, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior. I és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalia se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
2: Què temen els ocells?
1: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
2: Sí, clar. No m'estranya.
1: En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seu BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el Duc, l'Astor Comú o l'Aligut Comú.
2: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
0: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'Hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent de tota Espanya i el 5è d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
2: Que ja no tornarem a sentir igual.
1: El Cargol treu banya, una versió, no? Cargol treu banya.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs
2: veure,
1: mira aquesta versió.
2: Què?
1: Hi ha una versió que s'ha fet viral.
2: Com l'has feta, la cançó?
1: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi, puja al muntany. Records aquí a la meva mestra d'I3. Però no, que en aquell moment era pàrvols. Que encara me'n recordo la cançó.
2: Escolta, molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
3: El cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixa fa ton marró.
2: Que, a veure, aquesta passa mira, prou ja, de aquesta... veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
1: Jo t'ho explico.
2: Explica'm un moment, perquè això...
1: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
2: Sí, el de tota la vida.
1: Sí, tota la vida.
2: De tota la vida, Maria.
1: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
2: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
0: Ah, exacte.
1: Sí,
0: val. 3 o 4, ja.
2: No està malament, eh?
0: Molt bé.
1: De fet, mira, ara que ho dius, eh? En aquestes cançons ell barreja humor i ironia, i el Patufet tinc aquí la lletra, eh?
2: A veure.
1: No te la puc cantar, això ja no, eh?
2: No.
1: Ara no, ja hem cantat prou.
2: Ja està. No abusem del teu art, tampoc, Maria.
1: Diu, gent, tinc una...
2: Digues.
1: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
2: Escolta'm, però molt bé.
0: Molt divertit.
2: L'humor. Catalans.
0: Ja portarem més aquests dies.
2: Sí, està molt bé, està molt bé.
0: 3 o 4 ja les anirem portant.
2: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
0: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
2: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí del cada any.
4: Sí, la veritat, per què negar-ho?
2: És que a veure si
4: és el que fem.
2: Si hi ha l'aplec del cargol, petonet a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
1: sí,
2: a veure amb Lleida.
1: Sí, trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
2: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
1: Sí, moltes coses.
2: Sense seria el cas d'avui.

0: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per exemple.
1: Sí, senyor.
0: Perquè, bueno, sí, bueno, és gastronomia, no sé,
1: sí,
0: sempre tinc dubtes.
1: Sí, però també és cultura, no? També és cultura popular.
0: Sí, sí, sí, clar.
1: Vull dir que l'aplec està rodejat de cultura.
0: És com l'apatum.
1: Ah, exactament.
0: No?
1: Però anem al crem, que són alguns apunts culturals després de la nostra reflexió sobre si què és l'aplec del cargol.
0: Què és l'aplec, exacte. Ho hem repassat ara, dos quarts, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem dos apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
1: I alerta, perquè aquests punts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Mare meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
0: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París. S'afegeixen els 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig, davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran al pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
1: I alerta, perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
0: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
1: Ah,
0: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
1: I a aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
2: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells que tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
3: En tot cas, per a tots els que formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
2: I punt.
1: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
4: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. És una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit, amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger.
5: Qui estigués a Roma, ara, eh?
1: Estava pensant aquí. L'únic que no es vol és mai el Roger.
5: Sí, aquí segueixo. La gent va i ve i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta.
1: No passa res, home.
5: Tota alegria.
1: I tant.
5: Algú ha de mantenir aquesta casa.
1: Què passarà?
5: En aquesta casa hi ha molta gent. Home, ja. Faig broma.
1: Va. A tothom i et dirà, escolta'm, jo.
5: No, home, no faig broma, faig broma.
1: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio. I avui en Francesc Soler, per cert.
5: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular que Feijó concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci, ja Feijó la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'onze a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després de la teràpia boomer, de Sergi Pàmies, les expressions... Què, eh?
1: Per què ho has dit, això?
5: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat que té per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, són coses que passen. Ara, i a més...
1: Escolta, la meva mare ara m'enviarà un missatge i em dirà...
5: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric. Quanta gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar i que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
0: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
5: Exacte, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se, no sé, hi ha matiners...
1: O fumant-se un cigarro.
5: Hi ha matiners per tot, o sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
1: Ai. M'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
5: Perquè, mira, vull que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa, sí. O la missa, més sí. Millor dit. Una dada sobre el català.
6: Parlo sense vergonya.
5: En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
1: Uf, poquíssimes. Dues?
0: Tres.
1: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers? Poquet. Milers, no. Milers?
0: Milers.
1: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar, sisplau?
0: Sara, busca-ho a Google.
1: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000?
7: D'acord, del català.
1: Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
0: 100.000?
1: Va.
0: Són moltes.
7: Jo menys.
1: Vinga, va.
0: 15.000.
7: 10.000.
5: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
1: Val.
5: I la dada concreta són 55.513 persones.
1: M'hi apropo jo, no?
0: Sí, però clar, saps?
5: Jo crec que algú ha dit 15.000.
0: Ha dit 15.
5: Doncs crec que s'ha provat més la Marta perquè en té 40.000 la diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai.
1: Jo sóc
5: la majoria
1: optimista.
5: Són de la franja, perquè clar. Hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
0: Això no compta.
5: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. És una dada antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
1: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
5: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
1: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
5: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi...
1: Ens ho deixem d'aquí, cada que la gent
5: dirà... Ara comencem,
0: però volem saber les actuals, eh?
5: Bueno, doncs vés a Aragó, refés
0: el
5: cens.
0: Això ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
5: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular, perquè és anar, diguem-ne, persona a persona, a contrastar que parlin català.
1: Penseu
5: que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere aquest cens, perquè jo acabi dient una dada que absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vall Viva. No sé si hi heu anat, és un lloc espectacular, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vall Viva.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
8: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
9: Estem preparats per la visita del Papa?
7: Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el Convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
2: Aquest dimecres, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, la mà més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Ana Torroja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no puguin veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapasomnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vallviva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Què tal, Olga? Com estàs?
12: Ai, molt bé, moltes ganes de parlar amb tu, eh? He trucat moltes vegades i no m'agafava.
1: Oh. No m'ho puc creure. I això? Perquè estem adormits, no sé, perquè, a vegades.
12: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
1: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
12: A treballar.
1: I de què treballes?
12: A treballo al Vall d'Hebron.
1: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
12: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7. Ah, però arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, prefereixo anar més d'hora.
1: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa la ciutat de Barcelona a aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
12: De Montmeló.
1: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure aquests, alguns d'aquests directes al festival Vallviva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
12: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies,
12: adeu.
1: Que vagi bé. Adéu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 9-3-2-0-7-4-7-4, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Ana Torroja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc amb Pep Plaza, els Atrapasomnis, són alguns dels del cartell que formaran part del Vallviva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia, Xavi.
1: Què tal, Maria José, com estàs?
13: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
13: De Castelló de la Plana.
1: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí desperta amb aquesta veu tan animada?
13: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
1: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
13: Sí, i tant, soc matinera.
1: Ostres, que xulo. Doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
13: Contentíssima.
1: Que això és important,
13: m'alegreu el dia.
1: Ah, això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vallviva. D'acord, Maria José?
13: D'acord, moltíssimes gràcies.
1: T'envio una abraçada, que vagi bé.
13: Igualment, una abraçada.
1: Adéu.
13: D'aquí
1: uns moments, Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: música de Taylor Swift als matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem. Vinga, anem.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Sellas, que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
2: Home, home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
2: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
2: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts a la discoteca i et penses que no lligaràs i acabes al matí fent el que fem algú.
2: Veus? És la millor comparativa que se m'acudia.
0: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
2: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
0: A veure... Una granota.
4: Granotes.
0: Granotes.
4: Jo diria.
2: No, no són granotes. No són granotes. Mira, vos ha enganyat a vosaltres
0: també.
2: És
0: una serp.
2: És un ocell, és un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig de les bardisses i vola cap amunt, sí. S'amaga cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
2: l'he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, eh? No tant de primera hora al matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim
2: temps. Avui no podem fer el temps.
0: Sara,
2: avui
0: hi haurà tempestes. Diana, moltes adeu. Gràcies, Eloi, estimat. Fins demà.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 2. Investigació encallada.
1: Aviam si ho he entès bé. Podria ser que algun nostàlgic de l'organització de l'armer secreta s'hagi volgut carregar l'escriptor? Cada vegada entenc menys coses.
2: És que és complicat d'entendre. Tot i que la Joana ens ha fet un bon resum, tot sigui dit.
1: Sí, però ens convé recapitular. L'OAS era un grup terrorista que estava en total desacord amb l'abandonament d'Algèria com a colònia francesa.
2: Exacte. Fins i tot van intentar atemptar contra De Gaulle algunes vegades. Avui els qualificaríem, sense cap mena de dubte, com a elements de l'extrema dreta, que és el que eren. Has de pensar que durant molts anys Algèria va ser la colònia preferida dels francesos i que Orà havia arribat a ser considerada com la perla de la Mediterrània i la cinquena ciutat més poblada de França.
1: Llavors, als anys 60, comença una guerra colonial de grans magnituds on els dos bàndols cometen autèntiques atrocitats. Els uns per aconseguir la independència, els altres perquè no l'aconsegueixin. Fins que arriba un moment que la situació és insostenible.
2: I és quan el general De Gaulle decideix abandonar Algèria. No sense que abans s'hagin produït accions brutals, com per exemple tirar més de 300 persones al Sena durant una manifestació pro-Algèria a París. La policia aquell dia només va reconèixer 3 morts.
1: Sigui com sigui, el cas és que hi ha tot un seguit de paios molt emprenyats que creen un grup terrorista, l'OAS, una espècie d'exèrcit secret.
2: Que cometen un munt de robatoris, atemptats, pistolerisme, però sobretot robatoris al sud de França. Per això contracten professionals dels baixos fons de Lió i de Marsella, d'una banda, i tot de xavals desencantats que han hagut de deixar Algèria per tornar a França i que en arribar aquí se'ls coneix com els Pieds Noirs, els peus negres, els africans. Nanos que viuen completament desarrelats, que han vist morir gent a la guerra i que tenen un gran ressentiment contra De Gaulle i l'estat francès perquè pensen, i no estan mancats de raó des de la seva perspectiva, que els han abandonat als peus dels cavalls.
1: I lògicament estan molt emprenyats i disposats a fer qualsevol cosa. Però què hi pinta el nostre escriptor aquí?
2: Segons la Joana, el Bessonov ja havia escrit algunes coses sobre ells, els seus llibres, però feia anys que els estava investigant per escriure el que ell anomenava la seva gran novel·la. I potser havia descobert alguna cosa que no volien que se sabés. El que la Joana creu és que encara hi ha vincles entre l'OAS i el partit de Le Pen i que el Bessonov ho sabia.
1: El que no entenc és per què carregar-se l'ara en una fira de llibres a l'Escala quan el podrien haver mort en qualsevol moment a casa seva de manera molt més discreta.
2: Potser el que no volien era discreció. I a més, un crim en un altre estat sempre és molt més senzill. Les investigacions les estem fent nosaltres i no la gendarmerie. Establir lligams és molt més difícil. I això, en cas que hagin estat ells, jo en tinc els meus dubtes.
1: Per què?
2: Entre altres coses, per una qüestió d'edat. L'OAS va ser especialment activa durant els anys 60 i principis dels 70. Després es va anar dissolent com un terròs de sucre en un cafè massa amarg. Se'ls va menjar el propi pas del temps i de la història. Posem que algun militant amb 20 anys el 1975, algun dels de llavors cadell de l'organització, sigui el nostre assassí. Estaríem buscant un home de 68 anys. Vols dir que ara està com per complicar-se la vida en aquestes coses?
1: Potser ha encarregat l'assassinat. Potser és algú que vol venjança després d'haver estat una temporada a la presó. O encara més senzill, potser és algú que té por d'haver d'anar-hi si se sap allò que vol publicar l'escriptor i per això se'l vol carregar.
2: Però si tots els crims que puguin haver comès estan molt més que prescrits.
1: Però segurament això no és el que importa al nostre home o als nostres homes. El que li importa de veritat és que no se sàpiga, per no perdre la seva posició, el seu estatus. Imaginem que és un home que ha refet la seva vida i ha triomfat mínimament. tot i que els crims hagin prescrit, encara té molt a perdre. I segurament no li tremolaria la mà, i aquí és on entronca amb la teoria de la Joana. Recordes que al primer moment no li va donar gaire importància a l'OAS? Però ara, quan ha llegit els mails del Bessonov i ha pogut veure l'esborrany de la novel·la, sí que creu que hi pot tenir alguna cosa a veure. Però sobretot, pels lligams amb Le Pen.
2: Sí, aquesta teoria pot ser molt més interessant, però ens posen un vesper important. Perquè una cosa és investigar la mort d'un escriptor i l'altra és intentar esbrinar la vinculació de l'extrema dreta francesa amb els seus precedents i amb la descolonització algèria. Tot i que treure aquests draps bruts, sí que pot ser un motiu interessant per carregar-se algú.
1: O per encarregar-ho a algú de casa nostra. De bojos n'hi ha a tot arreu. I no s'han de descartar per res les connexions que tenen els nazis gabatxos amb els nazis de casa nostra, que n'hi ha. I forces. Potser hauríem de començar a investigar si n'hi havia algun dels nostres a l'escala.
2: Potser tens raó. Ho hauríem de contemplar. Tot i que espero que sigui un motiu equivocat i que tot sigui molt més senzill. Però no podem deixar res a l'aire. Sigui com sigui, condueixes tu de tornada. Tinc tanta son que aprofitaré per dormir una estoneta, si no et sap greu.
1: Cap problema. Anem cap a casa. Sí, sergent, no pateixis. Ja vinc a buscar-te. I busca un cangur per la nena. Jo trigaré encara 3/4 ben bons en arribar a casa teva.
3: Gràcies. Serà la manera més ràpida que ens puguem posar en marxa.
1: No se'n parli més.
2: Et porto un cafè. Val més que te'l prenguis, perquè si no ho fas tu, me'l veuré jo. I serà el tercer del dia.
1: Intueixo una nit mogudeta.
2: De vegades, penso que el meu exmarit li hauria d'haver engegat un tret i haver-lo deixat en una cadira de rodes xuclant sopa fins a l'eternitat. Com a mínim, m'haurien ficat a la garjola. Tindria horaris i em donarien menjar 3 cops al dia.
1: Recorda'm que no et porti la contrària, no sigui cas. Que encara t'entrin segons quina mena d'instints, sergent.
2: No siguis burro. Gràcies per venir-me a buscar. Que el cotxe s'hagi quedat sense bateria perquè vaig deixar-me en els llums oberts és humiliant. I estressant, a parts iguals. I sobretot em posa d'una mala llet extrema. Arribarem a temps a la reunió amb l'inspector?
1: Suposo que sí. Però el que no sé és què li direm. Fa 2 dies que estem investigant la línia que apuntava la Joana i no hem trobat res de res. Els nostres neonazis són uns veritables fills de puta. Però de tots els que tenim fitxats no n'hi havia cap a l'escala aquell dia. Prefereixen anar a tocar els collons als moros i als negres a la Jonquera o a Figueres o als mercats municipals que fer turisme per la costa.
2: Caporal, aviam si t'haurem de netejar la boca amb lleixiu.
1: Ja pots pensar el que vulguis, però això del políticament correcte ens està matant. A més, darrerament, per un treball que estava fent, he llegit que molts negres es denominen ells mateixos així, i que és un motiu d'orgull. Així que mira, no ho veig gens malament.
2: D'acord, d'acord. Veig que llegeixes coses molt profundes darrerament.
1: Estic estudiant humanitats i antropologia a distància en els temps morts.
2: Ara doncs has fet un home amb ambicions. Ara fora conyes. Estic molt contenta per tu. Com ho portes?
1: És dur. M'hauria agradat haver estudiat quan no hi havia tantes pràctiques i tantes collonades. Que ara ens passem el dia fent cosetes i treballets. Jo preferiria un sol examen final i llestos. Però m'he hagut d'adaptar. I em diverteix força, no et pensis. M'agrada que em facin pensar.
2: Doncs ja pots pensar què li hem de dir a l'inspector quan vulgui saber per què no avancem en l'investigació de la mort del Bessonov. Perquè ell és de resultats immediats. I perquè tenim la premsa que ens està pressionant de bon de veres.
1: Ja t'he dit que a mi el que m'agradaven eren els exàmens finals. No haver d'entregar pràctiques cada 2 per 3.
2: Espera. Para un segon a qualsevol lloc. Que això em sembla que serà llarg.
4: Sergent Antònia Siquier?
2: Sí, amb qui parlo?
4: Sóc l'Abril Badia, Sóc la cap de cultura del diari digital La Veu del Poble. Té un minut?
2: Sí.
4: Crec que tinc una informació que podria ser rellevant per la seva investigació sobre la mort de l'escriptor Joan Daniel Bessonov. Ho he estat parlant amb la meva amiga Tura Soler i ha estat ella qui m'ha facilitat el seu contacte. Ha dit que era prou important i que era millor que li ho expliqués directament a vostè.
2: Sóc tota orelles. La Tura té molt bon criteri per aquestes coses i és tota una experta. Segur que el que vostè té a dir-me és important i rellevant.
4: Gràcies. El cas és que fa uns dies vaig estar llegint un fil a Twitter en què unes quantes llibreteres i llibreries atacaven durament el model de fires en què participaven les editorials independents, i que cada vegada són més. En els darrers anys hi ha hagut un esclat de fires arreu del país de tota mena, així com també de festivals literaris, i, esclar, hi ha algunes llibreries que s'han emprenyat com a micos en veure que se'ls girava competència. És una mica com quan les editorials van començar a vendre per internet, que gairebé no ho podien suportar.
2: En certa manera és comprensible. Deuen perdre una part d'ingressos i a ningú no li agrada tenir competència.
4: Seria llarg i complex d'explicar, però en realitat no és així. Perquè les llibreries que es queixen no solen tenir a l'abast dels seus clients gaires llibres dels editors independents, que són els que van a aquesta mena de fires. És a dir, la immensa majoria de llibreries sol ignorar, en molts casos per falta d'espai, en d'altres per manca de distribució i altres complicacions, els llibres de les microeditorials i les independents. Per tant, no es pot considerar que les fires siguin la seva competència. Potser sí que qui es gasta els diners allà no compra un altre llibre en una llibreria, però difícilment trobaria el llibre que compra en l'establiment.
2: De tota manera, vostè em deia que hi ha alguna cosa que ens pot servir per a la nostra investigació.
4: Sí, ja entenc que vostè no està per perdre el temps amb les petites misèries del món editorial. El cas és que en aquell fil hi havia algú que deia que era una sort que haguessin pelat l'escriptor i que el millor que podria passar és que hi hagués una desgràcia d'aquesta mena en cada fira perquè així desapareixerien de la faç de la Terra.
2: No foti! Deu haver quedat registrat, això.
4: En realitat, el mateix emissor el va esborrar poc temps després d'haver-lo fet i ara mateix ja no hi és. Però li prometo que el vaig veure allà. El que passa és que la discussió anava pujant de to, hi havia molta gent i no vaig poder seguir el ritme i saber qui és qui ho estava dient.
2: Una autèntica llàstima.
4: Bé, suposo que els seus informàtics podran recuperar-ho i trobar qui va ser el que el va emetre. Perquè en el mateix fil hi havia algú que s'identificava a si mateix com a lector que va dir que pel que hi havia a les llibreries, el millor que podia passar és que totes es convertissin en un McDonald's. Que ja trobava tot el que volia a les fires o a Amazon i no havia de suportar els llibreters. Lògicament li van dir de tot i fins i tot hi va haver alguna amenaça. He pensat que les dues coses podrien servir com a pistes per vostès i per això vaig parlar amb la Tura.
2: Doncs la veritat és que ens ha estat de molta utilitat. Parlarem amb els companys d'informàtica a veure si podem recuperar aquest fil i així tindrem una pista més on poder investigar. Ens ha estat de molta ajuda.
4: No hi ha de què.
1: Bones notícies.
2: Notícies que compliquen les coses perquè obren perspectives d'investigació. Però que vulguis o no, em semblen interessants. Tant o més que la hipòtesi de l'extrema dreta francesa contractant sicaris per carregar-se un escriptor a l'escala quan ho podria haver fet a casa seu sense cap problema. Potser les coses són més senzilles.
1: Què vols dir?
2: Que les coses senzilles, en molts de casos, són explicacions més plausibles que les grans conxorxes internacionals. Per ventura, tot es redueix a un afer de botiguers. Què en penses, caporal?
1: Que la trucada ha arribat al moment precís com per poder dir-li a l'inspector que estem seguint dues línies d'investigació. Encara que sigui mentida i que només en tinguem una de perfilada i una altra que tot just començarem a iniciar precisament després de la reunió. A més, avui podrem començar a parlar amb els editors de Bessonov i potser encara podrem obrir una tercera línia d'investigació.
2: Què vols dir?
1: Que els escriptors es veu que sovint diuen meravelles un de l'altre, de portes enfora, però que tot sovint s'odien entre ells. I alguns fins i tot ho fan en públic, sovint, per coses que no acaben d'entendre's. Ara acabo de recordar perfectament per què Manuel de Pedrolo és un escriptor que no acaba de caure gaire bé a l'Empordà.
2: Com és?
1: Perquè l'home es va atrevir a dir que Josep Pla era un idiota. I aquí segons quines coses no es perdonen.
2: Encara que alguns puguin pensar que són veritat.
1: Sobretot aquelles que alguns pensem que són veritat.
2: Caporal, com ho has vist?
1: Puc parlar amb franquesa?
2: Si us plau, no espero res més que això.
1: Doncs em sembla que el nostre inspector està molt pressionat des de dalt perquè el mort era mínimament famós. I això ha fet que la premsa s'acarnissi molt més del que és habitual. Si el mort fos anònim, no hi hauria tanta pressió. I això fa que ens colli a nosaltres. Pel que fa a l'inspector, estic segur que li agradaria molt més que la teoria de la conspiració internacional fos certa. Per molt rara que sigui. Perquè té molt més mèrit haver desmantellat una operació de l'extrema dreta internacional que no pas una conxorxa de botiguers. Però sap que és molt més probable que sigui quelcom molt més senzill, com tu bé deies. L'única cosa bona de tot això és que ens ha donat recursos suficients, que tenim personal a les nostres ordres, i això ens anirà bé. I també que ha acollat els informàtics perquè facin la seva feina com més ràpid millor, que això ens ajudarà molt. Tot i això, no esperis ni una ditada de mel, que ens exigirà resultats com més aviat millor, i tots sabem que el cas és ben complicat.
2: Sí, ni tan sols hi ha cap testimoni, ni enregistrament de les càmeres de seguretat de les botigues, perquè estem en plena temporada baixa. Ja ha fet la feina, independentment de si la feia per a si mateix o per encàrrec d'algú altre, sabia què feia i com havia de fer-ho. Em preocupa que sigui algú que ja ha matat alguna altra vegada, perquè no sabem si ho tornarà a fer. Se'n gira feina.
1: O sigui, creus que si és algun llibreter o algun altre escriptor emprenyat o el que sigui, ha encarregat la feina a un professional?
2: O això, o és algú que ha tingut molta sort, o que ha llegit molta novel·la negra, o fins i tot que n'ha escrita. I ha decidit passar a l'altre costat i convertir-se en el protagonista d'una.
1: No fotis.
2: La meva mare ja ho diu. Que de bojos, n'hi ha més a fora que a dins. Ens repartirem la feina. Què prefereixes? Interrogar el seu editor o insistir per la pista dels fatxes mentre esperem que els informàtics trobin alguna cosa?
1: Me'n vaig per la política, si a tu t'és igual.
2: Doncs jo me'n vaig a Barcelona.
1: Què dius ara? No ho faràs per telèfon o per videotrucada?
2: M'agrada notar l'alè dels nervis en els interrogats. A la tarda tornaré a ser aquí i fem repàs. I vaig amb l'AVE, una hora d'anada i una hora de tornada. Aprofitaré per clapar. Qualsevol urgència, ja saps on trobar-me.
1: Compte, que ja saps que la Renfe la carrega el diable.
5: Benvinguda, sergent Siquier. Però no calia que s'hagués molestat en venir des de Figueres. Hauríem pogut fer una videotrucada.
2: Sí, certament. Però tenia curiositat per veure també l'editorial. No sabia que era aquí on es cuinaven tants llibres de la nostra literatura.
5: Vol que li faci una visita per la casa?
2: Res, no m'agradaria més. Però hem d'anar per feina. No sigui cosa que l'assassí que busquem decideixi continuar escapçant la literatura catalana. Què em pot dir dels llibres del senyor Bessonov?
5: A mi m'agraden molt. És una literatura de màxima qualitat. És cert que en els darrers temps ha estat complicat haver de defensar algun dels seus títols davant de la gerència econòmica de la casa. Però ja sap vostè que tots aquests llicenciats en Esada i companyia, l'únic llibre que llegeixen és el de la comptabilitat. I encara gràcies. Això ha fet que en alguna ocasió, amb llibres més personals, ha hagut de trobar xubluc en altres cases editorials.
2: I això és habitual?
5: De vegades no queda més remei. Això ja no és com fa 40 anys, que feies un contracte i lligaves un autor per sempre més, i hi havia fidelitat absoluta. Ara qui realment manen tot aquest negoci són les agents literàries, que cada cop tenen més poder, i que... I això negaré haver-ho dit davant dels meus advocats. Cada cop fan millor la seva feina.
2: Per què negar l'elogi a les agents?
5: Perquè se suposa que són les nostres enemigues naturals. Jo no hi crec gaire en totes aquestes coses. I crec que el que ens cal és un sector editorial fort on tothom hi jugui el seu paper. Però hi ha molts col·legues meus que en llencen pestes. No els agrada tenir un intermediari més i encara menys algú que hi entén de contractes, de terminis, de lliuraments, de bestretes. Abans, tot es basava en una relació de confiança entre autor i editor, li diran en molts casos. I ara s'ha perdut una mica el romanticisme. I ha entrat en marxa tota aquesta part mercantil que alguns editors, especialment els més grans, els fa una mica de basarda.
2: És comprensible, tot canvia i sovint això ens fa molta por. I segurament també es devien fer algunes pràctiques abusives que ara no es donen.
5: No li negaré. Hi va haver editors que es van aprofitar de la gallina dels ous d'or, que són els escriptors. Ara, això és pràcticament impossible. De totes maneres, de l'escriptor, que és el productor, en vivim tots, fins i tot les agents, que també suquen dels quartos que ells guanyen.
2: És com dels pagesos o dels ramaders, només que ells no tenen agent literària. I així els va com els va, els pobres. Deixem-nos d'intentar canviar el món, que tampoc ho aconseguirem en una hora. Jo volia saber si en alguna ocasió hi havia hagut problemes amb els llibres del Bessonov. Algú que s'hagués enfadat pel que escrivia o pel que deia, algun tipus d'amenaça o similar, per petita que fos.
5: En general, els llibres eren molt ben rebuts, malgrat el fort compromís de l'autor i el fet que parlés de coses complicades i dures de la història de França i d'Europa dels darrers anys. Però no rebia cartes ofensives ni correus, o com a mínim feia temps. Això sí, cada vegada que li publicàvem un llibre, sí que rebíem amenaces a l'editorial. I això sí que li ho he guardat. Miri, són aquests correus. Al principi no em varen fer cas, però els serveis jurídics de la casa ens varen recomanar guardar-los per si mai passava alguna cosa. Ara estic content de tenir-los. A mi em semblen obra d'un xalat, però mai se sap.
2: Ostres, me'ls podríem portar? Crec que ens poden ser molt útils per a la nostra investigació.
5: Ja ho he pensat i li n'he fet una còpia. No es pensi que és un cas únic. A l'editorial rebem correus amb amenaces i insults molt sovint, sobretot quan toquem temes polèmics. No ens passa gaire amb les novel·les. Per això aquest és un cas una mica especial i està bé que vostès en tinguin coneixement.
2: Doncs li agraeixo molt. Moltes gràcies pel seu temps.
5: No hi ha de què.
2: Només una cosa més. Vostè sap si podria tenir enveja d'algun altre escriptor o mala relació amb algun llibreter?
5: Miri, en Joan Daniel era un home singular i no era amic de complaences. Si t'havia de dir alguna cosa a la cara, ho feia sense cap mena de problema. I en tot el tema de la llengua, era molt conseqüent i vehement. Ara, si vostè m'està demanant per una enemistat llarga i sostinguda en el temps, jo no en tinc constància. En general, era un bon paio, divertit i simpàtic. Dolgut perquè aquí el consideréssim exòtic i francès i a casa seva català. Però llevat d'això, de petites trifulques i comentaris, no conec cap enemistat irreconciliable.
2: Moltes gràcies. Li agafo la paraula. I queda pendent la visita a l'editorial.
5: Quan vostè vulgui, no ho dubti.
2: Digui.
6: Hola, sergent. Com estàs?
2: Molt bé. He pensat que faré un canvi de plans. Me'n vaig cap a casa directa des de Barcelona. És una tonteria pujar fins a Figueres i després agafar el bus. En un quart d'hora en surt un.
6: Perfecte. Com ha anat?
2: Bé, això de Barcelona és estressant. Hi viu una puta gentada i sempre tenen pressa. I els que circulen per la Diagonal encara més. Tots aquests executius sembla que no els giri res a l'hora.
6: És que no hi ha res pitjor al món que un executiu barceloní. Bé, sí, un de madrileny, esclar. Tot sempre pot empitjorar.
2: Has trobat alguna cosa?
6: No. Ja saps que tinc un amic que es mou molt bé en aquests ambients més extremistes i m'assegura que això no és cosa seva, que ell no ha llegit res en cap dels fòrums que manegen, ni ha rebut cap trucada ni cap informació que la mort d'en Bessonov fos cosa seva. Evidentment, hi ha molta gent que se n'ha alegrat, esclar, però ells no ho han estat.
2: Com en pots estar tan segur?
6: Perquè si ho hagués fet algú dels seus, ho estaria proclamant als quatre vents. Es veu que el nostre home era peça de caça major. No només pel que escrivia sobre l'OAS i Algèria, sinó també per la seva postura beligerant amb el tema de la llengua. El meu amic amic m'ha dit en paraules textuals que no hi ha cosa més odiable que tota aquesta penya que vol recuperar el català i l'occitant als nostres santuaris francesos. Són tots exterminables, començant pels de la Bressola i continuant per cadascun dels escriptors que fan servir el català. T'asseguro que si ho hagués fet algun dels nostres, ho hauria comunicat per apuntar-se al mèrit i el reconeixement. Una cosa així s'hauria de celebrar com Déu mana.
2: Collons, caporal! Quina mena d'amics tens?
6: Se n'han de tenir fins i tot a l'infern d'amics. I amb aquest no som amics. Som coneguts i ens respectem prou l'un a l'altre com per no tocar-nos els collons. Però fa anys que estic esperant que faci una cagada per dur-lo de cap a la Cangrí i posar-lo en una cel·la plena d'immigrants perquè hi passi una bona estona. I a tu, què? T'ha anat millor?
2: Tinc una possible pista, però abans que te l'expliqui, tenim res dels informàtics?
6: Sí, m'ho havia descuidat. Han pogut reconstruir el fil de Twitter. Tothom hi participa amb el seu nom real, excepte la persona que es va alegrar de la mort de l'escriptor i va esborrar la piulada. És un usuari que es fa dir a la xarxa Galvany, com el cavaller de la taula rodona. De fet, la majoria de piulades que fa són sobre coses vinculades amb el rei Artús i la novel·la fantàstica. I de tant en tant es caguen tot en la literatura catalana contemporània. Estan buscant qui hi pot haver darrere i si el poden identificar. Trigaran uns dies.
2: Doncs jo he estat a l'editorial i hi ha una sorpresa per nosaltres. Cada vegada que publicaven un llibre de Bessonov, rebien amenaces. Cartes anònimes que arribaven des de França que expliciten que en cap cas no s'havien de publicar llibres d'autors francesos. Que els autors francesos que escrivien en català eren uns porcs traïdors i que el més traïdor de tots era Bessonov, que explicava misèries de França que no s'haurien d'explicar i encara molt menys a l'estranger. I que si ho continuaven fent, es veurien obligats a prendre mesures contra l'escriptor i contra l'editorial. Són cartes molt amenaçadores que apunten que si cal faran esclatar una bomba i cremaran tots els magatzems.
6: Collons amb el nostre amic. Generava grans consensos. Tots els de casa seva el volien veure mort pel que escrivia i per la llengua en què ho feia. Si l'èxit d'algú es mesura pel nombre d'enemics, aquest devia guanyar-los a tots.
2: Ara caldrà veure si hi havia algú veritablement disposat a carregar-se'l. Però anem augmentant les possibilitats. L'extrema dreta francesa, que crec que podem començar a descartar. Algun xalat que odia la llengua, la qual cosa ens obre un camp de possibilitats immens. Algun llibreter o escriptor, o simplement algú que se'l va carregar per qualsevol altra cosa. En lloc d'aclarir-se el panorama, cada cop es complica més.
6: Com la puta vida, sergent. Com la puta vida.
7: Heu escoltat Investigació encallada, capítol 2 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cristina Cantal, Lali Giné i Josep Torrent. I al capítol següent, una nova Vila del Llibre dedicada al canvi climàtic se celebra a Cabrils i una nova boca, l'escriptora Ada Castells, apareix morta després del festival. Serà el capítol 3 de Mar Negra, Escolar-se a l'asfalt.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: insolació i cop de calor, adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
11: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
12: Salut activa.
13: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
14: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que, si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que, en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels jubs i basses i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, l'Albert Pardo, ornitòleg, la Georgina Florejacs, membre de l'associació mediambiental La Sínia, la Cinta i la Magda Armengol, cistelleres del Museu de la Pauma de Mas de Barberans, i en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg.
0: Ramó de Pedra.
2: De l'àrab al jub, pou. Un aljub és una cisterna o un dipòsit ample i de poca profunditat tallat a la roca o fet d'obra. Està revestit de pedres i cobert de volta i serveix per arreplegar l'aigua de pluja. En alguns indrets també pot significar safareig petit.
1: Abans d'entrar en matèria, l'Albert Pardo, en l'acte de presentació de la Guia del Gaià, editada per Piolet, ens recordava la gaianada de l'any 2015. Aquest mot és el que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. Aquell any, la crescuda del riu va ser còmplice de la recuperació de patrimoni.
3: Parlem que l'última gran gaianada del 2015 va deixar al descobert tota una sèrie de patrimoni cultural molt lligat a l'aprofitament humà del riu que havia quedat amagat, estava sota vegetació, degut a que havien quedat en desús.

0: Per regar els conreus.
1: El dibuix de les sínies ens marca un dibuix de la situació de l'aigua al subsol. Els pagesos tenien els recursos que tenien, per tant no podien fer un forat allà on convingués, no? Sinó allà on el saurí els hi pogués marcar, no? En aquest cas veiem com les sínies se situen tot al voltant del litoral, entre la platja i la primera línia de cases, Torredembarra i els pobles de la Rodalia, com Creixell, Roda de Barà, estan situades a una segona línia i, curiosament, segueixen cap a l'interior, però només allà on hi ha torrents, allà on hi ha rases, que diem aquí, no? N'hi ha tres a Torredembarra, una que separa Torredembarra i Altafulla, una que separa l'antic terme de Torredembarra i de Clarà, que ara són un mateix municipi, i una altra que separa amb Creixell. Són torrents, doncs, on baixa només aigua quan plou, i llavors el subsol s'amara d'aigua, no? A banda d'això, cal veure com, en un lloc com aquí, mediterrani, amb poca afluència d'aigua, tant en el subsol sol com per damunt, es tracta de retenir l'aigua, no? I a partir d'aquí, doncs, neixen tota una sèrie d'estructures per retenir aquesta aigua, que també és molt interessant d'analitzar.
2: La pagesia i les masies necessitaven aigua i sempre trobaven la forma d'obtenir-la i emmagatzemar-la. Les construccions d'aigua neixen d'aquesta necessitat i el conjunt forma part del patrimoni.
1: És molt curiós perquè una masia pot arribar a ser tot un món en si mateix, no? És a dir, un nivell d'autosuficiència que avui en dia ens en faríem creus. Tots els pobles tenien masos, masies, barraques on passar la nit. I les masies, a més, tenien sistemes de captació d'aigua per ser autosuficients, no? Per exemple, hi ha Cal Xitot, a Torredembarra, molt a prop del centre d'atenció primària. Ara només en queda una sínia abandonada. Ara és una mena d'aparcament. Però jo a aquesta masia hi havia vist vaques. I sóc de l'any 75, com us he explicat, no? Aquesta masia, que tinc retratada per mi en aquest futur llibre, doncs tenia la seva pròpia sínia, tenia terres de conreu, tenia vaques, tenia regadiu, i estava envoltada, doncs, d'altres masies. Per exemple, on hi ha el centre d'atenció primària, era una masia que era propietat del Fernando Vallmitjana, el metge. El Mas Pujol, on tenim el dipòsit d'aigua, allò és una antiga masia que també, entre Torredembarra i Creixell, dins el terme de la torre encara, vaja, una masia importantíssima que des de que es va abandonar no fa tants anys, als anys 90 encara hi havia un pastor, doncs, bé, només cal deixar una masia tancada 10 anys i passa el que passa, no? Per tant, l'estudi d'aquest patrimoni també ens dona molta informació sobre l'aprofitament de l'aigua i penso que, ostres, amb la tristor que ens dona a tots quan hi passegem ben a prop, hauríem de fer un esforç per donar possibilitat a que algú o alguna administració o algun particular se'n pogués fer càrrec. Està passant amb les masies, però també està passant amb les cases antigues, com estem veient en molts nuclis antics, no? Es fa molt car comprar-les i es fa molt car rehabilitar-les. Hem de posar-hi molta imaginació i facilitats per part de l'administració per tal que aquest patrimoni, doncs, no es perdi. També les cisternes que hi ha dintre les cases antigues d'aquestes cases.
2: Com són i on es troben els aljubs o cisternes?
1: Perfil habitual, als pobles d'aquí la Rodalia, últimament he estat fent treball de recerca a Creixell, es tracta de obres la porta gran per on entrava el carro, hi ha un lateral i hi tens una mena de tapa com si fos un pou, doncs no és un pou, és una cisterna, una cavitat enrajolada, com si fos de vitrall, com si fos un cub per guardar-hi, per deixar fermentar el vi, però és per l'aigua, es tracta de canalitzar l'aigua que ve de la pluja, aquesta aigua ha de caure fora de la casa i amb un sistema de palanca, quan l'aigua que ja baixa ja és neta, es fa introduir a dins de la cisterna. Aquella aigua es pot fer servir per beure aigua, no només per usos de neteja o per altres coses de la cuina, no? Es pot fer servir per beure. Aquest és el sistema, és tan senzill com aquest. I esperar que plogui perquè es renovi.
3: Ramó de Pedra.
2: Com funcionaven els aljubs o cisternes?
1: En aquest cas, les últimes que jo he vist, a Creixell, amb una palanca, deixar anar l'aigua fora i al cap d'una estona de ploure, canviar la direcció de l'aigua perquè vagi a dintre.
2: Un sistema de recollida d'aigua ben pensat, ens explica en Jordi Sunyer mentre recorda el seu avi i el seu pare. Aprendre dels nostres predecessors.
1: Per exemple, el tros del meu avi, a les Roques Planes, n'hi tenien tres, no? L'aigua era necessària, evidentment, per la vida, però també, sobretot, per una feina que es feia en el secà. Tot aquest món del Penedès, del Camp de Tarragona, es va especialitzar a partir del segle XVIII en la vinya. I per controlar, doncs, les diferències

0: diferents malalties que afectaven a la planta, calia doncs fer la barreja amb el sofre. Per fer tota aquesta barreja, aquestes coses que havien anat aprenent, doncs es feia falta aigua. Aquest sistema de recollida d'aigua és molt curiós, no? Perquè estava com dir-ho, estava molt pautat com calia recollir aquesta aigua. Si l'aigua baixava tota bruta cap a la cisterna, t'embrutava la cisterna. Llavors calia fer una sèrie de filtres, sempre amb elements naturals, no? Per exemple, encara ara, si ens hi fixem al de fora, trobarem alguna argilaga vella a l'entrada. També hi havia una petita bassa de decantament per tal que l'aigua doncs passés per allà, fes una mica de bassa i la matèria que pesés més doncs anés a parar al fons. Eren fins a 3 o 4 barreres per tal que l'aigua entrés neta dins de la cisterna. Era tan neta que de fet es podia veure. De fet, el meu pare m'explica, ell nascut a l'any 40, m'explica com al de fora sempre doncs hi havia un got o una galleda per tal que si passaves per allà poguessis veure aigua, no? Hi havia aquesta gentilesa, diguem-ne, doncs dels pagesos, no? La majoria rabassaires per aquí la rodalia i sobretot cap a l'interior fins a Salamó, no? Era terra de vinya, per tant, terra que necessitava cisternes. Per exemple, al municipi on estem ara, a Torredembarra, n'hem comptat més de 100 de cisternes al de fora. I llavors també hauríem d'analitzar totes les que hi ha a les cases, no? Si anéssim al nucli antic i parléssim amb les famílies, segurament en trobaríem un centenar més. Jo n'he documentat moltes, moltíssimes, perquè a banda doncs dels llocs on feien el vi sota les cases, moltes d'elles tenen cisternes. Una de les coses que ens fa molta gràcia d'explicar és que el terra, el subsol dels pobles, està tot foradat.
1: I com que no tot ho trobem en els llibres d'història, en Sunyer ens explica una curiositat: els cocons.
0: Hem parlat de les cisternes, no hem parlat de les barraques de pedra seca per guardar les quatre eines, hem parlat dels marges de les escales que hi feien, d'aquestes clavegueres, però després hi havia els cocons, que era una cosa molt curiosa, que era, es tractava de fer-te una estructura en pedra per amagar-te i al davant fer una petita basseta de pedra i esperar que algun ocellet doncs anés a beure aigua i amb aquella proteïna doncs acabar-te de fer l'arròs i seguir treballant, no? A mi em sembla doncs una sèrie de coses que clar, que no formen part dels llibres d'història, no? Però que te dibuixen doncs com era la vida rural en pobles que avui en dia doncs han alçat pisos per tot arreu i anem tots amb molta pressa per anar amunt i avall sense anar a cap lloc en concret.
2: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
3: L'etimologia de bassa és d'origen prerromà, probablement de l'ibèric balsa o barça, o bé una variant d'un preindoeuropeu, barra, cognat del castellà, balsa, i potser del basc, balsa. La bassa és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga, o bé per regar. En el cas dels molins, normalment és una construcció que s'hi fa adossada. A la bassa hi ha elements importants com el sobreeixidor, que normalment es troba a la part de dalt, per quan se n'ha de desguassar l'aigua abans no vessi, i també per desviar el curs de l'aigua cap a d'altres llocs. Un altre element important és la buixarrera, que és un forat per on s'havia l'aigua de la bassa o del safareig, i es troba normalment a la part de baix.
1: L'ús de l'aigua sempre ha estat disputat. No en va és sinònim de vida i economia. Un dels elements fonamentals en l'emmagatzematge de l'aigua han estat les basses. Les trobem al costat de síquies i canals i també a la vora dels molins. L'investigador local Pep Saragossa ens explica les característiques i usos d'aquestes construccions i alguns detalls sobre el dret del seu ús.
4: Hi ha una cosa referent a l'aigua, que era que l'aigua havia sigut del senyor i llavors, com que l'aigua era seva, doncs donava, clar, els seus, donava permís per poder doncs fer tots aquests, per fer una bassa, per fer un safareig. En canvi, a la riera, l'aigua ja era dels molins. Llavors els moliners doncs no deixaven que ells tenien bassa, perquè tenien de tenir bassa, si no, no molien, però no deixaven fent els altres. Doncs, no? Tenien la propietat, diguéssim, i era aquestes coses. Hi ha, ara aquest any, el Ricard Ramon ha editat un llibre molt, que tot això ho explica, no? Que és la lluita lluita per l'aigua Baix Gaià, no? Que tots aquestes lluites i aquestes coses que comporta l'ús indegut de l'aigua, doncs ha arribat fins al moment actual.
1: L'aigua ha estat des de sempre un punt important per al conreu, però no només per a regar. Les basses s'utilitzaven pel cultiu, entre d'altres, del cànem. En Pep Saragossa ens ho explica.
4: I tots aquests elements doncs, quedaven a la vora de les síquies i dels recs, doncs anaven sortint aquests elements que ara, clar, veus unes petites basses on que no saps dir realment el que són. Després, aquí baix, estem aquí en el context aquest de l'Horta de la Riera de Gaià, un dels cultius principals que hi havia era el cànem. El cànem és una planta per fer elaborar tèxtil, no? Per lograr fil, molt important durant fins a començament del segle XX, perquè, doncs, esclar, es feien servir moltes cordes, feien servir les veles dels vaixells, i amb l'elaboració del cànem primer necessites aigua perquè la planta visqui, però després, per fer l'elaboració, el primer que es fa, és una vegada segat, és posar-ho en basses perquè s'estovi i es podreixi, per després pugueu gravar, diguéssim, pugueu elaborar, doncs, diguéssim, no? I llavors han anat quedant aquestes basses al moment que va deixar de tenir un ús, van anar desapareixent, perquè són unes basses que no són aixecades, són més aviat una mica enfonsades amb el terra, i és clar què va passar, que van agafar, les van omplir de terra i van tenir un tros de terra d'or més, doncs, no? I esclar, se'n veuen alguns elements i només n'hi queda, que sapiguem, només n'hi queda una de quasi sencera, que és Sardenya, no? Que és la bassa de Cadamià. No, és un element molt important.
2: Ramó de Pedra.
1: I precisament d'Ardenya en guarda records una de les seves filles, la poeta Neus Esmel.
5: Feien fil que també teixien per fer llençols, feien llençols de fil, eren uns draps dobles, vist ara, aquests llençols tan finets. A la majoria dels horts tenien unes basses i quan colien el cànem el posaven a remullar i llavors amb unes fustes el bregaven, el xafaven així, per després poder-lo filar fent fil. Els pares i avis de la iaia paterna dels meus fills eren teixidors també, perquè la meva àvia paterna, la meva sogra, ella també bregava el cànem i guardava uns estris, però s'han perdut, algú desaprensiu els va fer desaparèixer. I ho guardava perquè, mira, aquí el Tafulla, a la part de fora tenen un munt d'arades que jo vaig donar, i a dins del museu tenen coses que jo guardava i la vaig donar aquí al Tafulla. També guardava aquests estris de bregar el cànem, però et dic, algú desaprensiu i unes piques de pedra, doncs ho va prendre i no sé què n'han fet. El cànem fa una flor blanca i collien aquella flor. En tinc un brot, una flor d'aquest cànem, perquè jo vaig anar a l'abril, els primers d'abril, aquells dies de Setmana Santa, ja no me'n recordo, vaig anar amb un net que tinc ajat i em va acompanyar a Canàries, a Tenerife, que tinc un fill, i té un petit hortet, i tenien un arbre de cànem. I vaig prendre una flor per ensenyar-ho a la neta que està aquí a Altafulla, a la besneta. Era una flor com un cotafluix. I llavors allò, el cànem, bueno, el cànem devien posar la planta del cànem a remullar. Per després, per bregar-lo, a bregar, no me'n recordo com se deia aquell estris que el bregaven.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
3: A la guia de l'editorial Piolet sobre el Gaià se'ns parla de la bassa de cànem de Cal Damià. Es troba a Ardenya, al terme municipal de la Riera de Gaià. És una antiga bassa de cànem a la vora de la síquia de la Riera. Fins a principi del segle XX, la conca baixa del Gaià comptava amb una superfície molt important de cultiu de cànem. La bassa de Cal Damià és una mostra representativa de les basses que fins a principis del segle XX dominaven el paisatge de les hortes de la Riera i Tamarit.
2: Ramó de Pedra.
1: El cànem era una de les fibres vegetals més utilitzades, però no era pas l'única. El margalló també ha estat molt important a la cistelleria. A la Riera de Gaià ho estan redescobrint actualment gràcies al projecte Dones Cistelleres, que promou l'associació mediambiental La Sínia. Una de les impulsores, la Georgina Florejacs, parlava de l'ús del margalló en una de les seves primeres classes obertes que van oferir.
6: El margalló és una planta protegida perquè és l'única palmera que tenim aquí europea, no? que és d'aquí originària, i doncs la manera que es té d'això, d'acollir la palma, ja veureu, no? Que és una manera que és, bueno, això que ajudes a que després li segueixin sortint més brots, vull dir que no fem malbé la planta, sinó que ajudem a regenerar-la també, i a part és això, no? Que aquests brots tendres és els que després s'assequen i s'aprofiten per teixir. Això no es pot fer qualsevol ni de qualsevol manera, sinó que es necessita un permís, no? I totes les persones artesanes que es dediquen a això, doncs han pogut demanar aquest permís i això es pot llavors anar a collir. Aquesta època, que és quan estan sortint els brots tendres, sempre se'n deixen perquè la planta segueixi conduint i apareix una bona època perquè doncs, aquest a l'estiu s'asseca la planta.
1: Per a aprendre les tècniques de la cistelleria han comptat amb les mestres artesanes del Museu de la Pauma de Mas de Barberà. La Cinta i la Magda Armengol ens han obert les portes d'aquest museu de la comarca del Montsià.
7: Això estava molt deixat, se va deixar per l'any 60, perquè tothom se va ficar a treballar, perquè se guanyava molt més en altres llocs, i ara s'ha recuperat. Potser fa uns 18-20 anys que vam tornar a recuperar, s'ha fet un museu, i bueno, anem seguint. Tenim molta gent, molts alumnes, i molt bé.
3: Explicàvem que les basses o els aljubs es posaven en remull algunes de les fibres amb les quals es feien des de cistells a tantes altres coses. Quines plantes s'utilitzaven o s'utilitzen per fer doncs, aquests teixits?
7: Nosaltres treballem el margalló, que és l'autòctono d'aquí de Catalunya. Si antes se banyava, pues, se mullava pues, a les bases, o sí, més que res a les bases, perquè així se banya i se deixa reposar. Se tapa en una toalla o una tovallola o una saca. Antes se feia una saca, un sac d'anar per olives. Queda molt més consistent, s'enrotllava i es deixava pa de mà, treballar pa de mà. A veure, ara tot s'ha modernitzat, nosaltres ho banyem en un poal, una galleda, i en aigua, si és aigua calenteta, per treballar enseguida. En cap d'una hora ja pots treballar. I clar, ja no anem a les bases a banyar-ho. I llavors també ho fiquem tapat, perquè clar, no se torna a aixugar, i com la fulla absorbix, doncs llavors quan hi ha la treballa s'està tobeta. El primer que fem és anar a fer palmes. Les fem, les sequem, ha d'estar quasi un mes al sol, tres setmanes, uns 21 dies. Les han de pegar a la volta, no es poden mullar mentre s'estan secant, les han d'anar a recollir si ha de ploure, les ha de escampar. I bueno, és un procés molt llarg. Llavors el primer que fem és embrinar, que és separar totes les fulles, i la segona escoellar, que és tallar el final. I és quan ja les fulles se separen totes. Llavors, bueno, has de començar a llatar, el que has de fer en una agulla és arreglar-te-ho tot, fulla per fulla, i fer-te una mida del que tu vulguis fer. Si vols fer una peça molt petita, pues 5 mil·límetres, per exemple. Vols fer una peça gran, pues més gran. Segons el que tu te vols fer, fas la mida. Quan ja tens l'amunt més o menys pel que vols fer, pues ja te fiques a treballar.
3: Llatar, que vindria a ser trenar, no?
7: Sí, bueno, llatar és trenar. El que és paraula tècnica d'aquí del poble. Llatar és la forma, és fer la tira. Després, clar, hi ha el cosir, s'ha de fer corda, s'ha de cosir la corda, en unes agulles també de ferro, que molts fan els ferrers, i bueno, clar, és tot un món. Després de cosir, doncs, de fer els acabats, de fer vores, les anses, tota peça porta vora, perquè és tornar a passar per tot, tornar a li ficar més fulles, més corda.
3: I anem a explicar què es pot fer. En pic tens la llata, pots cosir, donar-li forma per fer molts estris, no?
7: És de tot, perquè com és flexible, tu quan cuses li pots donar les formes que vulguis. Nosaltres vam... vam començar a aprendre a fer un cabàs, que era l'autèntic, el que es fan sempre, i les tècniques ja són totes, i a partir d'aquí, per això el que vull, és ara fem paneres de pa, fem estalvis, alfombres, joies, per fer de tot. Fem escombretes, llapisos, voleu, moltes coses.
8: Sí. Nosaltres el que fem és fer cursos, a la gent els agrada molt. Treballar el margalló és una cosa molt dolça, és una cosa que no té res més que el sol, fa de blanquejador, no té cap producte. I el que fem és ensenyar a fer la trena, a llatar, i després a fer cordell i a cosir. Pues, el que es vol fer un bolso, el que es vol fer una catifa, no sé, transmetre l'ofici en... no sé com explicar-te-ho. Per al que la gent veigui que antigament se feien les peces, però ara també, vull dir, se poden fer peces d'artesania. Bueno, vam trobar tot tipus de peces. A veure, llavors, en aquella època de plàstic no n'hi havia. I la gent el que feia era fer-se totes les peces que utilitzaven, igual per a eines de treball com per a casa, totes de margalló. Pues igual tenim senalletes per a la sal i per a la farina, que més per anar a ficar la roba pel corte i confecció, per anar-se a fer-se la roba, una overa per anar a buscar els ous a les gallines, no hi havia pobals de plàstic. Que més tenim? Cabassos per anar a portar la pasta del forn, dels pans que anaven a fer al forn. Tot s'ho feien, pràcticament s'ho feien tot. Per a quan naixia un crio, se feien lo pa dormir, se feien la canastilla per ficar la robeta. Tot s'ho feien de palma, fundes de garrafa per a conservar el vidre, perquè no se'ls trenqués. Una pala de matamosques, no n'hi havien de pales de matamosques de plàstic. La feien de palma. Després també uns estalvis per ficar la cassola de Múnich i no te se cremés. Més per avant ja també van fer un botellero per aguantar la frescor de les botelles. No sé, per portar la carmanyola, tot s'ho feien de palma.
2: Ramó de Pedra.
1: Moltes de les basses van quedar abandonades, però encara n'hi ha força en funcionament. A les seves aigües és habitual que hi parin a veure alguns ocells. Ja heu endevinat quins hem escoltat avui?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
3: Raspinell. Quercia brachidàctila.
2: Au resident a les zones forestals de tot el curs del riu.
3: Duc, bubo, bubo.
2: Mussol que trobem en hàbitats forestals i rupícoles durant tot l'any.
3: Picot garcer gros, Dendrocopus major.
2: El trobem tots els mesos de l'any a les àrees forestals properes al riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llargs o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs, deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs, van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tindrem de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a totes les comarques de Girona i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i, no ens, evidentment, no creiem que sigui oportun i necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
8: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per a aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
10: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
11: Amb moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
10: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha acabat desembocant d'aquí a uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequés demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guives, de Televisió de Girona, ens ho explica.
12: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Uns dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
13: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe amb condicions.
12: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algunes espai fred al centre.
14: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és en el que ens estem refrescant aquest dia.
12: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequés es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
15: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre una aula és molt difícil.
12: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
1: I quan són un quart de vuit us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
16: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que, per aquest motiu, demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
12: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
19: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
12: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club gracienc el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
20: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats, que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
21: Com sabeu, aquest any hi ha dues grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament, del CAP Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. I, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, aquesta persona, i el problema és que no té un espai, una allotjament, aquesta persona serà prioritària pel cap temporal.
2: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Seròs porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
1: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
3: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
22: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
23: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
24: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport femení, que és un referent per als joves i per donar oportunitats també a les nostres esportistes.
23: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
25: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
23: Jugadors, famílies i afició convertirà l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
1: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
26: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
1: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
27: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo
4: que vamos a jugar es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: La selecció espanyola continua preparant el Mundial a Rozas. El combinat, que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor, s'exercita encara amb Lamin Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura, perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
5: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: El Dansar Neu al Festival de Cultures del Pirineu ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i altres contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Bunyalons com a intèrpret.
6: La xarxa de comunicació local.
7: El diccionari TermCat.
8: 40 anys, 40 paraules.
9: 1997. Clonatge.
11: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
27: Maria Navas.
28: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TermCat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987, que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TermCat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
29: Sí,
10: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijó durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del Pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijó aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana. I totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la

0: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
1: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
2: El model de col·laboració público-privada és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
3: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya de guany.
4: Poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
3: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
0: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Madrid. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests...

0: Aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta,
1: Bon dia, Elena. Si som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana, aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Victori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què fareu aquest matí?
2: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, diguem-ne, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
1: I expresseu aquest malestar aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicletada reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
2: Aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no?, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: I si ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt, quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
2: Jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de també tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no?, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres, un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març, i per nosaltres és clarament insuficient.
1: Maurici Victori, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Elena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
3: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
4: Notícies en xarxa. Actualitat local.
3: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
5: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
7: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
5: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
3: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciec el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola i què n'esperen els seus veïns? En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Què tal? Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
8: Home, doncs jo crec que ja, sí, ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bé, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà. També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només de la Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs, també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent. Sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances, i molta gent que necessita aquest espai.
3: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
8: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim. Penso que hem demanat des del primer moment de col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112. No? A partir d'aquí, nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients, perquè els casos han anat bastant de forma molt evident. I ara que ara esperem, ara aquest mes tenim una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'Agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que se'ns serveixi, en primer lloc, per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també estem totalment bolcats perquè això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja ha transcendit en alguna banda, que sigui possible, doncs, algun tipus d'estatament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
3: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
8: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim la confirmació oficial.
3: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi ha senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci, eh?
8: Tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenta, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest, el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos que doncs que totes aquestes actuacions van en la bona línia sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
0: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
8: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
0: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
9: Tant d'electricitat com d'aigua, com de Calgaveram, com la Riera el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com de agents rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
10: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
0: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa, divendres i diumenge, per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
11: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
12: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
0: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
13: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
14: El Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant, i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
13: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
15: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
13: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
0: I com com sempre, arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa i, és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena. Però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert? O només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives que comença ara a la capital catalana i en forma de bicicletada.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix a millor dels 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, tenim en aquests moments una situació complexa a l'àrea metropolitana Presumptuosament, de moment, no hi ha cap accident que pugui entorpir-la i agreujar-la més. Fem una repassada ràpida en el cas de la P7. Hi ha aturades, per exemple, entre Montmeló i Montornès, a Barberà, amb dos sentits a la marxa, la P7 també a Sant Cugat. Els accessos nord, la B30, amb problemes a Barberà en sentit Girona, a la C16, els túnels de Vallvidrera, el C17, Mollet, i C31, Badalona, sense oblidar, evidentment, les dues vies que venen dels Vallesos, la C33 i la C58, que presenta sobretot molts problemes per accedir a la zona de Meridiana i Rondes, cap al nus de la Trinitat. A la part sud, destaquem la 2, amb problemes a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i també amb aturades a Cornellà, i l'entrada i la sortida de per la Diagonal, en el cas de la B23, com també la B24 a Pallejà. De moment no hi ha cap accident afegit, com dèiem, però sí demanar-vos sobretot que circula molta cautela, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R3 de Rodalies comencen i acaben recorregut a l'estació de Figaró per una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable de coure a l'estació de la Garriga. Per aquest motiu, s'acumulen retards d'uns 20 minuts de mitjana. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, ens parles de que avui serà un dia càlid, però que hem de tenir en compte els ruixats gironins aquesta tarda. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Helena. Doncs així és. De moment, aquest matí, molta calma, però aquesta tarda, déu-n'hi-do, el sarau i la fressa atmosfèrica que hi haurà a les comarques de Girona, exclusivament. De moment, aquest matí, ja diem, el temps força tranquil. Aquesta nit passada hi ha hagut alguna tempesta seca, per exemple, a l'àrea metropolitana, d'una forma molt fugaç. Tot això ha marxat. I ens queda un matí mig ennuvolat amb núvols prims, que són francament esquivits, d'altres núvols una miqueta més baixos que hi ha a la Costa Daurada, però ni els uns ni els altres deixaran pluja. I el matí ja comença molt suau. Aquesta tarda la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, encara passarem calor, però no d'una forma desorbitada. Mentre les comarques de Lleida i Tarragona el que fareix vent, aquesta tarda un vent de serè bastant marcat, a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona compta amb aquestes ruixades i tempestes que tindrem. I atenció, especialment a la capçalera del Ter, per tant, la vall de Camprodon, també la capçalera del Fluvià, especialment, per tant, nord d'Osona i la Garrotxa. En aquests indrets és on més aigua caurà i on, fins i tot, Helena, tindrem alguna calamarsada. A la resta del país no tindrem tot aquest sidral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i entrem de ple en matèria. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i, no ens, evidentment, no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana estan ja escalfant motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de la CGT a Ensenyament i professor de secundària, valora especialment el suport que els estan donant també les famílies dels alumnes.
3: grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: I marxem ara cap a Manresa, que viurà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà del dia 25 al 27 de juny i es debatrà sobre l'equilibri entre recursos i població. La nova edició comptarà amb novetats pel que fa al format. Enguany tot seran taules rodones i els actes seran, a més, gratuïts. Ens n'informen des de Canal Taronja Central.
12: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil. Del 25 al 27 de juny, Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Al llarg de 3 dies, el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debat sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres.
13: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema.
14: Aquests foros haurien de ser quasi bé obligatoris que tots en tinguéssim alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran.
12: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 27 de juny al migdia.
1: Un quart de 9 del matí, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
15: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
17: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
15: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Ja està operativa la nova carretera C54, la via desdoblada de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Els treballs s'enmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Ens ho explica la Rosa Fernández, de Martorell Televisió.
18: La nova carretera C54 es perfila com una de les infraestructures estratègiques per reforçar la connexió entre les àrees industrials, els nous desenvolupaments urbans i les principals vies de comunicació del país. Així ho van defensar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: Una nova infraestructura que s'ha donat capacitat, fluïdesa, seguretat i també un tema no menor que s'ha assenyalat, ordenar millor els trànsits. Separar la mobilitat més local dels propis municipis de la d'alta intensitat i, per tant, donar respostes efectivament també al territori.
20: Aquella antiga carretera ha de ser, la prolongació d'un vial urbà cap a un assentament on hi ha molta gent, tant del terme municipal de Sant Esteve com el de Martorell.
18: La via C54, un cop el departament ha finalitzat les obres de desdoblament de la B224, ha comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros i s'emmarca en el conjunt d'actuacions per millorar la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però ahir es va fer l'acte oficial. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. I ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
21: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs, faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus és una hora i alguna cosa.
2: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Small.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
22: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Nou minuts ens separen de 8:45 del matí. L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
23: En situacions que han tingut l'opció d'empatar el partit no han estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
24: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
25: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat, a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. I la Unió Esportiva Sant Andreu ha informat que haurà de començar la Lliga en un camp alternatiu al Narcís Sala. El trasllat de l'equip, que s'estrenarà a la Primera Federació, ve condicionat per la instal·lació de gespa natural per part de l'Ajuntament a l'estadi. Condició per poder competir, recordem-ho, a la tercera categoria estatal. Una obra que es preveu que s'allargui durant les primeres jornades de campionat. D'altra banda, el club ha presentat la campanya d'abonaments. El canvi de categoria es tradueix en un augment del preu respecte de temporades anteriors, amb un cost que ascendeix fins a un màxim de 420 euros per a nous abonats. En cultura, l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
0: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. En té tots els detalls el David Navarro.
4: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus, que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
0: La xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives d'aquest matí a la capital catalana en forma de bicicletada.
5: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
4: Educació considera que si s'acaba imposant el no dels docents al preacord, el sistema pot arribar al caos. En parlarem tot seguit amb el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
1: també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
4: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix al millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem suar en titulars, Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
4: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i, doncs, evidentment, no creiem que sigui oportuna i necessària fer cap compareixença al Parlament.
4: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per

0: Públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010 de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió Europea. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activat fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Uns sindicats majoritaris, ho dèiem, l'USTEC i professors de secundària, que han aixecat les vagues d'aquesta setmana mentre es vota el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de CGT a Ensenyament i professor, a més de secundària, valora especialment el suport que els donen també les famílies dels alumnes.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest acord, aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
2: En definitiva, el que dèiem, aquesta setmana sortirem de dubtes amb la consulta al professorat sobre el preacord. Després de tants dies de negociació i d'un procés llarg i tens, volem entendre com s'ho mira avui el Departament d'Educació. I li preguntem a un dels principals negociadors de totes aquestes taules negociadores. És el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Molt bon dia, Helena.
2: Després de mesos de negociacions, mobilitzacions i un desgast molt intens, ara ho explicàvem, el professorat vota un preacord però amb el sindicalisme dividit. Com interpreta vostè aquest escenari?
4: Bueno, això és els resultes en aquest cas de tot aquest últim tram de negociacions en el qual el departament va presentar una nova oferta que finalment doncs, va culminar amb aquest preacord el divendres amb els dos sindicats doncs, que ostenten més representació en aquest cas a la mesa sectorial, per una banda el sindicat USTEC i per l'altra també ASPEC, professors de secundària. Nosaltres ens mirem aquest procés amb molta cautela, amb molta expectació també, amb molta preocupació prudència. Jo crec que nosaltres hem arribat, en aquest cas, un preacord amb aquestes dues entitats, també en comissions UGT, per tal de poder fer aquesta ampliació de l'acord del 9 de març, per tal de poder incorporar mesures que facilitin, en aquest cas, la incorporació de més organitzacions sindicals

0: a l'acord del mes de març, de tal manera doncs, que estem a l'espera de que hi hagi aquesta validació per tal de que aquestes entitats sindicals s'incorporin definitivament doncs, a l'acord del mes de març i puguem començar a desplegar totes i cada una de les diferents mesures, tant les que ja preveia l'acord del mes de març com les noves que s'han incorporat.
1: Senyor Jiménez, i què passaria realment si dijous el professorat rebutja el preacord?
0: Nosaltres no volem interferir en aquest procés, per tant, doncs jo ja li he dit abans a l'inici de l'entrevista que seria molt cautelós, molt prudent, i que per tant, doncs, en qualsevol cas, els escenaris que puguin resultar en funció de quins siguin els resultats els acabarem analitzant en el moment, és a dir, a partir del dijous. Nosaltres entenem que és un molt bon preacord, que a més ve a reforçar en bona part de les mesures, de les propostes, de les línies de treball que ja es preveien a l'acord del mes de març. Significa no només millores des d'un punt de vista retributiu, sinó també millores en les condicions laborals del conjunt, en aquest cas dels docents, i que per tant doncs, tot el que sigui poder facilitar i concitar un major consens per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar del sistema educatiu i poder destensionar aquesta situació que ja porta massa temps doncs arrossegant-se, ens sembla que nosaltres hi contribuirem, com ho hem fet sempre, amb diàleg, amb mà estesa, amb ganes de poder acordar i de poder consensuar, que en definitiva és el que ens està reclamant el conjunt de la societat.
1: Expliqui'ns què ha estat el més difícil d'aquest procés. I ara, una mica amb el temps, amb la perspectiva, encara que no fa gaire, però creu que signar només amb una part dels sindicats va ser la decisió correcta?
0: En qualsevol cas, és la decisió que en el seu moment es va prendre. Ara estem en un altre moment, estem en una altra situació. El context també, tant polític com pressupostari, no té res a veure amb el que hi havia el mes de març. Ara estem, diguem-ne, en un nou episodi, per dir-ho així, i en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat, la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem. I els primers en desitjar-ho, ja li puc dir, no només són els docents, que sinó també ho és, en aquest cas, la Generalitat i el Departament d'Educació i Formació Professional.
1: I acabo, senyor Jiménez. Creu que aquest preacord pot començar a refer ponts entre el departament i el professorat? Què cal fer perquè aquesta confiança entre els dos actors es recuperi de veritat?
0: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat. Jo crec que a vegades perdem de vista també que tot això ho estem fent tots per tal de poder situar l'alumnat al bell mig, al cor, en aquest cas, de l'educació, que és molt important totes aquestes mesures perquè venen a reforçar precisament el sistema educatiu en uns moments doncs, que portem arrossegant una situació de malestar des de fa molts i molts anys i que, per tant, doncs, volem revertir aquesta situació tan urgentment com sigui possible.
1: Ignasi Jiménez, gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia i estarem tots plegats, vostès, però nosaltres també, pendents del que pugui passar dijous amb aquest preacord. Gràcies, que vagi bé.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que han de mantenir la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que, això sí, ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
3: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I marxem ara cap a Barcelona perquè la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del Club Graciang el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen ara el succés. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però aquest dilluns s'ha fet l'acte oficial de presentació. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat gairebé 7 milions i mig d'euros, donats íntegrament per 3 fundacions privades. Ens ho amplia la Maite Polo.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i 2 sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
5: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs, faig febre, directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus és una hora i alguna cosa.
4: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: Deu minuts per arribar al punt de les 9. Ara és temps per a la crònica esportiva. Avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: L'Igualada que ha sorprès el Barça al Palau.
6: Sí, perquè ha aconseguit un triomf que li permet empat a 1 l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i, d'altra banda, també endur-se el factor pista. Les coses van començar molt bé per al conjunt igualadí, amb Marc González obrint la llauna amb un gol matiner. Ja al segon temps, Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara, el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar 2 victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Aras, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten aquests propers partits de l'eliminatòria.
7: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
8: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
6: I el Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca la competitivitat de l'equip.
9: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más. Pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
6: Avui comencen els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. El Barça debutarà als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però aquí van superar la Copa. Toko Şengelya destaca el potencial del conjunt murcià.
10: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
6: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 de la nit, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la que seria la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió de Mataró. Héctor Marc.
11: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
12: El Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
11: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
13: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
11: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
6: Doncs veurem qui s'acaba imposant i enduent aquest títol de Lliga, Elena.
14: Ja ens ho explicaràs, Marta.
6: Demà ho expliquem.
14: Vinga, fins demà, que vagi bé.
6: Adéu.
14: I res, quan falten 5 minuts escassos per arribar a les 9 del matí, és temps per la cultura. Us expliquem que l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
15: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
14: Al Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que es celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost en diferents localitats de les Vall d'Àneu, al nord del Pallars Sobirà. Destaca l'estrena de drames rurals i altres contes amb la direcció de Sergi Belbel, Àngels Gunyalons com a intèrpret i la curadoria de Blanca Llum Vidal. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, però us esperem demà, en punt, a les 7. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
16: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs en el dia d'avui, al Posa't les Piles, hem convidat a la gent de la Regidoria de Joventut perquè just des d'ahir es van obrir les inscripcions pels tallers de l'estiu jove. Així que volem saber com ha anat i una miqueta doncs, comentar quines són les activitats que proposen per aquest estiu per aquells joves d'entre 12 i 16 anys. Si encara ahir no vau estar a temps o no us vau assabentar i vau fer la inscripció, que aprofiteu perquè el termini finalitza el pròxim dia 14 de juny. En parlarem. Després tindrem a l'Espai de Cultura Viva, que fan els companys de l'Hospitalet de l'Infant per la xarxa d'emissores locals, l'entitat a la qual pertany Ràdio Mollet. També tindrem el tast amb la participació de la gent de immobiliari Francisco Illescas, de manera que parlarem d'habitatge. I a la recta final del programa tindrem l'espai del col·leccionisme compartit amb la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, Montserrat Cabarroques, que avui ens ve a parlar del Museu de l'Abanico de Aldaya, el MUPA. Bé, aquesta és la proposta del dia d'avui. Esperem que ens acompanyeu per començar, com sempre, un tastet informatiu amb Carles Ramos.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Com és habitual, comentem un parell d'informacions destacades. Quines són les que hem triat per començar?
1: Exactament. Comencem parlant del fet que l'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, inclosa dins el catàleg de serveis de l'ens supramunicipal, té com a objectiu ajudar els municipis a definir estratègies i impulsar solucions tecnològiques aplicades a diferents àrees de la gestió local. El document estableix una desena de projectes prioritaris seleccionats segons criteris d'impacte, dificultat tècnica i inversió requerida. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades i la creació d'un quadre de comandament integral, eines destinades a millorar la gestió i la presa de decisions. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha comentat que com a govern de la ciutat la seva obligació és gestionar i per fer-ho més eficient i eficaç amb aquest projecte s'han dotat d'eines que gestionen millor les dades municipals.
2: De manera eficient i eficaç, que és com volem gestionar i com estem gestionant, hi ha una cosa que és fonamental avui en dia, que són les dades. I per tant, el que es tracta és de tenir tots els instruments interns necessaris per gestionar les dades que tenim a l'Ajuntament de Mollet, que són moltes i en molts àmbits diferents, que això al final el que ens permet és quantificar moltes coses per poder gestionar, com deia, de manera eficaç i eficient.
1: També dins d'aquesta iniciativa es preveuen projectes amb incidència directa en el dia a dia de la ciutadania, com ara la telegestió semafòrica, sistemes de control de la qualitat de l'aire mitjançant sensors o una nova plataforma per gestionar incidències municipals. El projecte incorpora igualment accions vinculades al turisme i als serveis d'atenció a les persones, com la implantació de rutes digitals amb codis QR o noves solucions d'assistència domiciliària, amb la voluntat d'avançar cap a una ciutat més sostenible, innovadora i orientada a les necessitats de tota la ciutadania.
0: Molt bé. Hi ha alguna coseta més que vulguem allò posar allò l'èmfasi en el
1: doncs
0: dia d'avui?
1: Sí, destaquem altres temes. I és que també des de l'Ajuntament de Mollet s'ha obert el procés de licitació de la primera fase del pla per modernitzar l'enllumenat públic amb tecnologia LED. L'actuació se centrarà als barris de Can Borrell, Camp Antiquet i el polígon de Can Prat, amb una inversió de 1,6 milions d'euros amb l'IVA inclòs. Aquest projecte forma part del programa Mollet 100% LED, que és una iniciativa que vol avançar cap a un model d'il·luminació més eficient i respectuós amb el medi ambient. A banda de substituir els actuals fanals per lluminàries LED, també es preveu actuar en espais amb poca il·luminació per augmentar la seguretat i millorar la qualitat de l'aire de l'espai públic. Les obres inclouran la reorganització dels punts de llum, l'adequació de les instal·lacions, la normativa vigent i mesures per reduir la contaminació lumínica. Les empreses que estiguin interessades podran presentar les seves propostes fins al dia 16 de juny. Per tant, tenen aquest parell de setmanes.
0: Molt bé. Doncs aquestes són informacions que, com sempre us indiquem, podreu escoltar posteriorment a la 1 l'informatiu Mollet al dia.
1: Exactament.
0: Amb l'emissió a les 8 del vespre.
1: També.
0: Molt bé, Carla. Doncs gràcies per aquesta informació. Anem ara a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Un dimarts força càlid i una altra vegada xafogós, però ja més ruixats de tarda, sobretot al nord del país. Compta al llarg de la tarda del vespre a les comarques de Girona i especialment a tota la vall del Fluvià i la vall del Ter fins al mar, perquè aquests xàfecs seran més intensos, sobretot a partir de les 4-5 de la tarda. Les tempestes més destacables les esperem entre el Ripollès, la Garrotxa, l'interior de l'Alt Empordà i també al voltant del Gironès i del Pla de l'Estany. Quan més cap al sud, el que anirem tenint és un cel simplement emblanquinat, amb alguns núvols matinals a la costa, i més vent, aquesta tarda un vent molt insistent, a les comarques tarragonines i del Pla de Lleida, amb un ambient càlid, però ja no tan desorbitat com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui ens volem adreçar al públic jove, molt jove, perquè volem parlar dels cursos, dels tallers, millor dit, d'estiu, que ofereix la regidoria de joventut per a aquells joves d'entre 12 i 16 anys. Just ahir tarda s'obrien les inscripcions i ens acompanya la regidora responsable, que és la Marina Escribano. Benvinguda, Marina.
1: Hola, molt bon dia.
0: I ens comentaves que la primera resposta ha estat molt positiva, no?
1: Sí, ja. Sí, molt positiva. Tenim ja com una trentena de nois i noies inscrits, i avui és el segon dia, i per tant, doncs, esperem que això vagi creixent. Jo crec que és una oferta i una proposta molt xula, que pot engrescar, que millora també respecte l'any passat, i per tant, penso que és molt, molt atractiva pel públic adolescent.
0: Bé, de fet, agafa tot el mes de juliol, no?
1: Sí, sí.
0: Allò, quatre setmanes.
1: Sí, sí, agafa tot el mes de juliol amb aquesta proposta de tallers diversos que es poden agafar tots, o dos, o un, o quatre, no? I després que tenim aquest dimecres que hi ha piscina, que això és a totes les setmanes, també una sortida final l'última setmana. És a dir, li hem donat una volta, ho hem ampliat perquè l'any passat va funcionar molt bé i anem com avançant amb diversitat de tallers, etc.
0: Es faran al Salvat Papasseig,
1: sí,
0: aquests tallers?
1: Sí, perquè no hi cabíem a l'era, no hi cabíem ja.
0: I llavors anem a comentar una miqueta quina és aquesta oferta, perquè tot i que ahir, doncs, això, una trentena de joves es van interessar, que sapigueu que fins al dia 14 hi ha les inscripcions, a no ser que s'acabin abans doncs, les places, sapigueu també doncs, que ara els joves també estan allò final de curs, vull dir que tothom se centri una mica, que busqui allò una miqueta de temps per pensar-hi en tot.
1: Sí,
0: no?
1: Però els pares i mares ja estem buscant, també a veure què fem amb els adolescents a casa aquest estiu.
0: Bé, doncs una bona proposta són aquests tallers que, com dèiem, es desenvoluparan al Salvat Papasseig. Trobem circ, que aquesta és una aposta que ja vau fer, no? Allò
1: sí,
0: que s'ha anat consolidant.
1: I la fem durant el curs, és a dir, penseu que ara a l'estiu ja no hi ha el punt jove, hi ha els tallers de joventut, i circ funciona i és una proposta que fem, que a més fem amb el Carlos Paco, un mulletà que en sap molt de circ i que ho fa molt bé, i per tant, doncs, aquesta havia d'estar sí o sí.
0: Cuina la fresca, perquè
1: sí,
0: també s'espavilin.
1: Exacte, s'espavilin, que aprenguin receptes doncs, prou senzilles però atractives, i també és un dels tallers que fem al Punt Jove, la cuina, i sempre hi ha un públic per cuinar. Però és això, com que hi ha diferents, ara ho parlarem, també poden triar, perquè hi ha gent que no li agrada tocar una espàtula o una paella, no? però hi ha per tothom.
0: Hi ha teatre.
1: Sí, amb l'Esther Freixa.
0: Hi ha rima i improvisació. Ah, l'Esther és la que farà teatre?
1: Sí, sí, sí, l'Esther Freixa del CRAP. Després, si voleu, parlem una mica de talleristes, però
0: sí,
1: hem intentat doncs, que la majoria siguin doncs, mulletans, mulletanes, persones que estan ja desenvolupant la seva activitat aquí a Mollet i en altres casos doncs, propers a la comarca.
0: Uh-huh, molt bé. Dèiem rima i improvisació, també,
1: sí,
0: no? Hip-hop. Veiem
1: sí,
0: que
1: sí,
0: és el que es treballarà en aquest taller. Dansa.
1: No, rima i improvisació és rima i improvisació, eh?
0: Ja, però diu mitjançant el vehicle musical del hip-hop.
1: Exacte,
0: no?
1: Però que, com una mica que aprenguin a no? fer aquestes rimes i que acabin doncs
0: amb una batalla d'aquestes.
1: Sí, potser sí.
0: Dansa urbana, també m'imagino que serà alguna persona...
1: Sí, serà una monitora de SQS.
0: Ahà, defensa personal. Aquest s'adreça específicament a
1: noies.
0: Noies.
1: Sí, i aquí ens agrada... Bé, tots ens agraden, però aquest penso que està molt bé, que és una proposta nova i que, a més, qui ho impartirà serà l'entitat juvenil o a punt de fer-se entitat juvenil del Gimnàs Popular Francesc Oller, que a més també està situat al barri, i per tant, doncs, bueno, joves ensenyant defensa personal a joves.
0: El barri es refereix a Planellador.
1: Exacte, sí, sí.
0: Que es troben
1: un barri
0: aquí
1: molt potent.
0: Sí, certament allò feia fa un parell de setmanes que celebraven la festa i la veritat és que des de l'entitat estan allò molt contents, molt cofois de la resposta que estan tenint allò a totes les activitats que organitzen. Pintura mural. Aquest cap de setmana que tindrem el Pintalis,
1: sí,
0: doncs pintura mural també.
1: Nosaltres som la competència del Pintalis, eh? Joventut anem fent nosaltres cada moret, el nostre moret, i anem fent... No, aquí també tindrem el Liza, artista també molletà, i com sempre l'any passat també, també és un projecte de Punt Jove. És molt xulo perquè penseu que tot això té tot un procés, no? Anem allà davant d'una paret i es pinta un mural, sinó que hi ha tot el procés de conèixer una mica també els tipus d'art urbà, les tècniques i després doncs, el disseny, no? de què farem i poder deixar... A mi em sembla que és molt xulo, no? Quan passeu per la Rambla Unió aneu veient diferents murals, també del primer de batxillerat artístic, que fa un parell de setmanes van fer també un mural, i és anar deixant empremta la ciutat, i al darrere hi ha tota una feina, al darrere hi ha joves doncs, que han fet un vincle i que han fet una feina que al final doncs, es tradueix en una paret de la ciutat. No?
0: I qui sap, potser allò futurs artistes...
1: Segur,
0: que tindrem allò voltant pel món. Una altra de robòtica, esports i dibuix artístic.
1: Exacte, que dibuix artístic també ho fem amb la Sara López, que segur que la coneixeu perquè... Va ser l'any passat, si no m'equivoco, que va fer el cartell de Festa Major. Bueno. És una il·lustradora fantàstica de Mollet i bueno, doncs... a més, és mestra del Salvat Papasseit.
0: Sí, sí. Anem a veure, per als joves, perquè dèiem, tenim molta oferta. Llavors, es poden apuntar? Poden dir allò, doncs, només una setmana perquè després marxo? Han de ser totes les setmanes? Han de ser tots els... poden triar tallers? Perquè hi ha alguns que crec que coincidencien, no? Que coincideixen allò en franges o no?
1: És a dir, la idea és que els tallers duren 4 dies. Per tant, si jo m'apunto els dilluns hi ha circ jove, cuina i teatre.
0: Exacte.
1: Doncs jo dic, m'apunto a teatre, perquè clar, són en simultani, no em puc apuntar les tres coses. Llavors, faig teatre els dilluns, doncs faré teatre el 29 de juny, el 6 de juliol, el 13 i el 20. Després, doncs el dimarts, dic, doncs aquest trio cuina, doncs els 4 dies. Però no cal que dilluns, dimarts, dijous i divendres facin...
0: Algú és a dir, si tries cuina, que per exemple veiem que es fa dilluns, dimarts i dijous,
1: sí.
0: Però no, si agafes cuina és que hi ha 3 tallers diferenciats, és a dir, van per setmanes... A veure si ens expliquem. És de dilluns a divendres o per setmanes del dia 29 de juny, no? La setmana del 29 de juny.
1: Com deia, per exemple, amb el mural, no? Si tu tries... a veure on està... Ara no el veig. Pintura mural.
0: Sí, pintura mural.
1: Els dijous. Ho faràs tots els dijous, durant 4 setmanes, i per tant hi haurà una evolució. O si tries rima i improvisació, hauràs d'estar les 4 setmanes per acabar tot el projecte. I després... Pots anar cada dia a fer un taller? Sí, pots anar cada dia, però sempre el mateix. És a dir, doncs el dilluns fa circ, tots els dilluns fa circ, i piscina, que és els dimecres. És a dir, no pot venir algú i dir, pues, escolta, jo només vinc els dimecres. No, això sí que hem dit que com a mínim s'apunti a un taller, per exemple, un taller del dimarts de dansa urbana i el dimecres piscina, fantàstic.
0: Molt bé. I has de fer les 4 setmanes, sí. Això sí, ho preguntàvem, sí. Jo, perquè hi ha casals, no?, a les escoles,
1: sí.
0: Que les famílies s'organitzen, doncs, sí. I diuen, pots triar allò per setmanes, per quincenes... Sí.
1: En tot cas, jo el que diria és que, bueno, doncs intentar...
0: Que ho plantegin.
1: Sí, que es plantegi, exacte. Es plantegi, després, en funció de les places, doncs... Pues, tot es pot parlar, però bueno, sí que la idea és aquesta. Tallers que duren 4 sessions, diguéssim, no? Amb sessions queda entès. I després vull dir una cosa, que també tenim un espai que es diu Espai de Cures, que serà cada dia mitja hora, que és com una pauseta que es pot esmorzar, i també es faran dinàmiques amb la Maria, que és la psicòloga de l'Escolta Jove, on és un espai doncs, per fer vincle, per fer alguna dinàmica, per parlar de benestar, per, bueno, per trobar-se i per valorar, escolta, com està anant, com... Bueno, doncs hem volgut cuidar això, no, no deixar-ho abandonat, sinó tenir aquest espai una mica més proper amb ells i elles, que no només sigui vaig, faig un taller i marxo, sinó que hi ha aquest espai una mica més relacional, de parlar, de compartir.
0: Ah, molt xulo.
1: Sí.
0: Trobo que... Molt bé.
1: És que tenim un equipàs a Joventut i estem fent coses molt xules, jo ho he de dir.
0: Seran pel matí, les sessions.
1: De 10 a 12.30.
0: De 10 a 12.30. Recordeu que fins al dia 14 us podeu inscriure, que ho podeu fer en línia o també doncs, presencialment al centre CIS Cívic Lera, que és per joves de 12 a 16 anys,
1: sí.
0: I que són gratuïts.
1: Sí.
0: És això gratuït. No ho hem dit, però sí. Segur que hi ha famílies que diuen sí, home, apuntaré a, no? El meu fill a masses activitats, no en dona, no?
1: Volem poder doncs, arribar a tothom i que tothom pugui fer-ho. Sabem que hi ha altres ofertes, que hi ha molta gent que opta pel casal d'esports del club on fa esport, però hi ha doncs altres que és una franja complicada perquè no hi ha tanta oferta d'aquest estil, no? Així com les escoles pues, bueno, poden haver anat a casals, que pots triar una setmana o dues, tal. Amb secundària sí que és veritat que hi ha un casal al Mollet, però bueno, penso que és una proposta i a més pensada pues, per aquelles butxaques que potser no poden fer front a això, no?
0: Sí, sí, per això ho comentàvem, allò de dir, escolta'm, que sapigueu que és gratuït i que llavors, bé, és una manera també de, no només allò de passar-ho bé, que es tracta d'això, sinó també d'aprendre, no?
1: Clar, totalment. Aquí hi ha molts objectius darrere d'aquests tallers joves, no? També volem oferir, potser algú, fins que no vingui aquest estiu i faci, jo què sé, teatre o circ o rima, mai se l'hauria passat pel cap fer-ho. Per què? Pues perquè ja està habituat a fer un extraescolar o cap extraescolar. I amb aquesta oferta doncs, també volem obrir nous horitzons, descobrir talents, que ells descobreixin també doncs, pues gustos, no? Dir, ostres, això m'està agradant molt, no? I per tant, està pensat perquè hi hagi una mica de tot i tothom surti també una mica, si vol, de la seva zona de confort, allò que es diu, no?
0: Està bé això de poder testejar, no?
1: Sí,
0: que es diu, allò
1: sí.
0: De dir, escolta'm, prova les coses perquè de vegades allò,
1: sí,
0: no?
1: Exacte.
0: És com quan agafes una roba i dius, ai, això? I després tu en proves i dius, ah,
1: doncs mira.
0: Sí. Doncs una miqueta això. Per cert, que teniu moltes activitats ja per fi de curs, el dia 19, feu la festa.
1: Sí, exacte.
0: De fi de curs, però aquesta setmana, vespre gastronòmic, torneig de futbol 7, jove, i també aquesta proposta juvenil jove, que ens ho explicaran aquesta setmana.
1: Val, sí, perquè això és una cosa nova. Sí, és una iniciativa juvenil, el 6 de juny, el dissabte, i animar a tothom, perquè jo crec que estarà molt xulo.
0: Tot
1: l'altre,
0: Sí, tot l'altre també, També sí, teniu allò de... Bé, els vespres gastronòmics veig que també tenen molt d'èxit,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenen molt d'èxit, sobretot aquells... A vegades fem broma de dir... Els que són de temes saludables i sants, una mica menys. Però sempre hi ha públic. Aquest any jo crec que, a més, l'oferta és molt xula, no? Vam fer les arepes, la cuina thai, ara vindrà la cuina italiana... Sí, les begudes fermentades... Bueno, diferent, no? I hi ha tant per descobrir amb la cuina. Hi ha molts joves a Mollet que els agrada. I tenim... És molt xulo veure que hi ha públics per tot. I que hem de poder, no?, preparar propostes per aquests.
0: I a la festa de fi de curs, que és el que teniu així...
1: Doncs la festa final de curs serà una mica recuperar, l'any passat no la vam fer, serà recuperar doncs, aquest espai de dir, bueno, s'ha acabat ja el curs, anem a ballar, vindrà, doncs, evidentment, una de les DJs de confiança, la Beverly Hills i P&P Sound, i bueno, es tracta doncs, de res, pues això ja ho és una festa final de curs, música, una festa sana, d'oci i de trobada. Quan nosaltres fem aquestes activitats, penseu que, clar, els joves i les joves pot ser que es trobin en alguns espais, però si no, molt al seu espai, doncs és el seu institut. Amb aquestes activitats que fem, el que pretenem és que els que estem parlant d'ESO, després hi ha, evidentment, més espais, però és que es barregin, que es trobin, que es coneguin, són espais de trobada. Jo recordo de jove que s'havia organitzat alguna cosa de teatre, jo era de les de teatre, i a partir d'aquí, de coses que s'havien organitzat des de la regidoria, en aquest cas suposo que ja sé de cultura, doncs conèixer gent de Mollet, gent que ens agradaven uns mateixos interessos, teníem els mateixos interessos i ens coneixíem. Per tant, doncs, bueno, això es tracta també de sumar joves. Aquí, evidentment, acaba anant-hi molta gent, perquè coincideix amb festes de final de curs d'escoles i llavors doncs, quan s'acaba, gent que va treure el cap i que s'hi sumen i al final, jo recordo fa uns anys... dos o tres anys o dos, d'acabar-hi anant uns pares i mares perquè acabàvem, no? Els fills acabaven sisè i ens hi vam acostar. I penso que, bueno, que és xulo, és una festa...
0: que ho apunteu allò.
1: A les pruneres,
0: a les
1: perdó.
0: Pruneres, sí, a les el pruneres. Dia 19 de juny, a partir de les 10 del vespre, aquesta festa final de curs de la Regidoria de Joventut, que ara està focalitzada amb el tema de l'adolescència. Ja ens han dit que estan treballant de valent per la creació d'aquest Consell de no? Reivindicar l'adolescència, que és veritat que és aquesta franja d'edat que... Bé, nosaltres tenim el programa de l'edat del pavo sí. i que queda així, no? Una mica jo com dient, bé, ja... ningú se n'ocupa de nosaltres, no?
1: Exacte.
0: Estan els infants, no? Després ja joves, penses en una edat superior a aquests, no? Aquests tallers, dèiem, de 12 a 16 anys, són per adolescents.
1: Sí, són per adolescents, sí, sí. Mm. Després també pensem en l'altre públic jove i properament tindreu novetats i us explicarem coses que estem treballant perquè ens estem formant i estem... plantejant quina serà la fórmula Mollet, però pensada per aquests joves de partida de 16, 17, 18, vale? I després aquests, doncs, també tenen unes necessitats, però que són diferents de l'adolescència. Per això estem fent aquesta... Però jo vull dir una cosa, i vindrem a parlar del Consell d'Adolescència, i és que tenen ganes de parlar, i jo crec que hem de confiar en ells i elles, que és veritat que és una etapa... complicadeta, amb les seves coses, per dir-ho així, però, bueno, jo dic complicadeta...
0: Que hi ha molts canvis hormonals, però... sempre ens ho diuen, eh?
1: Bueno, és una etapa de canvi, exacte, no diré complicada, ho dic perquè, bueno, a vegades també cadascú el que viu, no? Però és una etapa de canvi en què estan també buscant la seva identitat, estan a l'institut que ha canviat molt de l'escola, que estan coneixent gent nova, que el seu cos està canviant, tot això, però és que ells tenen molt a dir. Sembla que passin, no? Diuen, és que els adolescents avui en dia... No és que passin, és que tenen algunes coses molt clares i saben què volen... Algunes coses no, però si els donem aquest espai, i s'ha vist claríssim amb el Consell d'Adolescència, que tenien ganes de parlar. Uh-huh. I jo he estat a les aules un dia de votació i, bueno, penso que és una molt bona iniciativa que fins i tot, ara aquí ho dic que no ens sent ningú, no? Fins i tot ha sorprès alguns mestres amb la participació que hi ha hagut.
0: Molt bé. Doncs en parlarem, ho ha dit la regidora, i nosaltres obrirem les portes, evidentment, com fem sempre, de Ràdio Mollet també, per sentir-ne, no només allò a la creació, sinó que si després volen venir aquests joves que formen part, evidentment, també convidadíssim.
1: A veure si caben aquí,
0: veure...
1: seran uns quants.
0: Anirem fent tongades. Molt bé, Marina Escribano, ho deixem aquí, esperem allò que, recordeu, inscripció, tallers de joventut infantil de joves, tallers juvenils per a adolescents de 12 a 16 anys fins al dia 14 de juny. Ja podeu fer la inscripció. Començava ahir, però fins al dia 14. Que vagi molt bé.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: I tot seguit donem pas en aquest espai de cultura viva que fan els companys de l'Hospitalet de l'Infant i que ens permet conèixer, doncs, això, els gegants, els diables, els castellers. I avui anem a Colldou, una de les dels municipis petits que tenim al Tarragonès i que ens parlen dels seus gegants.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Coi de Jou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants. De la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de gegants de Coi de Jou. Hola, Maria del Carme, què tal?
4: Molt bé.
3: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Coi de Jou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu nom.
4: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3 metres 90 i pesa 60 quilos. La Fumada 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2,20 m. Van ser adoptats per la colla gegantera de Coll de Jou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors en tenim un, que potser l'has vist aquí a Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
3: sí,
4: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els jovens. I el d'això, el van batejar, els van beneir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fets en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos, i van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
3: I
4: no sé, què em vols preguntar més?
3: Com va sorgir l'idea de fer, doncs, en versió més petits?
4: Sí, són iguals, però en versió petita, sí.
3: I com va sorgir la idea de fer-los?
4: Doncs pues molt senzill. Veurem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que anem uns que ja som una mica grans i el pes és molt, molt pesat de portar i tot això, i vam dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs vam poder fer aquests gegantons més petits.
3: Molt bé.
4: Però bueno, tenim un total de 6,
3: bueno,
4: de 6 gegants.
3: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar,
4: com
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Amb l'Espantall sec.
3: Sí.
4: Amb l'Espantall. Doncs bueno, tot això, i si pots preguntar...
3: Amb l'Espantall, que és el que tenim, com comentaves, és el que tenim més vist, perquè ve aquí a l'Hospitalet,
4: sí,
3: i és el que més gràcia doncs pots fer, sobretot a la canalla,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, exacte, sí, sí, sí.
3: Perquè sempre va mullant, no és més interactiu.
4: Sí.
3: Quants membres sou ara mateix a la colla?
4: A veure, ara som entre portadors i músics, potser som unes 25 persones, no som més, eh?
3: Bueno.
4: Ara, acompanyants, doncs tants com no vulguis.
3: Tan clar que sí, sí, ja està bé. Portem els membres de la colla, en aquest cas, aquests 25, aneu d'un color particular, en concret?
4: Sí, anem de color blau.
3: El color blau.
4: Jo he estat 20 anys cap de colla, i amb el meu temps de cap de colla, han portat 3 samarretes. Vull dir, tampoc se n'han portat més, eh? Vull dir, abans... També hi havia la blanca, quan vaig començar a ser cap de colla també anava amb la samarreta blanca, després una de lila, i ara anem amb les blaves, que aviat també es canviaran perquè no fan dia que les portem, que ja fa temps també.
3: Ha canviat molt el tema gegant, durant aquests anys?
4: Ai, jo ja n'he vist de tots els colors. Amb 20 anys de cap de colla t'explicaria, bueno, quantitat de coses, però sí, sí que canvien les coses, sí. Sí, molt, moltíssim.
3: Maria del Carme, moltíssim. Què és el que t'aporta formar part de la colla gegantera?
4: Com vols dir? El que em porta a formar part?
3: Sí, què t'aporta? Sí.
4: A mi no m'aporta res, m'aporta feina, m'ha portat feina, ara no en tinc tanta, però bueno, molta feina porta, perquè haurem organitzat trobades, fer la trobada del poble, un poble tan petit i vindre 15 colles, i tot això, vull dir, molta feina porta. Però bueno, tot el que es fa a gust no és pesat.
3: Clar, i no sé si has arribat a portar algun gegant.
4: Sí, jo hi he arribat a portar un gegant.
3: Sí.
4: Sí. Sí. I el porto. I
3: el portes. I què se sent quan estàs dins i veus doncs, la cara dels més petits, en aquest cas, que són els que més il·lusió li fan, bueno, no, els gegants?
4: Els nostres, per exemple, els que portem... Els nens se fixen més amb l'espantalla, els altres, doncs, veuen gegants i com que se'n veuen a les trobades, se'n veuen tants, tampoc fan massa cas. Però quan veuen l'espantall, sí, perquè tots corren al darrere i tots l'encampen. Tu no l'has vist mai aquí?
3: I tant, tant que l'he vist. Clar que sí que l'he vist. Ja. Però clar, és la visió de tu dins del gegant, quan veus que és quin
4: Home,
3: sentiment
4: a mi,
3: tens.
4: A mi el primer que miro és que m'estan mirant els peus com porto gegants. Perquè veuen una dona dins. Si també potser m'has vist. Bueno, jo soc molt amiga de tots els d'Hospitalet. Segur. Perquè ja era cap de colla quan ho era el d'això, el Teo Castillo, sí. Acabat amb el d'això, amb la colla Poblet.
3: Som sí.
4: Molt amigues, en tots, amb el Catalino, en tots, tu els coneixes a tots, com jo.
3: I tant. Però,
4: molt bé. Jo, el primer que, això sí que ho noto, allà en vas, el primer que et miren veuen que els que portes calcer de dona, no cal dir-ho. Jo veia amb les meves sabates que porto quan veia amb els gegants, sí. I notes que et miren els peus. I ara amb els més petits, encara amb els més petits, amb l'Oriola mateix, que pesa 40 quilos, que l'han portat hasta ara, també, doncs d'això, no tant per quan he portat la fumada als 60 quilos, aquell miren amb expectació allò, hosti, miren, hosti, que miren els peus, el primer que miren.
3: És una dona, no? Dius, ostres, és una dona, no?
4: Sí. Sí, sí.
3: Es noten aquestes diferències quan dins dels gegants, també?
4: Sí, sí. Perquè, veurem, hi ha dones, n'hi ha, portant gegants...

0: porto perquè em mirin, porto perquè m'ho passo bé. M'ho passo bé. Igual bé m'ho passo ara amb aquest, amb els gegantons petits, que amb l'Oriol, vull dir. Jo l'únic que no he portat és l'espantall, perquè l'espantall una dona és difícil de portar, perquè m'ha agafat amb uns ferros aquí, no, tots tenim el pit i no vas bé, no aniries bé. No, aquest no l'he agafat mai, que tampoc aquest no és que pesi. Pesa, però tampoc deu pesar uns 25 quilos aproximadament, el més que pesa.
1: Maria Carmen, la gent que s'estigui ara mateix escoltant, sobretot les nenes, les noies, i diguin, mira, doncs sí, també podem portar gegants, no? Què li diries?
0: Clar que sí.
1: Què li diries a la gent que està adoptant?
0: Jo dic a les d'aquí dalt que s'animin, però, a veure, costa molt. La gent que som de gegants, som de tota la vida d'abans ja, que amb els gegants van gent més gent gran que jove. Uh-huh. Més gent d'abans.
1: Sí.
0: Mira, tens, per exemple, el Catalino, l'any passat fa... Maria Carmen, jo ja no sé, enguany pugen el dissabte, tenim trobada, i clar, ell té 81-82 anys, ho coneixes, no, el Catalino?
2: Sí.
0: I doncs té 81-82 anys, i me va dir, jo ja no sé, jo dic, sí, home, sí, Catalino, home, encara sí, encaixo en Déu fa. Diu, home, diu, si t'haguessin de carregar tu, diu, potser sí que encara l'agafaria, allò que és de broma, no?
1: Sí.
0: Però gent jove... No, perquè, mireu, una altra història. Els gegants de l'Espluga de Francolí són preciosos i anaven amb un munt de gent i així, i s'ha quedat amb un sol, amb una persona sol. Aquest dia va sortir a la tele i em va agafar una llàstima perquè tenen uns gegants que són preciosos. Els coneixes, aquests gegants?
1: L'Espluga de Francolí. I només i s'ha quedat un només?
0: Sí.
1: Clar,
0: i eren
1: no.
0: gent, eh?
1: Sí, perquè...
0: Vull dir, no hi ha continuïtat. La gent jove no... Jo veig que collis jo mateix. No hi ha continuïtat. No continuen. Quan se van fundar els gegants, hi havia un munt de joventut i tot, però ara no.
1: Perdó, bueno, interès.
0: L'ús de tota la vida, i amb algun jovenet també, hi ha un nen, per exemple, que és molt maco, que té, deu tindre 15 anys, no sé si té més, o 7, com a molt, i ho fa amb una fe, i ho porta amb una fe, i tot, però no s'implica la gent, no.
1: Doncs...
0: La gent no...
1: Des d'aquí el que volem és això, que s'impliqui la gent i que sí, que la gent que s'estigui escoltant de l'altre costat, doncs que s'animi a formar part de la colla gegantera i que tant si ets dona, com si ets home, com si ets gran, com si ets petit, no? Que, que tothom té un lloc als gegants.
0: Sí.
1: Que quines actuacions més destacades heu tingut?
0: Les més destacades a Mallorca, a Calataiut, a Ullastrell, vull dir, hem tombat. La més maca va ser... A veure, sense rebutjar Calataiut, ojo, vam ser molt ben atesos, molt ben portats i molt tot. Però a Mallorca, portats en bandeja, vam 2 dies a Mallorca, però sense deixar tocar els peus a terra, allò amb unes atencions, molt bé, vam estar superbé. També vam pujar a la Mola, amb els gegants, a la muntanya.
1: Molt bé.
0: Tu coneixes la Mola, la muntanya de la Mola?
1: Sí. Pues, també, déu-n'hi-do.
0: Que també que hi ha... Jo tinc fotos de dalt que vam fer dalt a la Mola, i vull dir, doncs vam pujar a la Mola, i, bueno, envoltat per la província, no cal dir-ho, envoltat, i veurem a Ciutat Gegantera, vam anar a Vic, hem anat a vàries, perquè quan va ser Mora vam anar a Mora, hem anat a diversos llocs, però a part de Calataiut i Mallorca, així de punts lluny, tampoc no hem anat més. Hem envoltat la província i tot això, però no més.
1: I la festa major, quan és la festa major de Coi de Joc, que també segurament doncs, que sortireu?
0: El dia 10 d'abril, el dia 10 d'agost. Se fan una setmana de festa, comencen el dia 9 i fins al 14.
1: Molt bé.
0: Una setmana de festa, però haurem els gegants la setmana abans que és la trobada.
1: Maria Carmen, moltíssimes gràcies. Ens veieu doncs, en aquesta festa per la cercavila per als gegants de Coi de Joc, així que moltes gràcies, ens veiem aquí a Hospitalet.
0: Sí, ens veurem aquí baix. Vinga, doncs.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: fem cada mes tenim conversa amb en Paco Illescas, és un dels professionals, un API que tenim aquí a casa nostra, i un cop al mes en parlem d'habitatge. Avui li hem proposat al Paco doncs, parlar precisament de la diferència. Jo ara ja sabeu que més enllà del lloguer normal, no, que hem comentat en d'altres ocasions en aquests micròfons, doncs hi ha lloguer de curta durada, jo lloguer de temporada, també li hem dit allò de curta durada és el vacacional, com ho, no? Expliquem una miqueta les diferències. Benvingut, Paco.
1: Hola, bon,
0: molt
1: dia.
0: Bon dia.
1: Moltes gràcies. Doncs sí, és una diferència important. L'habitatge temporal o el lloguer temporal és el que podríem parlar d'algú que ve a viure o necessita un habitatge per un mes, a partir d'un mes fins a un any, dos anys, i han vingut doncs, per estudiar, per treballar, per raons que el fan moure. No és una vivenda habitual, és important això, no és una vivenda en la qual ens podem empadronar o podem dir que és habitual per nosaltres. I l'habitatge de curta durada o vacacional és el que molts mulletens anirem a l'estiu a la costa i intentarem trobar aquell lloguer de dues setmanes o un mes de vacances i que, bueno, que el trobarem.
0: I quan supera el mes, perquè ara jo li estava comentant al Paco, clar, hi ha gent que al final et poses a fer números i dius, bé, em cobraran una setmana o 15 dies tant, i si m'agafo, hi ha persones que diuen, doncs mira, del juny fins al setembre, no? Els 4 mesos d'estiu.
1: Jo crec que es tractarà d'una
0: curta de temporada?
1: És curta durada, és un vacacional. Val? Uh-huh. Jo, si això es permet, el propietari ho permet, i arribeu a l'acord de poder-lo llogar a un preu més raonable per més temps, és el mateix tipus de lloguer.
0: Doncs anem a parlar d'això, de temporada i de curta durada. De temporada, nosaltres som coneixedors i el Paco de vegades ens ho ha dit també, no?, que hi ha propietaris que, tenint en compte que tenim a l'Institut, no?, de Seguretat Pública de Catalunya, és a dir, la formació de Mossos, policies locals, hi ha molts alumnes que doncs, lloguen habitatges per aquest període de temps, amb la qual cosa també hi ha propietaris que,
1: hi ha propietaris
0: que busquen ja...
1: Busquen,
0: no?,
1: aquest tipus de contracte, aquest perfil, perquè saben que cada any i mig canviaran el llogater i d'alguna manera el tenen sempre a disposició després d'aquest temps. En aquest cas, des d'allà fa uns mesos, ens han canviat la llei i d'alguna manera el preu queda igualment limitat, que era una escletxa que hi havia temps enrere a la llei, en la qual el lloguer de temporada tenia llibertat de preu. Per altra banda, han limitat igualment el preu, però les despeses d'honoraris del professional anien a càrrec, en aquest cas, del arrendatari, perquè d'una manera és un plaç més curt, en el qual és una condició. Normalment sempre havíem parlat de que el màxim temps eren 11 mesos. Realment sí. És la durada que l'arrendatari necessiti.
0: Perquè clar, al final, perquè has dit que fins i tot es pot fer un contracte de temporada de dos anys.
1: De dos anys.
0: Es poden arribar a fer de dos anys.
1: Sempre el que
0: però
1: és,
0: no es pot empadronar la persona que...
1: En principi no, perquè no és un... No és...
0: Ja, però quan estàs allò, doncs, igual allò un any...
1: A veure, potser no...
0: Feta la llei...
1: Sí que et podries empadronar. El tema és que no és... Tu tens una altra vivenda. Tu, és gent que ve a treballar, per exemple, doncs ara tenim gent que està fent el tema de DIF, o gent que està fent, que ve a treballar de fora aquí, o els mateixos estudiants de Mossos, que durant una temporada per un any no t'empadronaràs aquí, generalment no t'empadronaràs. Hi ha gent que s'empadrona, no és un requisit no empadronar-se. El que sí que hem de justificar molt bé que la necessitat de l'habitatge és per aquest temps.
0: I llavors això s'ha de justificar aportant doncs, el tema del...
1: Per exemple, a gent que, o persones que estan...
0: Si és una formació, doncs adjuntar és que, no? Assistiré a aquesta formació i es desenvolupa en aquest municipi.
1: És senzill justificar, o una família que han de fer obres a casa seva amb un pressupost ja ho està justificant. Vale? Uh-huh. No, això no és massa problema. I és diferent a el que estàvem parlant fa un momentet del vacacional, que aquí sí que primer el propietari del lloguer vacacional està obligat a registrar aquest lloguer en el registre d'allotjaments temporals o de curta durada que té la Generalitat, que fa poc el Tribunal Suprem, si heu sentit les notícies, ha anul·lat una proposta que hi havia del govern espanyol de fer un registre únic, i el que ha dit, no, si cada comunitat té el seu registre, no és lògic tindre un registre nacional, un registre de...
0: No cal duplicar les coses.
1: Correcte.
0: El que passa és a dir, en principi, tota comunitat autònoma ha de tenir aquest registre.
1: Sí.
0: I no ho dic jo perquè pot ser una eina interessant, no?, per a aquella persona que vulgui, doncs, no sé, marxar cap a la costa de...
1: Jo crec que l'important, perquè abans m'ho estaves comentant, què és el que hem de tindre en compte a l'hora de llogar?
0: Clar, sí, perquè després, malauradament, per aquestes èpoques de l'any també surten moltes informacions de persones que han llogat un habitatge que no s'ajusta a allò que havien vist, no? Perquè ara tot ho fem via online i llavors et posen unes fotografies fantàstiques i vas anar allà i no. De vegades, fins i tot, han llogat...
1: Vistes al mar? Les vistes al mar?
0: Sí. De vegades, fins i tot, és que no hi és ni aquest apartament que has llogat, no? Tu has avançat allò...
1: Això passa en lloguer vacacional, en lloguer de temporada i en lloguer normal. O sigui, moltes vegades el fet de contactar amb un, entre cometes, o diria una agència immobiliària en la qual estem contactant via telefònica, via mail, via WhatsApp, o sigui... Moltes vegades treballem així i no és problema, però en ocasions podem trobar-nos que no existeix. Que no existeix ni l'agència immobiliària, ni existeix el pis, i això ens passa a qualsevol tipus de contracte de lloguer o d'arrendament que vulguem fer. Què és important? És important conèixer la immobiliària amb la que estàs tractant. Vale? Inclús a l'estiu, si a vegades és difícil, perquè si te'n vas a l'altra part d'Europa a llogar un vacacional és difícil, però és intentar, si anem aquí a la costa, anar un dia i veure el pis.
0: Uh-huh.
1: I veure la immobiliària, i veure que existeix i veure que d'una manera no tindrem tants problemes com si no sabem res de... Però això és com tota la vida, qualsevol tracte que fem a la vida. És important fer-lo amb persones que siguin professionals i que ens donin confiança.
0: Uh-huh. I llavors ens demanaran, com en un lloguer normal, allò que es deixi una fiança, que
1: generalment,
0: és una fiança que després es retorna una vegada jo he comprovat que...
1: En aquest cas, com estem llogant un habitatge, un pis, un apartament, amb tot el mobiliari, amb tots els útils que necessitem per estar una setmana, dues setmanes o el mes que volíem estar de vacances, ens demanarà una fiança. Una fiança que depèn, ja no depèn només del mes o dos mesos que seria un habitatge normal, un lloguer de temporada o un lloguer normal. En aquest cas, ens poden demanar una fiança per els béns que hi hagi en aquell, el televisor, que no ens emportem el televisor, que no... Pot ser una fiança superior. I en aquests casos, el que es fa servir és, via Visa, fer un càrrec que després, una vegada marxem, ens el descarrega.
0: Dèiem allò, sobretot saber-ne allò, l'assistència, no?, d'aquella agència, d'aquell apartament, saber que ens demanaran aquesta fiança i que els preus oscil·laran, són, en aquest cas, són més lliures, és a dir, que ens podem trobar una miqueta... No estan tan regulats.
1: No estan tan regulats. La veritat és que no estan tan regulats. Són ja... I jo, tota aquesta llei jo crec que s'ha plantejat una mica per tot el tema d'internet, les webs d'habitatge de curta durada, tipus, ja tots ho coneixeu. Crec que aquesta llei és una mica per retallar aquesta...
0: Sí, que sabem allò tots d'edificis que dius, ah, doncs resulta que puja gent i baixa.
1: Exacte.
0: I que és el que està passant,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, tota aquesta problemàtica...
0: I s'està també regulant...
1: Es volia retallar una mica amb aquesta llei de curta durada. Jo crec que l'apartament vacacional de tota la vida de la Costa Brava, això existeix, existirà i és un funcionament, doncs, bueno, normal dintre del dia a dia.
0: Uh-huh. El problema és, sobretot, això es dona a les grans ciutats, no? Sobretot, que cada vegada estan més massificades turísticament i llavors, bé, és una oportunitat per a alguns propietaris, però si no està ben regulat i ben senyalitzat, no, també, pels veïns pot ser una molèstia important.
1: Veïns, moltes vegades. Moltes vegades. És una molèstia, mm-hmm. perquè cada 3 dies estan canviant a Barcelona, allò és un desastre que cada dia, o cada 3-4 dies estan canviant de veí i bueno, és una festa allò.
0: Tornant al lloguer de temporada, aquí a Mollet deien que a mi se m'acuta jo el tema de l'Institut de Seguretat, però ara comentaves, és veritat que s'estan fent obres, allò sí. Si passeu de DIF, amb la qual cosa segurament hi ha treballadors que sí. També venen de fora. Tenim allò força, Marc? No tenim. Clar, és que jo pensava dir que potser que la gent hi trobi, perquè sempre diem que no hi ha pisos de lloguer.
1: Complicat. Sempre ho estem parlant, portem un any que estic venint sí. Cada mes, i estem en la mateixa situació, estem amb un 10% d'oferta de la que teníem fa un any i mig, 2 anys. O sigui, un 10%. Estem realment escassos d'oferta de lloguer. És així, la gent està intentant, ja ho hem comentat moltes vegades, intenta comprar per evitar aquest problema, però bueno, està complicat.
0: I llavors aquesta gent que no troba aquest habitatge lloguer, que marxa a poblacions properes a Mollet?
1: No.
0: Si vosaltres també, per exemple, dieu, escolta'm, doncs aquí no, però a Parets, no?
1: O a la Llagosta? Estem a Parets, a Granollers, estem igual. Està tot els voltants de Barcelona estan, l'àrea de Barcelona està més o menys amb les mateixes condicions. I pregunten, bueno, on te viuen? Pues estan vivint 3 persones en un pis i aquest senyor doncs es volen independitzar o gent jove que ve. Són situacions, a vegades et planteses i dius, home, és que és una mica situacions desastroses en la qual, bueno, pues...
0: Perquè a través de la immobiliària, Paco, també es gestiona, ara que has dit allò, compartint, no?, habitatge, és a dir, un propietari que digui, escolta'm, jo tinc aquí habitatge, però té tantes habitacions i, doncs, més que amb una persona, doncs, podria acollir a 3...
1: Nosaltres no ho sé, jo ara mateix he vist a Mollet algun anunci de s'alloguen habitacions, no sé, nosaltres no entrem en aquest sector, creiem que no és... Jo una habitació per 600 euros, jo ho sento molt, però creiem que no és...
0: No és de rebut.
1: No és de rebut. Uh-huh. És així, no... Aleshores, intentem... crec que és un altre tema.
0: En tot cas, Paco, per a aquelles persones que es trobin en aquesta situació, això també s'ha de regularitzar, fer un contracte, vull dir, no és allò de mira, t'ho deixo per aquest, no?, pactar un preu.
1: El que passa és que, a veure, i això ja se'n va una mica de la meva professió, de la meva... crec que al llogar una habitació, el que estem fent és llogar una persona que té la necessitat de tindre, o amb una família, de tindre aquesta habitació per dormir, per posar, per viure-hi. Crec que aquests estan... o sigui, estic segur que la majoria de les vegades no hi ha un contracte, que la majoria de les vegades estan indefensos i que la majoria de les vegades, o sigui, avui entres i demà surts perquè no m'agrada alguna cosa que has fet. No sé, és complicat. Tot el tema de compartir de la forma que s'està fent en algunes per alguns arrendadors, sí. Que no és lo normal, que no és lo comú, però que no seria lo normal. Jo crec que compartir una habitació per famílies, no, això no va, això no tira.
0: No, però després hi ha les realitats, no? Perquè igual tu també pots llogar el teu, com a propietari, el teu pis amb una persona i després trobar-te que en viuen 3 o 4.
1: Això és un delicte. Això és un delicte i això és un altre tema, també.
0: Paco, ho deixem aquí. En tot cas, allò, aquelles persones que sigueu propietaris o sigueu allò, persones que us heu plantejat de llogar un habitatge, si aneu de vacances, si esteu pensant, doncs això, sobretot, tenir aquesta seguretat, no?, de l'assistència d'aquest apartament, d'aquesta casa vacacional, i si ho tramiteu a través d'uns professionals, doncs també tenir la garantia de que aquella agència doncs té allò un bagatge que us doni també una seguretat, i si podeu anar al lloc i veure-ho, i molt millor. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: tot allò que passa a Mollet, a Posa't les piles.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18%, volíem dir, del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
3: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
2: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Quina és la millor cançó de la història?
7: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
8: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
7: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: De Loles, en el món de l'havanera i el cant de taverna n'hi ha vàries. La vella Lola, Lola la tavernera, Ai Lola, si tu me quieres. Avui toca aquesta Lola Dulce Prenda, una altra cançó d'amor dedicada a una noia amb aquest nom. Potser en sortirem de dubtes escoltant-la pel grup La Taverna, o potser no.

0: Donem pas en aquest espai que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca i que en el dia d'avui farem referència al Museu de l'Abanico de Aldaya o també al Museu de Palmito, he vist que es posa. En parlem amb Montserrat Cavarrocas, que és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Molt bon dia, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Anem a parlar d'aquest museu, el MUPA.
1: El MUPA.
0: El MUPA. Per això dic del Palmito, no?
1: Que com bé diu, està a Aldaya, València, està a prop mateix de València. Vale.
0: I és l'àrea metropolitana de València,
1: sí,
0: és a dir, que
1: sí,
0: està a prop.
1: Està molt a prop, molt a prop.
0: Molt bé.
1: Llavors, a veure, aquest museu, com es diu el Museu del Palmito, és més conegut pel Museu del Palmito, però és el Museu del Bano, o sigui, de l'Abanico.
0: Uh-huh. Vale?
1: La casa és una casa, és la casa de la Lutxeta, que és la sede del MUPA, que és d'estil renaissantista, de finals del segle XVI, i té tres plantes. Però està tota preparada i no té barreres arquitectòniques, o sigui que es pot accedir d'una a l'altra amb ascensor, molt bé, i es pot visitar molt bé. El Bano gaudeix d'una gran tradició a la Comunitat Valenciana, perquè, si no us fixeu, en el traje de valenciana sempre van amb un Bano.
0: Uh-huh. I, a més, ara, doncs, en aquesta època de l'any, són molt útils.
1: Sí, sí, la veritat. El Bano sempre ha anat bé portar-lo en el bolso.
0: Sí.
1: Encara que ens estem tornant molt una mica ganduls i ja hi posem el ventilador aquest que ve amb piles,
0: sí,
1: o que el carreguem, vale? Però, bueno. En aquest museu podreu veure banos antics del segle XVIII fins als nostres dies, una col·lecció molt extraordinària de diferents estils, modes, materials utilitzats a la llarg de la història, i també es podrà veure la maquinària tradicional per fer aquestes peces, utensilis i típics de la processació de l'elaboració del Bano.
0: Clar, de fet, estic pensant que si aquest museu es diu el Museu del Palmito, que és conegut, igual els primers
1: Bano eren de Palma.
0: De Palma.
1: Clar, els primers es feien de Palma. És que abans que els Banos aquests que coneixem nosaltres com a Bano, el que era tipus pai-pai.
0: Clar.
1: Que es feia amb palma i trenat, vale? De tots modos, per lo que he llegit en el d'allò, els valencians són reconeguts internacionalment els artesans abariqueros, que li diuen valencians, són reconeguts mundialment. Exporten a molts punts de fora d'Espanya i la veritat és que són Banos, hi ha Banos més corrents i hi ha Banos molt elaborats. I també, evidentment, com a tot museu, té la seva botiga. Vull dir que li pots comprar també Banos. I si parlem ja de col·leccionisme, pues, a veure, hi haurà molta... No conec a ningú, però segur que hi ha gent que fa col·lecció de Banos. Primer, perquè ara no es veu tant, però hi va haver una època, als anys 70-80, que van sortir un tipus de Bano molt senzill, molt pobre, diguéssim, però que eren estampats en museus turístics de bona naves.
0: Sí.
1: Jo en tinc un de Benidorm, o sigui, de Benidorm, de Torremolinos, de bona naves. Llavors, suposo que algú deu fer col·lecció.
0: Clar, no, i a més, la veritat és que...
1: Sí. I ja no parlant del Bano maco, que després hi ha el Bano maco.
0: Clar, i hi ha uns que, doncs, el que són les varetes són de fusta, uns altres són d'un altre material.
1: Són de ferro, n'hi ha molts materials, n'hi ha de treballades, aquestes varetes treballades.
0: Hi ha de pintats a mà,
1: clar.
0: Hi ha també allò de diferents mides, perquè hi ha uns petits,
1: sí,
0: que es veuen,
1: es
0: veuen a les pel·lícules, sobretot, allò de l'aristocràcia quan anava jo a l'òpera.
1: No, però encara existeixen, perquè jo me'n recordo que no fa tants anys, deu fer una mica abans de la pandèmia, en el carrer del Call a Barcelona, que hi havia una tenda que ara l'han plegat, que era de Banos, mantons de Manila i coses així, em vaig comprar un de més petit de lo normal,
0: sí,
1: que semblava per nen, per portar en el bolso, perquè l'altre m'era molt d'allò i aquest també feia l'efecte i era molt cucu. Jo el tinc guardat, vull dir, i era més petit. Era petitó.
0: Clar, de fet, aquí veig allò a l'any 79, d'empreses de vanos que hi havia al Dalla, i
1: hi havia,
0: jo diria,
1: moltes.
0: Que com a mínim, sí, sí, n'hi haurien, sí, unes 25, sí, o 30, eh? I llavors persones, allò, pintors, no?
1: És que el vano té, ja ho posa en la història, que té un fort arraigament en l'Aldaia i la comarca de l'Horta, perquè havia tingut molts artesans. Ara en queden més pocs, però encara en queden. I aquests artesans, la veritat és que fan verdadera joia.
0: I imagino que també deuen tenir alguna marca, no? Allò els,
1: suposo que sí, deuen anar al mercat, perquè si són de fusta com si són de d'allò, a foc es marcaven molt bé. Vull dir que sempre porten la marca, no? Però és el que dic, i a més, tu has parlat de les varilles i així, però i les teles, ni deuen haver de roba normal, ni deuen haver de seda, de nylon, bé, no, clar, no. Deu variar molt el que és la roba, també, no? Però la veritat és que li vaig donar una volta al museu i n'hi havia de molt macos. N'hi havia,
0: sí, sí,
1: de molt, molt macos. I la veritat és que...
0: De és fet, un... és que permeten fins i tot fer una visita virtual,
1: sí,
0: d'aquestes, i pagar la pena.
1: Sí, sí, sí, sí. I també de tant en quant fan algun taller en el qual, més que res, ensenyen a muntar un vano. Uh-huh. Vale? Vull dir, bueno, pues t'ensenyen a muntar un vano. Sí que és veritat que si tu vas ara a les cases d'aquestes d'artesania i així que fan manualitats, trobes vanos per pintar, diguéssim, per tu pintar-los. Però ja no és el mateix. Jo la veritat aquí és que vaig gaudir molt de les fotos de les vitrines i així, perquè eren molt maques i els vanos eren molt macos. Evidentment, qui faci col·lecció de vanos té que tingueu una mica d'espai, perquè encara que no els tingui oberts, no? Però...
0: Sí, que... estava pensant que hi ha botigues que venen, que els tenen oberts,
1: sí,
0: i realment és que crida
1: són
0: l'atenció.
1: Molt macos.
0: Són molt
1: no,
0: macos.
1: I a veure, jo me'n recordo d'haver anat amb la meva tieta, que tenia uns parents a Barcelona, que hi anàvem, i a vegades anàvem a casa de la senyora, que en deien, que devien ser els senyors, diguéssim, i en el menjador hi havia dos vanos dintre d'unes vitrines amb la forma de vanos, i me'n recordo d'haver-los vist.
0: Uh-huh.
1: Me'n recordo, eren uns vanos brodats a mà, molt macos. Vull dir que, clar, és una artesania, la veritat, si es fan així...
0: Sí, sí, no, no.
1: Que... Si s'elaboren a mà i tal, és una artesania, a més, maco de veure, també, no?
0: I de, fet, dir... I, de fet, això que comentaves, de que va haver-hi una època que eren també com un objecte d'aquests de record,
1: de,
0: no?
1: Record,
0: de souvenir.
1: Com el que comprava una postal, doncs...
0: Hi ha museus... que també tenen el vano com a element de souvenir,
1: bueno,
0: de que has visitat.
1: On vaig
0: aquell...
1: veure jo un vano va ser al Museu del Prado, uh-huh, de Pardo.
0: Uh-huh.
1: Allà vaig veure un vano d'ells, però no un, n'hi havia diversos, però anaven amb dibuixos de diferents pintors.
0: Clar, però estic seguríssima que vas al MACBA, per exemple, a Barcelona o...
1: Segurament.
0: No?
1: A més, ara no tant, però no fa tants anys el vano inclús era un detall que donaven els partits polítics quan feien eleccions i coses.
0: I estava que ara no ens podeu veure, però que el vano també té el seu llenguatge.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, això també és veritat. I a, no? Sobretot en l'època en,
0: sí,
1: què es feia servir molt el vano, a l'època renaixentista i així, que segons feien el moviment del vano, l'enamorat o el qui fos ja sabia què li volia dir.
0: Exacte.
1: Vull dir que...
0: Doncs que sapigueu manera... que si aneu cap a València, una oportunitat és apropar-vos al MUPA, aquest Museu del Palmito, del Dalla, o doncs al Museu del Vano, com dèiem nosaltres, que es pot arribar, veig allò, hi ha una línia de bus i un,
1: sí,
0: tren que,
1: sí, sí,
0: que et porta fins allà,
1: sí, sí,
0: que obren tots els dies, tret els dies allò assenyalats i festius locals, que, com deia la Montse, no té barreres arquitectòniques, que disposa d'ascensors i, a més, és gratuït.
1: Sí, això és el que
0: no?
1: anava a dir. A més, és gratuït. No, no es paga res per entrar. Vull dir que l'únic que sí, vaig llegir amb una puntualització, que si en algun moment donat hi ha massa gent, et fan esperar una mica fins que es buiden sales per anar deixant entrar més gent. Perquè es veu que hi ha un parell de dies que fan com una festa també del Bano i així es veu que hi ha molta afluència de gent. Llavors fan esperar una mica. Però
0: els
1: bueno,
0: diumenges està... Ai, els diumenges, els dilluns, que
1: està
0: acostuma...
1: tancat.
0: Està tancat.
1: Està tancat. Però bueno, ja ho sabeu.
0: Sí, sí, no,
1: que
0: no.
1: Que podeu anar, que és gratuït i que...
0: I que més enllà del museu, doncs que una col·lecció que es pot fer i que de ben segur que és molt maca, que segur que hi ha persones
1: segur
0: que ho fan, doncs és la col·lecció de...
1: Segur,
0: de
1: ja et dic, jo no conec a ningú, vaig posar pel troc a veure la federació, a veure si hi havia algú, però no em va sortir ningú. I no he pogut parlar amb ningú que faci, però vaja, jo ja et dic que en tinc un parell de guardats. Un és de Benidorm i l'altre no sé de on és, però era d'aquella època, dels 70-80, que amb coses pintades dels d'allò, i això ho vaig comprar en una tenda de souvenirs. Suposo que igual que venen altres coses, que igual encara en venen, eh? Vull dir,
0: sí,
1: no ho sé,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: no m'hi fixo gaire.
0: Molt bé.
1: Però vull dir que, bueno...
0: Tenim activitat?
1: Sí. Sí. Bueno, la primera, la nostra.
0: La nostra.
1: Tenim mercadet aquest diumenge. Serà l'últim de la temporada. El juliol i agost no tenim. Llavors, fins al setembre, el mercadet no tornarà. Però, a més, hi ha la 24a trobada de col·leccionistes. El Club Petanca, la Bordeta de Lleida, de 10 a 2. Les trobades sempre són de 10 a 2, de 10 a 1, més o menys. Després, el 6 i el 7, tenim la 17a trobada de l'automòbil i moto antiga a la Lotja de Sils, a Girona.
0: Sí.
1: És el dia 6 tot el dia i el dia 7 al matí.
0: Molt bé.
1: Després tenim el dia 6 la Fira d'Antiguitats, Artesans, Col·leccionistes i Brocanters a la pista del Parc del Gall Mullat a Piera, tot el dia.
0: Quin nom més curiós té aquest parc.
1: Sí, la pista del gall mullat.
0: Molt bé.
1: Bueno, hi devia haver algun gall que es va mullar per allà, però bueno. Llavors, hi ha la 29a Exposició Catalana de Mecano, que jo hi vaig anar un any i és molt maca. Els 5, 6 i 7, de 10 a 1 i de 4 a 8.
0: De
1: la tarda. I és a la parròquia Verge de la Pau, al carrer, a la plaça Ferran Casablanca 4 de Barcelona. L'organitza el Club Mecano Catalunya. I la veritat, hi ha construccions molt maques i hi ha caixes senceres dels primers mecanos, dels d'allò. Jo hi vaig anar un any, com van fer, perquè cada any ho fan en un puesto, on els hi deixen, no? I també ho van fer també en una altra parròquia. I la veritat és que em va agradar, fa uns anys ja que vaig anar, però em va agradar perquè estava molt bé. I a més hi havia una taula aquell dia, com a mínim hi havia una taula amb coses de peces de mecano per si la canalla volia aprendre a muntar i com es feia i tal. Però l'autèntic mecano d'abans, ¿vale? no el d'ara, el d'abans. Vull dir que...
0: Estava mirant que aquest club de mecano està al barri del Clot.
1: Pues sí, no sé. A mi van passar el d'allò i és la parròquia Verge de la Pau a la plaça Ferran Casablanca 4, Barcelona.
0: Molt
1: pot ser perquè l'altra vegada ho van fer com a Sagrera. Saps aquella eclésia que hi ha tan...
0: Sí, una...
1: pues
0: sí,
1: el
0: sí.
1: Van fer
0: a tocar
1: una
0: de la
1: sala
0: Meridiana.
1: De darrere, sí. Vull dir que...
0: Al front de l'Institut Gutmann,
1: sí,
0: que hi ha la Meridiana.
1: Més o menys, sí.
0: Està aquella parròquia.
1: Pues bueno, i el mercadet nostre,
0: el mercadet, ja sabeu, el mercadet a l'Avinguda Llibertat, el diumenge,
1: sí, sí, que
0: al
1: si
0: matí.
1: Algú vol passar, sapiguer alguna de nosaltres i què fem, pues poden passar per allà. Si no, poden escriure'ns a coleccionistesmollet@hotmail.com i els hi donarem informació. I, bueno, tornarem a venir el dimarts que ve i parlarem de col·leccions de nines barriguites.
0: Molt bé.
1: De les barriguites. I res més.
0: Exacte, pel dia d'avui ja ho deixem anar aquí. I això que ha comentat la Montserrat, que si voleu informació, aprofiteu aquest diumenge per passar pel mercat. I si no, doncs això a través del correu electrònic.
1: Ens faltaran un parell de parades, em sembla, perquè ja han començat les vacances i algun, pues, clar, com que també treballen, si tenen les vacances ara al juny, pues, les aprofiten per marxar. Però bé, al setembre tornarem. Anarem.
0: Molt bé. Bé. Ho deixem en aquí a Montserrat. Que vagi
1: bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, inclosa dins el catàleg de serveis de l'ens supramunicipal, té com a objectiu ajudar els municipis a definir estratègies i impulsar solucions tecnològiques aplicades a diferents àrees de la gestió local. El document estableix una desena de projectes prioritaris seleccionats segons criteris d'impacte, dificultat tècnica i inversió requerida. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades i la creació d'un quadre de comandament integral, eines destinades a millorar la gestió i la presa de decisions. I en esports us informem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicta en les dues primeres fases d'ascens a primera catalana. Els molletans han guanyat els primers partits davant del Martorelles i continuen lluitant per pujar de categoria. La Molletense s'imposava en camp rival per 1-3 i aquest cap de setmana ha repetit victòria a casa a la segona fase per una golejada de 6-1. Albert Càmara, entrenador molletà, ha comentat que en les dues fases restants esperen que continuï aquesta bona dinàmica.
1: Ja veníem d'un resultat de favorable de 1-3 a camp d'ells. I la veritat és que sí que va ser un partit que va començar una mica boig, perquè al minut 1 ens avancem nosaltres i al 3 ens empaten, però bueno, vam agafar un altre cop una mica la línia que portem durant tot aquest any, no? Som un equip que té bastant de gol i això doncs, creem moltes ocasions i, bueno, i la veritat és que l'altre dia vam estar molt encertats i esperem que continuï aquest encert.
0: Després d'aquestes primeres dues fases, els molletans encara tenen dos partits de play-off per davant, on el rival serà el Cardedeu. El primer el disputaran aquest diumenge en camp contrari i la tornada serà a casa. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem, perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 10:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
5: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
6: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 704, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Continuem amb la història de l'alpinisme modern. Passem d'uns tímids intents d'escalar el Mont Blanc a començar a prendre's la cosa més seriosament. Avui, capítol 3, el Mont Blanc, segona part. varen haver de passar 8 anys perquè es dugués a terme un nou intent d'escalar el Mont Blanc i una nova generació de guies, molts dels quals encara no havien nascut quan Sozig va oferir la recompensa, es varen llançar cap a la muntanya. El 1785 van començar una sèrie d'intents que any rere any varen servir perquè els guies anessin acostumant-se al terreny i millorant a poc a poc la seva rudimentària tècnica. I d'altra banda, també per deixar de banda els seus temors. El mateix Sozig, que llavors tenia 45 anys, va decidir participar en un dels assalts acompanyats per 9 guies, sense èxit. Totes les temptatives es realitzaven per la versant nord-oest, ja que es considerava la ruta més lògica. I en 3 ocasions varen assolir el cim del Dom de Goûter, a 4.389 metres, però cada cop es trobaven amb la resta final que duia el cim i a partir d'aquell punt eren incapaços de continuar. Així doncs, si bé Horace Benedict de Sozig va ser qui va pujar en marxa l'empresa, a Chamonix hi havia un home diferent de la resta de guies i que mirava la muntanya com un problema per resoldre. Aquest home, figura capital de la conquesta del Mont Blanc, va ser Michel Gabriel Paccard. Fill d'un notari, va néixer a Chamonix l'any 1757 i es va formar a Torí i a París, on va estudiar medicina. El 1781, Paccard va començar a exercir com a metge al seu poble natal i de seguida es va dedicar, gràcies a la seva aguda intel·ligència i a les seves dots com a escalador, a investigar sobre els problemes de supervivència en l'alta muntanya. Home de formació científica, no es conformava en acceptar perquè sí les opinions dels demés i va començar a estudiar distintes rutes i observar la muntanya des de diferents angles. Com que no es podia permetre el luxe de contractar portadors, efectuava totes les seves temptatives acompanyat d'algun amic o parent a qui aconseguia convèncer. Amb tot aquest panorama va realitzar uns 5 intents i finalment va arribar a la conclusió de que la millor ruta per atacar el cim era no per la versant nord-oest, pel Dom de Goûter, sinó per la vall del Gel. Estava convençut que tots els precipicis que l'envoltaven podien salvar-se per una dreta rampa de neu, actualment coneguda com l'Ancien Passage, que duia cap a un terreny més fàcil. Tots els guies opinaven que aquella via era impossible, però ell havia estat observant la ruta amb el seu telescopi durant 3 anys, fixant-se en tots els llocs on s'hi podien produir allaus i observant els canvis que es produïen en el gel, fins que es va convèncer que es tractava del millor camí cap al cim. En Paccard no perseguia la fama. Era un home modest que parlava poc dels seus avenços. El seu afany per assolir el cim es devia més al seu afany d'aconseguir-ho en nom de França com per al seu interès científic. Anhelava realitzar mesures baromètriques i altres observacions per tal de determinar l'alçada de la muntanya i demostrar que el seu Mont Blanc era el cim més alt de tots els Alps, la qual cosa en aquells temps no era generalment acceptada. Així doncs, Paccard va planejar dur a terme l'intent durant la primera lluna plena d'agost de 1786. Inicialment tenia previst d'anar-hi amb un amic, però al final aquests no li va estar possible i va haver de contractar a Jacques Balmat. Aquest era un jove camperol que es guanyava la vida caçant isards i recollint cristalls de roca. Era bon escalador, fort i valent, però a la vegada xulo i cregut, per la qual cosa els demés guies de Chamonix no el consideraven un bon company. 2 mesos abans havia format part d'un dels grups que havien arribat al Dom de Goûter. En Paccard se'n va guardar prou d'explicar-li que la seva intenció era anar per una ruta diferent, ja que sospitava que l'entusiasme de Balmat s'esvairia tan bon punt li digués que per on realment volia pujar era per la tristament famosa Vall del Gel, on el 1775 havia fracassat la primera temptativa dels 4 guies. Tarda del 7 d'agost, aquells dos homes van sortir de Chamonix. Era un grup molt reduït i mal equipat per una empresa com la que anaven a escometre. Anaven molt carregats. Doncs, a més de les mantes i el menjar, havien de carretejar amb aquells pesants i voluminosos instruments del doctor Paccard. Havien passat 3 setmanes de mal temps, però aquella era l'última lluna plena abans de la tardor i el doctor no volia perdre aquella oportunitat. Varen passar la nit al raser d'unes roques a l'alçada de la muntanya de la Côte per reprendre la marxa de matinada. A les 4:45 del matí arribaven a la cresta rocosa. Varen entrar a la zona del gel i a partir d'aquell moment començaren a veure-se-les amb les esquerdes de la junció. Els dos homes ja havien estat allà, però com acostuma a succeir a final de temporada, el gel el trobaren molt més caòtic. Sense cordes ni piolet, imagineu el drama d'aquells homes, els quals no disposaven només que de dues perxes d'uns 3 metres de llargada, les quals les van utilitzar en diverses ocasions per col·locar-les travessades damunt les esquerdes i així poder-les creuar. Encara més perilloses eren les petites esquerdes dissimulades sota la neu. Fins a 4 cops van haver de tirar-se al damunt de les perxes per poder sortir del malpàs gatejant sobre elles. Fins a aquell punt, en Balmat estava convençut que seguien la ruta tradicional, però quan en Packard, en comptes de girar a la dreta en direcció al Dom de Boter, va seguir recte cap a la Vall del Gel, se'n va adonar de les veritables intencions del doctor. Penetrar dins d'aquell congost i provar una ruta que els guies havien declarat impossible. I què va passar després? Seguim la setmana que ve.
5: Pals i botes. L'agenda.
6: El dijous dia 4 hi ha la programació del segon semestre de 2026. A les 20 hores, en el local del club, vocal Alfons Fernández. El mateix dijous dia 4, extrem. Matinal, grup dels dijous. Llinars del Vallès, poblat ibèric del Far. Vocals Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8 quilòmetres amb un desnivell positiu de 323 i negatiu de 323. 4 hores de durada, dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí i el transport en vehicles particulars. Dissabte 6, senders. GR2, etapa 2, Boadella de l'Empordà, a Lladó. Vocal Jordi Luque. Recorregut 16,7 quilòmetres, més 3,1 opcional, amb un desnivell positiu de 510 metres, més 220 opcionals, i negatius de 410 metres, més 220 opcionals, i 4 hores, més 1,1 d'opció. Dificultat mitjana. Cal portar, esmorzar, dinar, aigua i equip personal. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 20 euros els socis, 26 euros no socis. Observacions. Una petita desviació en la ruta, opcional, ens permetrà fer el cim de Santa Magdalena, que és un 100 cims, amb vistes a la banda i banda de l'Empordà i els Pirineus. Diumenge 7, tothom. Catifa floral del Corpus a la Rambla. Vocal Maria Teresa Llavina. Cal apuntar-se per saber quines persones comptem. De 7 a 7:30 del matí es començaran a preparar les catifes.
5: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
7: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. La psicòloga molletana Susana Echevarría ha creat una comunitat digital de suport a mares separades. Segons Echevarría, la comunitat garanteix un espai de reunió, reflexió i fins i tot d'aprenentatge.
1: Bueno, pues es tracta d'un lloc on les dones separades es poden, bueno, les mames separades, no? Poden trobar un lloc de reunió, de suport, d'aprenentatge també, no? De convivència i de sobretot no trobar-se soles, perquè moltes vegades la primera sensació és: "Mare meva, estic sola, tinc un munt de problemes i no sé a qui preguntar-li, no?"
0: Susana Echevarría parteix de la seva pròpia experiència com a mare separada. A més, és coach de separació, coordinadora de parentalitat especialitzada en separacions d'alta conflictivitat amb fills. Segons ha explicat a Ràdio Mollet, sovint és un procés de separació. Els progenitors s'equivoquen i posen els fills al bell mig del conflicte. I també us informem que sobre la convocatòria de la 5a edició del Premi Joan Aligué de Poesia, el certamen que reivindica que la figura del poeta Joan Aligué, la defensa del català i el reconeixement de Mollet del Vallès com a vila cultural. El premi és obert a persones majors d'edat i de qualsevol procedència, sempre que les obres presentades siguin escrites en llengua catalana. Es pot presentar una única obra per persona, inèdita i no premiada anteriorment. Totes les obres han de tenir com a tema el resum de l'any i se centraran aproximadament en el període que comprèn els 12 mesos anteriors a la convocatòria. El termini de recepció d'originals finalitza el 15 de setembre de 2026. El premi està dotat amb 1.500 euros i la publicació de llibre i s'atorgarà el 13 de desembre de 2026 en un acte públic que tindrà lloc al Mercat Vell. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
1: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
4: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Adimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música a Music Calaix. I don't like to fight. I told you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar els suports de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, Popular i Socialista, a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o, si bé, mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a l'AP7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem, perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Music Calaix, només música. I do my hair toss, check my nails.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de vila intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert el procés de licitació de la primera fase del pla per modernitzar l'enllumenat públic amb tecnologia LED. Aquest projecte forma part del programa Mollet 100% LED, una iniciativa que vol avançar cap a un model d'il·luminació més eficient i respectuós amb el medi ambient. I també parlarem del fet que la psicòloga molletana Susana Echevarria ha creat una comunitat digital de suport a mares separades. La comunitat digital consisteix en una aplicació que les mares participants poden descarregar al mòbil per participar en sessions grupals. I en esports, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicta en les dues primeres fases d'ascens a Primera Catalana. Després de les dues primeres fases davant del Martorelles, els molletans s'enfrontaran ara al Cardedeu. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem un poeta que es diu Jaume Pons Alorda. Va néixer a les Illes, a una ciutat que es diu Caimari, l'any 1984. És escriptor, traductor i editor. I ha traduït coses com poemes de Walt Whitman, de Pelé Nombo Fitzgerald, d'Edgar Allan Poe... En fi, també ara està preparant una novel·la. Té uns quants premis de poesia, entre ells el Ciutat de Palma de Joan Alcover, el Premi Bartomeu Rosselló Porcel, el Premi de la Crítica Serra d'Or... En fi, té molts premis. I avui tenim a les mans un llibre seu que porta per títol El Corc. En aquest llibre, al començament, hi ha una sèrie de dedicatòries. En llegirem només una. Hipòtesi de l'incurable apropiació bacteriològica dels significants en un text. Abduir-ho lingüísticament. Imatge en enraonar dels significats adjacents en la mort de la raó de sa poeta. La citació és d'Esther Xaragall, del llibre Infinitius. I el primer poema que llegirem porta per títol Preliminars. Et dono la benvinguda. T'estava esperant. A partir d'ara anirem a poc, amb calma i consciència. Primers acostaments, carícies, llengües i segregacions que lubrifiquen. Aquí em tens. Deglutint i digerint i prodigant, donant-ho tot perquè això funcioni. Llegir és copular. I escriure és clavar enforcalls al cos i telescopis a l'ànima. Que comenci l'orgia.

La mudesa teològica. Déu calla, potser perquè fa eco del nostre silenci. Fa segles que callam indemoniadament. El desastre és que sols obrim la boca per menjar, per llepar, per blasfemar o per amollar subnormalades. Si ens atrevíssim a parlar, naixeria, potser, una possibilitat de refundació. I si xerréssim amb sinceritat, potser rebentaríem d'alegria.

0: Davant.
1: El següent poema surt un... tres paraules que hauríem d'aclarir. Primer diu com un rus ple de botons, un rus és un, sobretot, com un abric llarg i gruixut. I després surt la paraula botons, amb dues os, que són les peülles dels ungulats, els animals que tenen un, que caminen sobre les ungles. I després surt la paraula camallots, un camallot és una mena d'embotit que fan a Menorca. Per a un destructor de mons, malaurat, ai, malaurat, malnascut i malanat, com un rus ple de botons, com un porc ple de botons, amb qui fer, ben engreixat, camallots, botifarrons. Ep, si no ho ha dit ningú, escoltant bé, jo t'ho explic. Els mots no són bagateles, ni tampoc mercaderies. No, no estan al teu servei. I mai no has sigut el rei del mambo o de res semblant. En tot cas, ets un esclau patètic, leprós i infecte, i t'hauries de postrar ben per sota del teu tro. Jo vull que paguis ben cara la teva puta misèria.

El necessari naixement de contrincants. Hi ha una citació de Franz Kafka que diu: del veritable adversari et ve un coratge sense límits. I una altra de Joan Puig i Ferreter que diu: feliç qui pot ésser enemic dels seus enemics. Estimadíssims enemics meus, prec perquè cada dia sigueu més. D'entre els molts que ja sou a hores d'ara i que a cada moment sigueu millors. Ni puc ni vull negar-vos-ho. Fer-ho seria hipocresia. Tant de bo els anys us facin més savis, més acarnissats, més esmolats, més energètics, més violents, més memorables, perquè la vostra negra grandesa pugui desafiar-me com correspon en l'il·lustre combat de l'existència. Jo anhel que sigueu tan bellament sòrdids com per estar al nivell de la meva meravellosa mesquinesa, dignes d'aquest honor meu dit odiar. A tots vosaltres, estimadíssims enemics meus, cada dia majors en dons i en nombre, us he de donar les gràcies eternes per totes aquestes continuades raons que em regalau constantment, perquè em mori de ganes de donar-vos per cul.

Mestre. Callat o lent, decidit. Gemec de can Tejondo, amb duende. En sortir del cotxe i coixejar, latent dolor que muda en cant de l'hort, caminant amb lentitud cap al goig setmanal. L'opinió sempre àcida, necessària, i versos, ombres, peixos, marges, espais en blanc i minúscules que no desafien el nom de Déu. Poeta major, disfressat de poeta minor. Generacions de mestratges entre les teves mans generoses de cosmonauta. Passi el que passi, tu orbites eternal.

Ara sentirem un fragment de la cançó dels Bee Gees, Stayin' Alive. És una cançó que en el seu moment els va llançar la fama i va ser molt, molt escoltada. Cosa curiosa perquè canten en falset i normalment una veu tan aguda en un home no queda bé, però aquesta cançó és especial. La lletra parla de que podem mirar cap a una altra banda o intentar entendre els efectes dels diaris sobre l'home. I diu, tant si ets germà o mare,

Bé, doncs, continuem amb els poemes de Jaume Pons a Lorda, del llibre El Corc. Té un seguit de quatre poemes, bueno, són poemes en prosa, que porta per títol Panoràmiques. Llegirem només el primer i l'últim, per no allargar-nos massa amb el mateix tema. El primer, hi ha unes quantes paraules que convindria recordar el significat. Passa com passa, per exemple, amb una aigua estergida. L'estergita és un dibuix fet amb una plantilla perforada. S'ha passat una mànega, una bosseta amb tins d'aquests en pólvora, i la pólvora passa pels forats i deixa el dibuix. Timbada, en realitat, en el diccionari està timba, que és un precipici. I després, incondícia és falta d'ordre i netedat. El neuliment és decandiment, o sigui, debilitar-se. L'escròfula és una malaltia que produeix inflamacions dels glanguis, linfàtics, la pell, els ossos, etc. I briar és una dermatitis crònica. I amb tots aquests antecedents anem a llegir el primer fragment de Panoràmiques. En fressa, per fondals i baumes, inflades com mares balenes, s'armaren de coratge les dues, ella i la seva llavor, per deixar enrere el darrer enfilall del turó de l'ànima. Pel corriol passava una aigua estergida, envoltada de timbades i pendissos. Podien sentir com anava raspant el floc de pedres per on s'arrambava. Sabien perfectament que les aigües del torrent de Malassang guarien les xacres, incondícia, neuliment, escròfula, briants, llagues sucoses. El pastor contemplava aquell pelegrinatge cap a la terra baixa. Sabia que Aital de Vallada no faria altra cosa que vestir la justícia perduda després del vinclament seminal. Enrere deixaven els 3.000 metres de patiment. Eren, sí, el futur.

I el quart fragment d'aquestes panoràmiques comença amb una citació de Joan Perucho. Hom oblida que la configuració de l'univers s'exalta a voltes en una joia desbocada i furient. I el text diu així: ultrapassat paisatge de latituds subterrànies, al fons del teu perfil, duresa de molses labials, aigües marines sadollant amb estultícia d'algues aquesta terra supeditada. Lotus que gira en blanc a través del cavalcar de l'angoixa. Hi ha com un remolí, un vent estrany que reïma aquestes figures de rotunda violència. Estatisme, marmori, glaçat mirall, cranis blancs dins el clos cementiri de dentadura eclesiàstica. L'hora del forn, sota el sol d'ambre, entre vinyes misterioses i aquest silenci sense missa. Un arbre, al fons, segrega aquest munt de metralla celeste. S'acosten les laves mainaderes sota una muntanya àurea i massissa. Tot això és un plagi per anticipació, un pastitx patètic. Copio malament el que el món em dicta, però algun dia reescriuré aquests fulls elegíacs, àlbums pomposos de pompositat, perquè, com jo, acaben essent immortals.

Com m'encanta, Màrius, que t'hagis mort. Quin sentiment de calma i tranquil·litat. Quin respir, ara que sabem que el teu cos ha esquivat la presó carnal i ha començat a fondre's amb l'etern, escalant cap a la font primera, primordial, santificadora de les primigènies duos, untadora dels primitius fluxos dels entrecuixos còsmics. S'obren uns nous ulls i s'obren els teus milers de sexes que s'engreixen per penetrar de cop en plaer totes les vides futures a les que t'amarraràs a partir d'ara. Milions de poemes que es ramifiquen més enllà. Fecundaràs tots i cadascun dels universos paral·lels que quànticament es remenen en el callat combat del set, i també tots els esperits, totes les ànimes, i et parirem de bell nou milions de milions de milions de cops més perquè tornis i retornis i re-retornis com si no haguessis partit mai.

a favor d'una poètica calvinista. La paraula poètica té la primera síl·laba entre parèntesis, o sigui que també podríem llegir a favor d'una ètica calvinista. En folla eufòria ens perdem dins la teva infinitud. Els teus llibres són miracles que segreguen meravelles. A aquestes alçades ja has fet tant que al teu costat sols queda espai per al ridícul. Que així sigui, i que les lepres humanes rebentin d'enveja. Totes les teves paraules són clivelles que devoren l'eternitat. I si ho fan és per continuar parint prodigis. I delites cada ventre el teu toc de salvatgia i et prodigues en aqueix ésser, també dit, efervescència. No paris, tanmateix no pots, ni en saps, ja que el teu és el llenguatge de la propagació i de l'immens. Raus tan amunt que la teva altura ens esclafa.

L'Evangeli kafkià. El bé és passiu, el mal actiu. El bé s'ignora i ignora. El mal es coneix i coneix. En realitat, mai no hi ha bé. Davant nostre s'obren totes les opcions del mal i sempre fem veure que decidim el mal menor. No és que el mal ens fascini, és que el mal ens fonamenta.

La gàbia de tendons que tens incorporadíssima ven els nervis de l'abdomen tot just només perquè sí. Tot em fa mal. Tant de mal que fins i tot em fa mal el ben mal que jo no tenc i que encara s'ha de fer.

I fins aquí tenim el programa d'avui dedicat a Jaume Pons a Lorda. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. A tarda, siou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 2 de juny de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert el procés de licitació de la primera fase del pla per modernitzar l'enllumenat públic amb tecnologia LED. Aquest projecte forma part del programa Mollet 100% LED, una iniciativa que vol avançar cap al model d'il·luminació més eficient i respectuós amb el medi ambient. La psicòloga molletana Susana Echevarria ha creat una comunitat digital de suport a mares separades. La comunitat digital consisteix en una aplicació que les mares participants poden descarregar al mòbil per participar en sessions grupals. I en esports, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicte en les dues primeres fases d'ascens a Primera Catalana. Després de les dues primeres fases davant del Martorelles, els molletans s'enfrontaran ara al Cardedeu. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balear, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, inclosa dins el catàleg de serveis de l'ens supramunicipal, té com a objectiu ajudar els municipis a definir estratègies i impulsar solucions tecnològiques aplicades a diferents àrees de la gestió local. El document estableix una desena de projectes prioritaris seleccionats segons criteris d'impacte, dificultat tècnica i inversió requerida. Entre les actuacions més destacades i a la posada en marxa d'una oficina municipal de dades i la creació d'un quadre de comandament integral, eines destinades a millorar la gestió i la presa de decisions. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha comentat que com a govern de la ciutat, la seva obligació és gestionar i per fer-ho més eficient i eficaç, i amb aquest projecte s'han dotat d'eines que gestionen millor les dades municipals.
2: De manera eficient i eficaç, que és com volem gestionar i com estem gestionant, hi ha una cosa que és fonamental avui en dia, que són les dades. I, per tant, el que es tracta és de tenir tots els instruments interns necessaris per gestionar les dades que tenim a l'Ajuntament de Mollet, que són moltes i en molts àmbits diferents, que això, al final, el que ens permet és quantificar moltes coses per poder gestionar, com deia, de manera eficaç i eficient.
0: També es preveuen iniciatives amb incidència directa en el dia a dia de la ciutadania, com ara la telegestió semafòrica, sistemes de control de qualitat de l'aire mitjançant sensors o una nova plataforma per gestionar incidències municipals. El projecte incorpora igualment accions vinculades al turisme i als serveis d'atenció a les persones, com la implantació de rutes digitals amb codis QR o noves solucions d'assistència domiciliària, amb la voluntat d'avançar cap a una ciutat més sostenible i innovadora i orientada a les necessitats de la ciutadania. L'alcaldessa de la ciutat ha remarcat que des de l'Ajuntament fa anys que treballen en la gestió de les dades per ordenar-les i millorar la gestió.
2: És un camí que no hem començat ara, sinó que portem treballant durant ja fa uns quants anys, però en tot cas ens hem volgut presentar aquest projecte de la Diputació de Barcelona perquè ens ajudi a dissenyar, a reestructurar i a optimitzar aquestes dades que com a administració pública que som, no? I una administració pública molt propera als veïns i veïnes, gestionar-ho de la millor manera possible amb un objectiu molt clar, com deia, ordenar i exprimir al màxim la qualitat i la quantitat de dades que tenim per millorar la gestió pública dels serveis públics, que és el que ens toca i pel que, no, els veïns i veïnes ens han donat confiança.
0: Per desenvolupar aquest treball s'ha dut a terme una diagnosi del nivell de maduresa SMART del municipi i a partir d'aquí s'ha traçat una planificació a mig termini per al període 2026-2029. El programa Desenvolupament d'Estratègies de Ciutat Intel·ligent s'adreça a municipis de més de 2.500 habitants i a mancomunitats. Paral·lelament, dins l'estratègia SMART Region, la Diputació també posa a disposició dels ajuntaments altres línies de suport, tant tecnològiques com econòmiques, destinades a facilitar la compra de dispositius compatibles amb aquesta infraestructura digital.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert el procés de licitació de la primera fase del pla per modernitzar l'enllumenat públic amb tecnologia LED. L'actuació se centrarà als barris de Can Borrell, Camp Antiquet i el polígon de Can Prat amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Amb l'IVA inclòs, les empreses interessades poden presentar les seves propostes fins al dia 16 de juny. Amb aquest projecte forma part del programa Mollet 100% LED, una iniciativa que vol avançar cap a un model d'il·luminació més eficient i respectuós amb el medi ambient. A banda de substituir els actuals fanals per lluminàries LED, també es preveu actuar en espais amb poca il·luminació per augmentar la seguretat i millorar la qualitat de l'espai públic. Les obres inclouran la reorganització dels punts de llum, l'adequació de les instal·lacions a la normativa vigent i mesures per reduir la contaminació lumínica. El finançament arribarà principalment a través d'un préstec de l'IDAE, que assumirà més del 80% del cost total, mentre que l'Ajuntament es farà càrrec de la resta. Un cop adjudicades les obres, el termini d'execució previst és de 20 setmanes. Recordem que el Pla Global Mollet 100% LED contempla la renovació d'uns 5.500 punts de llum arreu del municipi amb una inversió total estimada de 7,44 milions d'euros. La implantació es farà per fases fins a completar la modernització de tota la xarxa d'enllumenat públic de la ciutat.

0: I la psicòloga molletana Susana Echevarría ha creat una comunitat digital de suport a mares separades. Segons Echevarría, la comunitat garanteix un espai de reunió, reflexió i fins i tot d'aprenentatge.
1: Bueno, pues es tracta d'un lloc on les dones separades es poden, bueno, les mames separades, no? Poden trobar un lloc de reunió, de suport, d'aprenentatge també, no? De convivència i de sobretot no trobar-se soles, perquè moltes vegades la primera sensació és: mare meva, estic sola, tinc un munt de problemes i no sé a qui preguntar-li, no?
0: Susana Echevarría parteix de la seva pròpia experiència com a mare separada. A més, és coach de separació, coordinadora de parentalitat, especialitzada en separacions d'alta conflictivitat amb fills. Segons ha explicat a Ràdio Mollet, sovint és un procés de separació. Els progenitors s'equivoquen i posen el fill al mig del conflicte.
1: Això que ens pot passar amb una separació és que es tirem dels fills, no? Que els posem al mig del conflicte, no? En lloc de posar-los al centre de la nostra col·laboració com a pares, no? Perquè, de fet, s'acaba la parella, però no s'acaba la família. Nosaltres continuem sent, no?, el papa i la mama dels nostres fills i, per tant, som la seva família. I això és superimportant tenir-ho en compte, perquè si ens centrem en els nostres conflictes, les nostres ràbies, jo vull els diners, jo vull la casa, jo vull no sé què, doncs jo vull la custòdia, doncs no sé què. Clar, això deixa els nens enmig i sense l'atenció que necessiten, no?
0: La comunitat digital consisteix en una aplicació que les mares participants poden descarregar al mòbil. L'aplicació permet un contacte directe amb Susana Echevarría, així com la participació en sessions grupals amb d'altres participants. Així ho ha explicat la mateixa Susana.
1: El bo que té la comunitat és que permet un fil de conversa constant, no? Que ve una mica dinamitzada, doncs, pels reptes, no? Que animen una mica, doncs, a l'acció, a avançar, no? A anar passant de fases. També per les formacions que hi ha, no? Les eines que es faciliten. I també la plataforma permet una calendarització d'activitats, no? Online, i hi ha sessions que són grupals i llavors, depenent de la fase on estiguis, no? Doncs, també hi ha sessions individuals que, doncs, bueno, doncs es poden anar contractant i tal, no? Però sí que hi ha una part gratuïta que al començament pots entrar i pots començar, doncs, això, almenys a tenir aquest suport de les altres mames que s'han separat i que a vegades estan en fases més avançades o a vegades en fases anteriors, però que també t'ajuden una mica això a no sentir-te sola.
0: Les persones interessades en formar part d'aquesta comunitat poden fer-ho a través del perfil d'Instagram Superar Separación.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i us apropem la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui des de les 9 de la nit i fins les 9 del matí de demà, la farmàcia de l'estació, situada al carrer Sant Ramon 55, al barri de l'estació de França.

0: I ara us informem que s'obre la convocatòria de la 5a edició del Premi Joan Aliguer de Poesia. El certamen que reivindica la figura del poeta Joan Aliguer, la defensa del català i el reconeixement de Mollet del Vallès com a vila cultural. El premi és obert a persones majors d'edat i de qualsevol procedència, sempre que les obres presentades estiguin escrites en llengua catalana. Es pot presentar una única obra per persona, inèdita i no premiada. Anteriorment, totes les obres han de tenir com a tema el resum de l'any i se centraran aproximadament en el període que comprèn els 12 mesos anteriors a la convocatòria. El termini de recepció d'originals finalitza el 15 de setembre del 2026. Les obres s'han d'enviar en format PDF al correu electrònic producció@premijoanaliguer.cat. El premi està dotat amb 1.500 euros la publicació del llibre i s'atorgarà el 13 de desembre en un acte públic que tindrà lloc al Mercat Vell. El jurat està format per Maite Jou, Juan Alberto Saez i Amàlia Sanchís, tots ells de reconegut prestigi dins l'àmbit de la poesia i l'edició literària. També formarà part del jurat la filla de Joan Aliguer, l'Eulàlia Aliguer. La decisió del jurat serà inapel·lable. El veredicte es farà públic durant l'acte de lliurament del premi.
1: Mollet al dia, els esports.
0: I en esports us informem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicte en les dues primeres fases d'ascens a primera catalana. Els molletans han guanyat els primers partits davant del Martorelles i continuen lluitant per pujar de categoria. La Molletense s'imposava en camp rival per 1-3 i aquest cap de setmana ha repetit victòria a casa en la segona fase per una golejada de 6-1. Albert Càmara, entrenador molletà, ha comentat que en les dues fases restants esperen que continuï aquesta bona dinàmica.
2: Ja veníem d'un resultat ja favorable de 1-3 a camp d'ells i la veritat és que sí que va ser un partit que va començar una mica boig perquè al minut 1 ens avancem nosaltres i al 3 ens empaten, però bueno, vam agafar un altre cop una mica la línia que portem durant tot aquest any, no? Som un equip que té bastant de gol i això doncs creem moltes ocasions i la veritat és que l'altre dia vam estar molt encertats i esperem que continuï aquest encert.
0: La Molletense ha acabat la temporada regular en la segona posició, empatat en punts amb el líder en una temporada en què de 30 jornades, 18 en resultat en victòria. Precisament dues d'aquestes van ser davant del Martorelles i la clau per repetir els resultats, segons apunta Càmara, ha estat afrontar els partits de play-off com si fossin una final.
2: No deixar-nos anar per haver tingut dos resultats durant la Lliga doncs, que ens van afavorir. Era important doncs, prendre-s'ho com, bueno, com dos partits molt diferents, en el que a més entra també un altre factor, que és el factor emocional, en el que saps que en una Lliga tens una errada o tens qualsevol trastorn que et pugui passar i tens molts partits per anar endavant, aquí no. I això a vegades doncs, crec que és una feina que hem anat fent durant aquestes últimes setmanes i ens ha anat molt bé, no?, el tema d'això, de que s'ho prenguin com si fos una final realment i que emocionalment doncs, estiguem preparats.
0: Després d'aquestes primeres dues fases, els molletans encara tenen dos partits de play-off per davant, on el rival serà el Cardedeu. El primer el disputaran aquest diumenge en camp contrari i la tornada serà a casa. Pel que fa als partits disputats en la Lliga regular, la Molletense guanyava a casa davant del Cardedeu i empatava en camp rival, tot i que els molletans afrontaran aquestes darreres fases amb la mentalitat de guanyar. Albert Càmara ha comentat que el rival destaca per la defensa.
2: Aspecte en tenim, perquè sabem que és un equip que destaca molt per la seva defensa, perquè és un equip que encaixa molt pocs gols i que després treu molt profit de les poques ocasions que genera. Sabem que és un equip que busca l'error del contrari, d'aprofitar-se d'aquestes situacions i nosaltres doncs, bueno, hem de saber jugar-ho.
0: La Molletense buscarà ara culminar la temporada gairebé impecable amb l'ascens a primera catalana. Els molletans afrontaran l'eliminatòria decisiva davant del Cardedeu amb l'objectiu de mantenir la ratxa de victòries i fer valer el bon moment de forma que han demostrat en aquest play-off. I abans de marxar, ara passem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert el procés de licitació de la primera fase del pla per modernitzar l'enllumenat públic amb tecnologia LED. Aquest projecte forma part del programa Mollet 100% LED, una iniciativa que vol avançar cap al model d'il·luminació més eficient i respectuós amb el medi ambient. La psicòloga molletana Susana Echevarria ha creat una comunitat digital de suport a mares separades. La comunitat digital consisteix en una aplicació que les mares participants poden descarregar al mòbil per participar en sessions grupals. En esports, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicte en les dues primeres fases d'ascens a Primera Catalana. Després de les dues primeres fases davant del Martorelles, els molletans s'enfrontaran ara al Cardedeu. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
0: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pagar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dimarts i, com és habitual, és el torn de la Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, i en la seva representació ens acompanya Sergi Suárez, a qui saludem. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Ens trobem un dimarts més en aquest estudi per comentar tots els temes d'actualitat de la ciutat i comencem parlant d'un tema al qual ja hem posat en altres ocasions sobre la taula. Són aquestes visites als barris que estàs fent, doncs, des del vostre partit per anar coneixent de primera mà la realitat de cada barri d'aquí de la ciutat. Ens comentaves, doncs, fa unes setmanes que tenies aquest calendari ja, doncs, amb totes les visites que s'aniran fent al llarg de l'any, i la darrera ha estat al barri del Calderí. Sergi, comenta'ns aquesta visita. Quins són els temes amb els quals s'han després?
1: Sí, com anem parlant des del febrer, que vaig començar amb la primera visita al barri de Lourdes. La setmana passada vam visitar el barri del Calderí, que a mi particularment és un barri important perquè és on part de la meva família, doncs, ha crescut. Uh-huh. I per tant, doncs, des de fa molt de temps es veu, no? I els veïns, sobretot, veuen com hi ha una deixadesa molt, molt gran del barri. És un barri petit, és un barri de 400 carrers, però és un barri privilegiat, ja ho deia en el vídeo, perquè està molt a prop del centre, té dues escoles i un institut molt a prop, incorporació a l'autopista, a la C-38, etc. Per tant, és un barri que hauria d'estar molt més cuidat que ara. I aquest és el punt bàsic que tots els veïns que s'apropaven i amb els quals parlàvem, doncs, ens deien. Una sensació de poca neteja, de falta de manteniment general de la via pública, i sobretot de dues places que haurien de ser centrals del barri, que són espais amples i que fa uns anys, doncs, hi havia molta més activitat, molt més mobiliari urbà, parc infantil, com és la plaça Josep Irla i la plaça de la Gabineta, no? Que són ara mateix dos espais. La plaça Josep Irla pràcticament no hi ha parc infantil, no? Si miro enrere, no? Quan era petit i allà hi jugava moltíssim, ara no hi ha res, els infants allà no tenen res a fer. I la plaça de la Gabineta, a banda de la Petanca, no hi ha res més. Hi ha aquella plaça que és molt ampla, doncs podria ser un espai molt més aprofitat pels veïns del barri, i malauradament, doncs, no ho és. I també, doncs, la falta d'aparcament també és un tema recurrent, perquè malgrat sí que hi ha, doncs, tot un espai on s'aparca, és molt insuficient, sobretot entre la setmana, doncs amb l'Institut Mollet, amb l'Escola Sant Jordi, amb l'Escola Montseny molt a prop. Bé, això també són coses que ens anaven dient els veïns. Definitiva, pel que fa a la via pública, doncs això, és una deixadesa de que es veu poca gent netejant, no? I que la planificació podria ser molt millorable. Aquest seria una mica el resum, no? És un barri amb molt de comerç, per tant, les demandes que en altres barris com Camp Antiquet o Camp Borrell, amb més que fins ara hem visitat, doncs sí que, doncs, el comerç també tenia un pes important. Malauradament, al barri del Calderí el comerç de tota la vida pràcticament no existeix, no? I això també és un problema. L'accés a habitatge també, no? Són habitatges molt antics, dels anys 60, 70, ara ja s'estan fent rehabilitacions, gràcies a fons Next Generation, ajudes, etc, però d'altres no ho poden fer. També ens ho comentaven, no? Doncs, que costa molt, no? Poder a vegades estalviar 2.000, 3.000 euros per reformar la façana de l'edifici, no? En fi, tot un munt de coses, algunes, doncs, en competència municipal 100%, altres no tant, però en tot cas crec que l'equip de govern de l'Ajuntament s'hauria de prendre, doncs, més seriosament al barri del Calderí, i sobretot escoltar els veïns, que molts estan molt enfadats, sobretot amb les dinàmiques dels últims anys, amb la deixadesa absoluta de la via pública.
0: Mm-hmm. Aquestes dinàmiques de les quals parles d'aquesta visita al Calderí, de fet, també han sortit en altres visites que heu fet en altres barris. Quines serien els principals, més enllà, doncs, de les diferències que pugui presentar cada barri, quins serien els principals problemes o qüestions que us han traslladat als veïns dels barris que heu visitat fins ara?
1: Sí, sobretot quan visites els barris, com planifiques, no?, la visita als barris, perquè els barris, almenys jo, els visito sempre, no?, sempre que hi ha algun tema amb algun veí, etc, algun acte, els veïns, els barris els visito sempre, però quan vas més en profunditat i estàs tota una tarda, passeges, parles amb un, parles amb l'altre, veus, no?, que hi ha un que fins ara és el denominador comú de tots, que és la via pública, l'estat de la via pública i la neteja. Això és una cosa general en tots els barris. També l'incivisme, també ens ho han comentat molt, la falta d'aparcament, també ens ho han comentat, la falta d'il·luminació, també ens ho han comentat, no? Per tant, aquests són comuns denominadors en tots. Després hi ha alguns veïns doncs, que els hi preocupa doncs, el poc comerç que existeix o la falta de seguretat. Tots aquests temes, no?, que a vegades en el tema de seguretat són percepcions, no? Hi ha persones doncs, que la seva percepció de seguretat canvia perquè no hi ha il·luminació o perquè caminar pel carrer sembla perillós o simplement perquè doncs, hi ha hagut una ocupació d'un domicili i això ja causa, no?, aquesta sensació d'inseguretat i ja és un tema complicat i que se n'ha de parlar i que se n'en parla potser poc o que també preocupa la ciutadania. Per tant, el que diem sempre, no? Creiem doncs, que no hi ha una coordinació de barris, hi hauria d'haver, i existeix la figura de regidor de barris, però creiem que no es fa, no?, aquesta funció de coordinar els barris, les seves necessitats, doncs, quines serien les prioritats. Tampoc hi ha una proposta que hem plantejat i que el ple va rebutjar i que si algun dia governem aquesta ciutat implantarem, com és els consells de barri, creiem que aquell ha de ser l'espai on una vegada cada mes o una vegada cada tres mesos, no ho sabem, això s'hauria de parlar, però on l'alcalde, el regidor del barri, els tècnics, doncs, puguin parlar directament amb els ciutadans d'aquell barri. I això ho vam plantejar de crear l'any 2024 i el ple de Mollet, bueno, una majoria de grups van votar-hi en contra o es van abstenir. I, per tant, aquesta també és una proposta que creiem doncs, que pot ser, no?, per més escoltar, perquè moltes vegades els veïns se senten no escoltats, sobretot en diferents barris, com Lourdes o com Can Borrell o com el Calderí, que podríem dir són perifèries, a partir d'alguna manera, nord i sud de la ciutat, doncs s'hi senten moltes vegades molt abandonats. I per tant, doncs, creiem que cal anar-hi i cal visibilitzar doncs, totes aquestes qüestions que ens diuen. I continuarem fins a final d'any i l'any següent. L'any que ve també continuarem. Ja al juny ja estem plantejant el proper barri i al juliol, al agost, farem un peron, diguéssim, per estiu i al setembre a tornar.
0: Doncs en tot cas seguirem comentant aquestes visites als barris a mesura que es vagin desenvolupant i comentem altres temes també perquè aquest any s'ha avançat el que és la temporada de bany aquí a Mollet. Aquest cap de setmana passat ja es van obrir les piscines de Canarimon i de fet, fent memòria, l'any passat era una reivindicació del vostre partit que s'obrissin abans les piscines que al final acaben esdevenint doncs, refugi climàtic per moltes persones d'aquí de la ciutat.
1: Doncs exacte, com has dit tu, justament ens vam assabentar la setmana passada de que s'avançaria la temporada de bany el 30 de maig i ens sembla molt bé, sobretot perquè, com bé has dit, ho has explicat molt bé tu, va ser una proposta que des dels últims dos anys hem anat fent des del nostre grup municipal d'Ara Mollet Esquerra. Creiem que era incomprensible, no?, que la temporada de bany a la piscina exterior comencés pels voltants de Sant Joan, quan ja superem els 30 graus l'any passat i aquest, des del maig, no? I per tant, doncs, calia fer-ho i estem contents de que hagi estat així. Creiem que si no ho haguéssim fet, no?, doncs la proposta l'any passat probablement no estaria feta, no es faria, però en tot cas doncs ens sembla bé i per tant tot el que ens sembla bé ho diem i també estem orgullosos de que poséssim aquest tema damunt la taula i que ara sigui una realitat. I ara queda l'altre que també vam denunciar l'any passat, que veurem com es desenvolupa, com és doncs, la gratuïtat del bus urbà quan es superen certes temperatures. Fins ara no hem superat només un dia, em sembla, els 34 graus que va ser el passat dissabte o divendres, si no m'equivoco. El bus urbà no es va activar gratuïtament, però veurem en els episodis que poden anar venint com s'actua. L'any passat va ser absolutament dramàtic, només es va activar una o dues vegades quan superàvem els 34 graus i va haver 6 o 7, no me'n recordo ja, onades de calor, veurem aquest any, i també els refugis climàtics, perquè és un altre tema que a nosaltres ens preocupa molt i sobretot, com es diu, refugi climàtic a coses que no ho són, no? I per tant veurem si es fa el mateix que l'any passat o si també hi ha innovació en aquest tema. I en cas de que no ens agradi

0: Cap de setmana Mollet ha acollit una nova edició del Festival Internacional a l'Arlequí, que enguany doncs, començava 3 dies abans en el calendari amb un component social, però si més no divendres sí que es feia aquest tret de sortida oficial d'aquest festival.
1: Doncs sí, molt contents de que enguany doncs, hagi arribat la 8a edició d'aquest Festival Internacional Artístic de l'Arlequí. Fins no fa tants anys, doncs, l'Arlequí no era una iniciativa 100% municipal, és a dir, no tenia el suport que necessitava per part de l'Ajuntament. Això va canviar fa uns 3-4 anys i això doncs, creiem doncs, que ha estat positiu perquè creiem que el Festival Arlequí, igual que la Mitmo o igual que la Fira Artesans o d'altres espais de la ciutat, són festivals amb un component artístic important i amb un component molletà molt important, no? I per tant, doncs, ens els sentim molt nostres i només cal veure, no?, doncs, a la gent que ho gaudeix. I això no seria, en aquest cas, l'Arlequí no seria possible sense el Pau Segalés i tot el seu equip, doncs, que des de fa molts anys doncs, organitzen principalment aquest festival i que és molt important també poder tenir aquest espai de clown, de circ, de música, d'activitats a la ciutat. I per tant, doncs, contents i molt contents de tota la feina que s'ha fet i de la que vindrà i esperant una nova edició, perquè la veritat que l'Arlequí és de les activitats que més agraden a la ciutat i normal que sigui així perquè té una qualitat molt gran.
0: Doncs queda comentat aquest tema i, Sergi, comentem molt breument, amb 30 segons, que aquest cap de setmana també va ser una altra festa del barri, en aquest cas, doncs, a Riera Seca.
1: Sí, igual que la setmana passada a Planellador, aquesta Riera Seca, i ara ve tot un degoteig de barris que ho fan. El barri de la Riera Seca és un dels barris, no?, que té una associació de veïns doncs, activa, implicada, i això es nota, igual que Planellador, no?, fa la festa del barri la setmana passada, igual que Santa Rosa ho farà en les properes setmanes, també ho farà Lourdes, etc. Demostra, no?, doncs, que quan hi ha unes associacions de veïns doncs, actives, doncs, es poden fer coses, i aquesta festa doncs, que va plegar també en aquest cas molts veïns a Riera Seca, doncs és un exemple. Ens agradaria que això passés a tota la ciutat, no?, que tots els barris tinguessin doncs, una associació de veïns actives, implicades, no?, i això doncs, veiem com s'ha anat decaient a barris tan importants i que havien fet tanta activitat al carrer com Can Borrell o Can Pantiquet, no?, que ara mateix doncs, no tenen associació de veïns activa o directament doncs, estan en unes hores molt baixes. Per tant, felicitar la Riera Seca per la seva festa i esperant les que venen al juny, que és el mes amb més festes, la veritat.
0: Doncs el seguirem comentant, Sergi, posem punt i final a aquesta conversa. Gràcies per acompanyar-nos i ens trobem dimarts vinent. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: 7.150 metres d'altura. Una dona russa, Natalia Nagovitsina, està estirada sobre la neu. La temperatura és de 20 graus sota zero. El vent bufa a més de 70 km per hora i ella no es pot moure. Té la cama trencada. El seu company ha intentat ajudar-la a baixar, però és impossible. En lloc d'això, ha anat a buscar ajuda. Ella s'ha quedat sola a la muntanya més alta i perillosa del Kirguistan, el Victory Peak, el seu últim repte. Durant dies, aguanta. Sembla que l'impossible s'està aconseguint. Manté contacte amb altres alpinistes. Però el temps i les possibilitats van en contra seva. Només li queda resistir. Com de lluny s'ha d'anar per salvar una vida humana? Acompanyeu-me a descobrir la història de Natalia Nagovitsina. Natalia va néixer a la regió russa de Perm. Treballava en el sector del turisme i des de jove li fascinava la natura. Sempre li havia agradat fer excursions, anar a la muntanya i tota aquesta classe d'activitats. Sí que és veritat que no va començar a escalar seriosament fins als 30 i escaig anys. Quan molts comencen a buscar estabilitat, ella va començar a buscar aventura i cims. Amb els anys, ràpidament va aconseguir diverses ascensions molt importants. Va pujar muntanyes de més de 7.000 metres i va fixar-se un objectiu molt clar. Aconseguir el títol del Lleopard de les Neus, un títol honorífic que es donava als escaladors que eren capaços d'escalar els 5 pics més alts del que era l'antiga Unió Soviètica. En caure el règim comunista es va mantenir com un fet simbòlic, una marca que han assolit menys de 700 persones. Ja n'havia aconseguit 4. Ara només n'hi faltava un, el més dur, el Victory Peak, o Genish Chokusku, ja em perdonareu la pronunciació, de 7.439 metres d'altura. Una muntanya coneguda pels seus vents salvatges i les seves tempestes sobtades que ja s'han portat desenes de vides. Natalia sabia molt bé quin era el risc que assumia a l'intentar aquesta meta. Sembla ser, tot i que no hi ha fonts fiables que ho confirmin al 100%, que 4 anys abans el seu marit havia mort escalant un d'aquests pics amb ella. I és que més enllà dels problemes físics i les capacitats que pugui tenir un escalador, hi ha una cosa inclús potser més difícil de combatre, que és el fred i les condicions extremes. En Sergei hauria caigut desplomat a mitja escalada a causa d'un accident vascular cerebral causat per la falta d'oxigen. Un fet que, en cas de confirmar-se, sembla que hauria donat a Natalia més ànims encara per intentar aconseguir aquella fita que els dos tant buscaven. Serà el dia 5 d'agost de 2025 quan Natalia iniciarà l'ascens d'aquest últim pic amb 3 companys més, d'origen rus, alemany i italià. Sembla que hi haurà bones condicions meteorològiques, així que la idea és fer l'expedició en uns pocs dies. La pujada, difícil, és clar, durarà una setmana. Arribaran al pic el dia 12 d'agost i hauran fet història aconseguint el cim. Ara, però, només són a la meitat del camí i la part tràgica d'aquesta història arribarà en el descens. Quan encara eren relativament a prop del pic, a uns 7.100 metres d'altitud, Natalia rellisca, cau uns metres avall del camí i es fractura una cama. És clar, quan el camí que queda és tan llarg i complicat, inclús en les millors condicions físiques, aquest fet no és una simple lesió, sinó pràcticament una condemna. El grup munta una petita tenda de campanya i intenten fer el possible perquè no es congeli. Un d'ells baixa per buscar ajuda. Els altres dos es queden unes hores més, però el vent augmenta, les temperatures cauen en picat i el risc de morir tots quatre és massa alt. Així doncs, la Natalia es quedarà sola enmig de la muntanya, en una tenda que contrasta amb tot el blanc de la neu, amb el dolor de la cama trencada, de la fred i de la soledat. És clar, a més, els recursos que té allà són limitats, molt de fet. És per això que dos dels companys, Uther Sigmund i Luca Sinigalia, van fent viatges per portar-li provisions. Cada cop més cansats, són pràcticament els únics de la zona capaços d'arribar fins allà, però també són humans i tenen un límit. L'alpinista italià Luca Sinigalia no torna d'una d'aquestes expedicions. L'altre company, l'alemany Uther Sigmund, també pateix congelacions i és transportat en helicòpter fins al seu país per poder-lo tractar. La temperatura és de menys 23 graus. Els equips de rescat han cancel·lat les operacions perquè les veuen inviables i fa temps que no se sap res de la Natàlia. Però una setmana després, les notícies arriben. Un dron ha aconseguit captar imatges de la tenda. En ella es veu moviment. Això vol dir que encara és viva. És una vida humana, no la poden deixar estar així com així. Les autoritats ho avaluen i ho tenen clar. Aniran fins al final. Organitzaran un pla de rescat, però clar, aquest cop no poden tornar a enviar alpinistes. Ho faran per via aèria. Tres dies després, el 23 d'agost, les autoritats intenten arribar al lloc amb diversos helicòpters, un intent que resulta fallit. Sembla gairebé com si la natura es rigués de la tecnologia humana. L'helicòpter comença a tremolar i decideixen retirar-se. Una decisió que prenen segurament massa tard. Una de les naus s'estavella en la baixada. Per sort, sense víctimes mortals. Les autoritats es comencen a quedar sense opcions. La via aèria s'ha donat per descartada i les expedicions humanes ja s'han cobrat una vida. Ara comença a sorgir la pregunta de fins a quin punt val la pena arriscar-se. Les últimes notícies que se saben és que hi ha una dona viva en aquella tenda de campanya. Però, és clar, fa tres dies d'això. A més, per intentar salvar aquesta vida, ja se n'ha perdut una altra. La notícia ja fa temps que ha arribat als mitjans i el debat de si s'hauria de seguir o no buscant-la està a l'ordre del dia. La part dolenta d'aquest seguiment és que des de casa també n'estan pendents. El seu fill viu tot el dia mirant les notícies i intentant saber si la seva mare segueix en vida. Un fill d'uns 25 anys que, pel que sembla, ja havia perdut el seu pare en una d'aquestes muntanyes. Ara, per xarxes socials, suplica que segueixin amb el rescat, que està convençut de que la seva mare està viva. Demana que no l'abandonin. Passen dues setmanes de l'incident. El 27 d'agost, un dron aconsegueix arribar un altre cop fins a l'alçada de la tenda per veure que aquesta està completament trencada i sense cap signe de vida. Aquest cop no és un dron convencional, és una amb càmera tèrmica que, en cas d'haver-hi vida, podria captar l'escalfor humana, però no detecta res. És aquest mateix dia, el 27 d'agost, quan les autoritats donen el cas per tancat i a Natàlia per morta. Ara, el seu cos i el de Luca Sinigaglia restaran congelats en el Victory Peak fins que algú el recuperi. No se sap amb exactitud quan va ser el temps que va aconseguir sobreviure Natàlia a l'accident. Només es sap que va lluitar a més de 7.000 metres d'altura amb un cos trencat i un cor que encara desitjava viure. Aquest és un cas molt controvertit. Molts diuen que tot això és fruit d'una actitud molt egoista, de no ser conscient del risc que corria i del buit que deixaria en cas de la seva mort. Més encara, tinguent en compte tots els recursos que es van invertir per intentar-la salvar, tots els riscos que es van córrer, fins i tot la pèrdua d'una vida humana tan valuosa com la seva. Els que la coneixen sembla que diuen que no buscava ni fama ni rècords, que buscava un sentit, que per ella l'alpinisme era una manera de sentir-se absolutament lliure. Segons els testimonis, havia dit més d'una vegada que del que tenia por no era de morir, sinó de perdre la capacitat de moure's, de perdre aquesta llibertat. Per ells, la Natàlia era això, aquesta llibertat amb el risc que comporta. Una persona que preferia morir a deixar de ser ella. El Victory Peak va ser el seu cinquè i últim cim. Va aconseguir completar la seva missió, encara que no aconseguís el guardó oficial. La pregunta que es faran molts és per què? Què ens empeny a seguir pujant? Què és el que ens impulsa a seguir continuant quan tot indica que hem de tirar enrere? Perquè, en aquest cas, no només ho va fer la Natàlia. En Luca Sinigaglia portava molts anys escalant. Sabia perfectament que era pràcticament impossible salvar-la i que estava posant en joc la seva vida. Els pilots dels helicòpters també ho van fer. Un es va estavellar, fins i tot. I els equips de rescat, tot i que no van poder pujar, estaven disposats a fer-ho. És la inconsciència, potser? Allò que diuen que fins que no t'hi trobes no t'ho acabes de creure? O que hi ha gent que simplement està disposada a jugar-se la vida per aconseguir el seu somni. Dieu-me què en penseu vosaltres. Sigui com sigui, aquesta és la història de Natàlia Nagovitsina, la dona que va desafiar la muntanya més alta del Kirguistan. L'intent de perseguir un somni fins al final, amb les pitjors de les conseqüències, per ella i per als altres. Perquè, encara que sembli mentida, això és coses que passen. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest episodi i fins la propera.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: d'aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Adimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decència a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo Femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlarà català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
16: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada del, per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vam enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
15: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenades salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
24: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que tenen moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
0: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara amb finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castaños, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
26: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu.
2: perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més l'ona acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
25: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
0: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
6: Mentrestant s'estudi, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos, als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
5: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
3: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
0: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
3: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
0: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convidar a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
8: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
7: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
8: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
7: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
9: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
26: S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
4: sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
26: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
10: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
26: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
9: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia, primer partit de la sèrie al millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
11: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
9: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador l'equinat Ton Ripoll.
12: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com el senyor Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equinat se senti orgullós.
9: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0, i el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
13: Ya han visto claramente caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
9: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.
16: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
27: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Míriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Míriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
16: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
15: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decència a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kern.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, quina és la portaveu?
17: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Als esports, avui es decideix la Lliga de Waterpolo Femenina, Joan Barberà.
9: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes. també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà esculant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i el matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, a valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
15: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
19: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
20: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
17: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
21: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
17: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
21: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles, i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
6: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
7: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat. I també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
5: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
3: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
8: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
22: A la campanya, els Germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100% a més del Servei d'Anestesiologia.

0: Cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
4: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
3: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
2: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
6: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
5: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
2: Són 3:15. En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
8: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
7: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
9: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
7: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5%.

0: mensual.
1: Notícies en xarxa.
2: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
4: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
2: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
6: Mentrestant s'estudi, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
5: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
7: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
8: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara teníem un punt molt fosc i on volíem millorar, doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
7: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
9: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoil ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
2: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
11: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
10: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
12: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
10: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
2: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una criada tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
0: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
13: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie. Com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurissilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i, per tant, això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment.
0: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
14: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu en els darrers anys ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per a les mataronines seria el tercer títol. Per a les barcelonines, el primer, Javi Aznar, és el tècnic del conjunt barceloní.
15: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
14: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
16: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta Lliga.
14: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Murcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'Hockey Lliga femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins, per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça, i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
17: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
14: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
18: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
14: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Ligero és el tècnic de les rubinenques.
19: Estan fent molt bé les coses, ho tenim molt clar, i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a Panyi Forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
14: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitats Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, molt bon dia, sí, benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs en el dia d'avui al Posa't les Piles hem convidat a la gent de la regidoria de joventut perquè just des d'ahir es van obrir les inscripcions pels tallers de l'estiu jove. Així que volem saber com ha anat i una miqueta doncs, comentar quines són les activitats que proposen per aquest estiu per aquells joves d'entre 12 i 16 anys. I doncs, si encara ahir no vau estar a temps o no us vau assabentar i vau fer la inscripció, que aprofiteu perquè el termini finalitza el pròxim dia 14 de juny. En parlarem. Després tindrem a l'Espai de Cultura Viva, que fan els companys de l'Hospitalet de l'Infant per la xarxa d'emissores locals, l'entitat a la qual pertany Ràdio Mollet. També tindrem el tast amb la participació de la gent de immobiliari Francisco Illescas, de manera que parlarem d'habitatge. I a la recta final del programa tindrem l'Espai del Col·leccionisme, compartit amb la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, Montserrat Cavarroques, que avui ens ve a parlar del Museu de l'Abanico de Aldaya, el MUPA. Bé, aquesta és la proposta del dia d'avui. Esperem que ens acompanyeu per començar, com sempre, un tastet informatiu amb Carla Ramos.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Com és habitual, comentem un parell d'informacions destacades. Quines són les que hem triat per començar?
1: Exactament. Comencem parlant del fet que l'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, inclosa dins el catàleg de serveis de l'ens supramunicipal, té com a objectiu ajudar els municipis a definir estratègies i impulsar solucions tecnològiques aplicades a diferents àrees de la gestió local. El document estableix una desena de projectes prioritaris seleccionats segons criteris d'impacte, dificultat tècnica i inversió requerida. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades i la creació d'un quadre de comandament integral, eines destinades a millorar la gestió i la presa de decisions. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha comentat que com a govern de la ciutat la seva obligació és gestionar i per fer-ho més eficient i eficaç amb aquest projecte s'han dotat d'eines que gestionen millor les dades municipals.
2: De manera eficient i eficaç, que és com volem gestionar i com estem gestionant, hi ha una cosa que és fonamental avui en dia, que són les dades. I per tant, el que es tracta és de tenir tots els instruments interns necessaris per gestionar les dades que tenim a l'Ajuntament de Mollet, que són moltes i en molts àmbits diferents, que això al final el que ens permet és quantificar moltes coses per poder gestionar, com deia, de manera eficaç i eficient.
1: També dins d'aquesta iniciativa es preveuen projectes amb incidència directa en el dia a dia de la ciutadania, com ara la telegestió semafòrica, sistemes de control de la qualitat de l'aire mitjançant sensors o una nova plataforma per gestionar incidències municipals. El projecte incorpora igualment accions vinculades al turisme i als serveis d'atenció a les persones, com la implantació de rutes digitals amb codis QR o noves solucions d'assistència domiciliària, amb la voluntat d'avançar cap a una ciutat més sostenible, innovadora i orientada a les necessitats de tota la ciutadania.
0: Molt bé. Hi ha alguna coseta més que vulguem allò posar allò l'èmfasi en el
1: doncs
0: dia d'avui?
1: Sí, destaquem altres temes. I és que també des de l'Ajuntament de Mollet s'ha obert el procés de licitació de la primera fase del pla per modernitzar l'enllumenat públic amb tecnologia LED. L'actuació se centrarà als barris de Can Borrell, Camp Antiquet i el polígon de Can Prat, amb una inversió de 1,6 milions d'euros amb l'IVA inclòs. Aquest projecte forma part del programa Mollet 100% LED, que és una iniciativa que vol avançar cap a un model d'il·luminació més eficient i respectuós amb el medi ambient. A banda de substituir els actuals fanals per lluminàries LED, també es preveu actuar en espais amb poca il·luminació per augmentar la seguretat i millorar la qualitat de l'aire de l'espai públic. Les obres inclouran la reorganització dels punts de llum, l'adequació de les instal·lacions, la normativa vigent i mesures per reduir la contaminació lumínica. Les empreses que estiguin interessades podran presentar les seves propostes fins al dia 16 de juny. Per tant, tenen aquest parell de setmanes.
0: Molt bé. Doncs aquestes són informacions que, com sempre us indiquem, podreu escoltar posteriorment a la 1 l'informatiu Mollet al dia.
1: Exactament.
0: Amb l'emissió a les 8 del vespre.
1: També.
0: Molt bé, Carla. Doncs gràcies per aquesta informació. Anem ara a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Un dimarts força càlid i una altra vegada xafogós, però ja més ruixats de tarda, sobretot al nord del país. Compta al llarg de la tarda del vespre a les comarques de Girona i especialment a tota la vall del Fluvià i la vall del Ter fins al mar, perquè aquests xàfecs seran més intensos, sobretot a partir de les 4-5 de la tarda. Les tempestes més destacables les esperem entre el Ripollès, la Garrotxa, l'interior de l'Alt Empordà i també al voltant del Gironès i del Pla de l'Estany. Quan més cap al sud, el que anirem tenint és un cel simplement emblanquinat, amb alguns núvols matinals a la costa, i més vent, aquesta tarda un vent molt insistent, a les comarques tarragonines i del Pla de Lleida, amb un ambient càlid, però ja no tan desorbitat com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui ens volem adreçar al públic jove, molt jove, perquè volem parlar dels cursos, dels tallers, millor dit, d'estiu, que ofereix la regidoria de joventut per a aquells joves d'entre 12 i 16 anys. Just ahir tarda s'obrien les inscripcions i ens acompanya la regidora responsable, que és la Marina Escribano. Benvinguda, Marina.
1: Hola, molt bon dia.
0: I ens comentaves que la primera resposta ha estat molt positiva, no?
1: Sí, ja. Sí, molt positiva. Tenim ja com una trentena de nois i noies inscrits, i avui és el segon dia, i per tant, doncs, esperem que això vagi creixent. Jo crec que és una oferta i una proposta molt xula, que pot engrescar, que millora també respecte l'any passat, i per tant penso que és molt, molt atractiva pel públic adolescent.
0: Bé, de fet, agafa tot el mes de juliol, no?
1: Sí, sí.
0: Allò, quatre setmanes.
1: Sí, sí, agafa tot el mes de juliol amb aquesta proposta de tallers diversos que es poden agafar tots o dos, o un, o quatre, no? I després que tenim aquest dimecres que hi ha piscina, que això és a totes les setmanes, també una sortida final l'última setmana. És a dir, li hem donat una volta, ho hem ampliat perquè l'any passat va funcionar molt bé i anem com avançant amb diversitat de tallers, etc.
0: Es faran el Salvat Papasseig,
1: sí,
0: aquests tallers?
1: Sí, perquè no hi cabíem a l'era, no hi cabíem ja.
0: I llavors anem a comentar una miqueta quina és aquesta oferta, perquè tot i que ahir, doncs, això, una trentena de joves es van interessar, que sapigueu que fins al dia 14 hi ha les inscripcions, a no ser que s'acabin abans doncs, les places, sapigueu també doncs, que ara els joves també estan allò final de curs, vull dir que tothom se centri una mica, que busqui allò una miqueta de temps per pensar-hi en tot.
1: Sí,
0: no? En
1: el però els pares curs... i mares ja estem buscant, també a veure què fem amb els adolescents a casa aquest estiu.
0: Bé, doncs una bona proposta són aquests tallers que, com dèiem, es desenvoluparan al Salvat Papasseig. Trobem circ, que aquesta és una aposta que ja vau fer, no? Allò
1: sí,
0: que s'ha anat consolidant.
1: I la fem durant el curs, és a dir, penseu que ara a l'estiu ja no hi ha el punt jove, hi ha els tallers de joventut, i circ funciona i és una proposta que fem, que a més fem amb el Carlos Paco, un mulletà que en sap molt de circ i que ho fa molt bé, i per tant, doncs, aquesta havia d'estar sí o sí.
0: Cuina la fresca, perquè
1: sí,
0: també s'espavilin.
1: Exacte, s'espavilin, que aprenguin receptes doncs, prou senzilles però atractives, i també és un dels tallers que fem al Punt Jove, la cuina, i sempre hi ha un públic per cuinar. Però és això, com que hi ha diferents, ara ho parlarem, també poden triar, perquè hi ha gent que no li agrada tocar una espàtula o una paella, no? però hi ha per tothom.
0: Hi ha teatre...
1: Sí, amb l'Esther Freixa.
0: Hi ha rima i improvisació. Ah, l'Esther és la que farà teatre?
1: Sí, sí, sí, l'Esther Freixa del CRAP. Després, si voleu, parlem una mica de talleristes, però
0: sí,
1: hem intentat doncs, que la majoria siguin doncs, mulletans, mulletanes, persones que estan ja desenvolupant la seva activitat aquí a Mollet, i en altres casos doncs, propers a la comarca.
0: Uh-huh, molt bé. Dèiem rima i improvisació, també,
1: sí,
0: no? Hip-hop. Veiem
1: sí,
0: que
1: sí,
0: és el que es treballarà en aquest taller. Dansa.
1: No, rima i improvisació és rima i improvisació, eh?
0: Ja, però diu, mitjançant el vehicle musical del hip-hop.
1: Exacte,
0: no?
1: Però que, com una ja. Mica que aprenguin, no?, fer aquestes rimes i que acabin, doncs, amb
0: una batalla d'aquestes.
1: Sí, potser sí.
0: Dansa urbana. També m'imagino que serà alguna persona...
1: Sí, serà una monitora de SQS.
0: Ahà, defensa personal. Aquest s'adreça específicament
1: a noies. Sí, i aquí ens agrada... Bé, tots ens agraden, però aquest penso que està molt bé, que és una proposta nova i que, a més, qui ho impartirà serà l'entitat juvenil o a punt de fer-se entitat juvenil del Gimnàs Popular Francesc Oller, que, a més, també està situat al barri i, per tant, doncs, bueno, joves... a ensenyar en defensa personal a joves.
0: El barri es refereix a Planellador.
1: Exacte, sí, sí.
0: Que es troba
1: un barri
0: aquí
1: molt potent.
0: Sí, certament allò feia fa un parell de setmanes que celebraven la festa i la veritat és que des de l'entitat estan allò molt contents, molt cofois de la resposta que estan tenint allò
1: sí,
0: a totes les activitats que organitzen. Pintura mural. aquest cap de setmana que tindrem el Pintalis, sí. Doncs pintura mural també.
1: Nosaltres som la competència al Pintalis, eh? Joventut anem fent nosaltres cada muret, el nostre muret, i anem fent... No, aquí també tindrem el Liza, artista també mulletà, i com sempre l'any passat també és un projecte de Punt Jove. És molt xulo perquè penseu que tot això té tot un procés, no? Anem allà davant d'una paret i es pinta un mural, sinó que hi ha tot el procés de conèixer una mica també els tipus d'art urbà, les tècniques i després doncs, el disseny, no?, de què farem i poder deixar... A mi em sembla que és molt xulo, no?, quan passeu per la Rambla Unió aneu veient diferents murals, també del primer de batxillerat artístic, que fa un parell de setmanes van fer també un mural, i és anar deixant empremta la ciutat, i al darrere hi ha tota una feina, al darrere hi ha uns joves doncs, que han fet un vincle i que han fet una feina que al final doncs, es tradueix en una paret de la ciutat, no?
0: I qui sap, potser allò futurs artistes,
1: segur,
0: que tindrem allò voltant pel món. Una altra de robòtica, esports i dibuix artístic.
1: Exacte, que dibuix artístic també ho fem amb la Sara López, que segur que la coneixeu perquè va ser l'any passat, si no m'equivoco, que va fer el cartell de Festa Major. No. És una il·lustradora fantàstica de Mollet i bueno, doncs, a més és mestra del Salvat Papasseit.
0: Sí, sí. Anem a... A veure, per als joves, perquè dèiem, tenim molta oferta. Llavors, es poden apuntar, poden dir allò, doncs, només una setmana perquè després marxo, han de ser totes les setmanes, han de ser tots els... poden triar tallers, perquè hi ha alguns que crec que coincidencien, no?, que coincideixen allò en franges o no.
1: És a dir, la idea és que els tallers duren 4 dies... Per tant, si jo m'apunto els dilluns, hi ha Circ Jove, cuina i teatre.
0: Exacte.
1: Doncs jo dic, m'apunto a teatre, perquè clar, són en simultani, no em puc apuntar les tres coses. Llavors, faig teatre els dilluns, doncs faré teatre el 29 de juny, el 6 de juliol, el 13 i el 20. Després, doncs el dimarts, dic, doncs aquest trio cuina, doncs els 4 dies. Però no cal que dilluns, dimarts, dijous i divendres facin...
0: Algú és a dir, si tries cuina, que per exemple veiem que es fa dilluns, dimarts i dijous,
1: sí.
0: Però no, si agafes cuina és que hi ha 3 tallers diferenciats, és a dir, van per setmanes... A veure si ens expliquem. És de dilluns a divendres o per setmanes del dia 29 de juny, no? La setmana del 29
1: clar,
0: de juny...
1: Com deia, per exemple, amb el mural, no? Si tu tries... a veure on està... Ara no el veig. Pintura mural.
0: Sí, pintura mural.
1: Ho faràs tots els dijous, durant 4 setmanes, i per tant hi haurà una evolució. O si tries rima i improvisació, hauràs d'estar les 4 setmanes per acabar tot el projecte. I després... Pots anar cada dia a fer un taller? Sí, pots anar cada dia, però sempre el mateix. És a dir, doncs el dilluns faig circ, tots els dilluns faig circ, i piscina, que és els dimecres. És a dir, no pot venir algú i dir, pues, escolta, jo només vinc els dimecres. No, això sí que hem dit que com a mínim s'apunti a un taller, per exemple, un taller del dimarts de dansa urbana i el dimecres piscina, fantàstic.
0: Molt bé. I has de fer les 4 setmanes, sí. Això sí, ho preguntàvem sí. Allò, perquè hi ha casals, no?, a les escoles,
1: sí.
0: Que les famílies s'organitzen doncs, sí. I diuen, pots triar allò per setmanes, per quincenes... Sí.
1: En tot cas, jo el que diria és que, bueno, doncs intentar...
0: Que ho plantegin.
1: Sí, que es plantegi, exacte. Es plantegi, després, en funció de les places, doncs... tot es pot parlar, però bueno, sí que la idea és aquesta. Tallers que duren 4 sessions, diguéssim, no? Amb sessions queda entès. I després vull dir una cosa, que també tenim un espai que es diu Espai de Cures, que serà cada dia mitja hora, que és com una pauseta que es pot esmorzar, i també es faran dinàmiques amb la Maria, que és la psicòloga de l'Escolta Jove, on és un espai doncs, per fer vincle, per fer alguna dinàmica, per parlar de benestar, per trobar-se i per valorar, escolta, com està anant? Com... Bueno, doncs hem volgut cuidar això, no, no deixar-ho abandonat, sinó tenir aquest espai una mica més proper amb ells i elles, que no només sigui vaig, faig un taller i marxo, sinó que hi ha aquest espai una mica més relacional, de parlar, de compartir.
0: Oh, molt xulo.
1: Sí.
0: Trobo que... Molt bé.
1: És que tenim un equipàs a Joventut i estem fent coses molt xules, jo ho he de dir.
0: Seran pel matí, les sessions.
1: De 10 a 12.30.
0: De 10 a 12.30. Recordeu que fins al dia 14 us podeu inscriure, que ho podeu fer en línia o també doncs, presencialment al centre de Cívic Lera, que és per joves de 12 a 16 anys,
1: sí.
0: I que són gratuïts.
1: Sí.
0: Això no ho hem dit, però sí. Segur que hi ha famílies que diuen sí, home, apuntaré a, no? El meu fill a masses activitats, no em dona, no?
1: Volem poder doncs, arribar a tothom i que tothom pugui fer-ho. Sabem que hi ha altres ofertes, que hi ha molta gent que opta pel casal d'esports del club on fa esport, però hi ha doncs, altres que és una franja complicada perquè no hi ha tanta oferta d'aquest estil, no? Així com les escoles pues, bueno, poden haver anat a casals, que pots triar una setmana o dues, tal. En secundària sí que és veritat que hi ha un casal al Mollet, però bueno, penso que és una proposta i a més pensada pues, per aquelles butxaques que potser no poden fer front a això, no?
0: Sí, per això ho comentàvem, allò de dir, escolta'm, que sapigueu que és gratuït i que llavors, bé, és una manera també de, no només allò de passar-ho bé, que es tracta d'això, sinó també d'aprendre, no?
1: Clar, totalment. Aquí hi ha molts objectius darrere d'aquests tallers joves, no? També volem oferir, potser algú, fins que no vingui aquest estiu i faci, jo què sé, teatre o circ o rima, mai se l'hauria passat pel cap fer-ho. Per què? Pues perquè ja està habituat a fer un extraescolar o cap extraescolar. I amb aquesta oferta doncs, també volem obrir nous horitzons, descobrir talents, que ells descobreixin també doncs, pues gustos, no? De dir, ostres, això m'està agradant molt, no? I per tant, està pensat perquè hi hagi una mica de tot i tothom surti també una mica, si vol, de la seva zona de confort, allò que es diu, no?
0: Està bé això de poder testejar, no?
1: Sí,
0: que es diu,
1: sí.
0: Allò de dir, escolta'm, prova les coses perquè de vegades
1: sí,
0: allò, no?
1: Exacte.
0: Això és com quan agafes una roba i dius, ai, això? I després tu en proves i dius, ah, pues, doncs mira.
1: Sí.
0: Doncs una miqueta això. Per cert, que teniu moltes activitats ja per fi de curs, el dia 19, feu la festa.
1: Sí, exacte.
0: De fi de curs, però aquesta setmana vespre gastronòmic, torneig de futbol 7, jove, i també aquesta proposta juvenil jove, que ens ho explicaran aquesta setmana.
1: Sí, perquè és una cosa nova.
0: Sí,
1: és una iniciativa juvenil el 6 de juny, el dissabte, i animar a tothom perquè jo crec que estarà molt xulo.
0: Tot l'altre, Sí, tot l'altre també, També
1: sí,
0: teniu allò de... Bé, els vespres gastronòmics veig que també tenen molt d'èxit,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenen molt d'èxit, sobretot aquells... A vegades fem broma de dir... Els que són de temes saludables i sants, una mica menys. Però sempre hi ha públic. Aquest any jo crec que, a més, l'oferta és molt xula, no? Vam fer les arepes, la cuina thai, ara vindrà la cuina italiana... Sí, les begudes fermentades... Bueno, diferent, no? I hi ha tant per descobrir amb la cuina. Hi ha molts joves a Mollet que els agrada. I tenim... És molt xulo veure que hi ha públics per tot. I que hem de poder, no?, preparar propostes per aquests.
0: I a la festa de fi de curs, que és el que teniu així...
1: Doncs la festa final de curs serà una mica recuperar, l'any passat no la vam fer, serà recuperar doncs, aquest espai de dir, bueno, s'ha acabat ja el curs, anem a ballar, vindrà, doncs, evidentment, una de les DJs de confiança, la Beverly Hills i Paper Sound, i bueno, es tracta doncs, de res, doncs això ja ho és una festa final de curs, música, una festa sana, d'oci i de trobada. Quan nosaltres fem aquestes activitats, penseu que, clar, els joves i les joves pot ser que es trobin en alguns espais, però si no, molt al seu espai, doncs és el seu institut. Amb aquestes activitats que fem, el que pretenem és que els que estem parlant d'això, després hi ha, evidentment, més espais, però és que es barregin, que es trobin, que es coneguin, són espais de trobada. Jo recordo de jove que s'havia organitzat alguna cosa de teatre, jo era de les de teatre, i a partir d'aquí, de coses que s'havien organitzat des de la regidoria, en aquest cas suposo que ja sé de cultura, doncs conèixer gent de Mollet, gent que ens agradaven uns mateixos interessos, teníem els mateixos interessos i ens coneixíem. Per tant, doncs, bueno, això es tracta també de sumar joves. Aquí, evidentment, acaba anant-hi molta gent, perquè coincideix amb festes de final de curs d'escoles i llavors doncs, quan s'acaba el gent que va treure el cap i que s'hi sumen i al final, jo recordo fa uns anys... dos o tres anys o dos, d'acabar-hi anant uns pares i mares perquè acabàvem, no? Els fills acabaven sisè i ens hi vam acostar. I penso que, bueno, que és xulo, és una festa
0: que ho apunteu allò.
1: A les pruneres,
0: a les
1: pruneres, perdó.
0: Sí, a les el dia pruneres. 19 de juny, a partir de les 10 del vespre, aquesta festa final de curs de la Regidoria de Joventut, que ara està focalitzada amb el tema de l'adolescència. Ja ens han dit que estan treballant de valent per la creació d'aquest Consell de no? Reivindicar l'adolescència, que és veritat que és aquesta franja d'edat que... Bé, nosaltres tenim el programa de l'edat del pavo i que queda així, no? Una mica jo com dient, bé, ningú se n'ocupa de nosaltres, no?
1: Exacte.
0: Estan els infants, no? Després ja joves, penses en una edat superior a aquests, no? Aquests tallers, dèiem, de 12 a 16 anys, són per adolescents.
1: Sí, són per adolescents, sí. Mm. Després també pensem en l'altre públic jove i properament tindreu novetats i us explicarem coses que estem treballant perquè ens estem formant i estem plantejant quina serà la fórmula Mollet, però pensada per aquests joves de partir de 16, 17, 18, vale? I després aquests, doncs, també tenen unes necessitats, però que són diferents de l'adolescència. Per això estem fent aquesta... Però jo vull dir una cosa, i vindrem a parlar del Consell d'Adolescència, i és que tenen ganes de parlar, i jo crec que hem de confiar en ells i elles, que és veritat que és una etapa complicadeta, amb les seves coses, per dir-ho així... Però, bueno, jo dic complicadeta...
0: Que hi ha molts canvis hormonals, sempre ens ho diuen, eh?
1: Bueno, és una etapa de canvi, exacte. No diré complicada, ho dic perquè, bueno, a vegades també cadascú el que viu, no? Però és una etapa de canvi en què estan també buscant la seva identitat, estan a l'institut, que ha canviat molt de l'escola, que estan coneixent gent nova, que el seu cos està canviant, tot això, però és que ells tenen molt a dir. Sembla que passin, no? Diuen, és que els adolescents avui en dia... No és que passin, és que tenen algunes coses molt clares i saben què volen... Algunes coses no, però si els donem aquest espai, i s'ha vist claríssim amb el Consell d'Adolescència, que tenien ganes de parlar. Uh-huh. I jo he estat a les aules un dia de votació i, bueno, penso que és una molt bona iniciativa que fins i tot, ara aquí ho dic que no ens sent ningú, fins i tot ha sorprès alguns mestres amb la participació que hi ha hagut.
0: Molt bé. Doncs en parlarem, ho ha dit la regidora, i nosaltres obrirem les portes, evidentment, com fem sempre, de Ràdio Mollet també, per sentir-ne, no només allò a la creació, sinó que si després volen venir aquests joves que formen part, evidentment, també convidadíssim.
1: A veure si caben aquí, seran uns quants.
0: Anirem fent tongades. Molt bé, Marina Escribano, deixem aquí, esperem allò que, recordeu, inscripció, tallers de joventut infantil, infantil de joves, tallers juvenils per a adolescents de 12 a 16 anys fins al dia 14 de juny. Ja podeu fer la inscripció, començava ahir, però fins al dia 14. Que vagi molt bé.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: I tot seguit donem pas en aquest espai de cultura viva que fan els companys de l'Hospitalet de l'Infant i que ens permet conèixer, doncs, això, els gegants, els diables, els castellers. I avui anem a Colldou, una de les, dels municipis petits que tenim al Tarragonès i que ens parlen dels seus gegants.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Coi de Jou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants de la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de gegants de Coi de Jou. Hola, Maria del Carme, què tal?
4: Molt bé.
3: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Coi de Jou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu nom.
4: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3,90 metres i pesa 60 quilos. La Fumada 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2,20 m. Van ser adoptats per la colla gegantera de Colldejou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors en tenim un, que potser l'has vist aquí a l'Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
3: sí,
4: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els jovens. I el d'això, el van batejar, els van venir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fets en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos, i van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
3: I
4: no sé, què em vols preguntar més?
3: Com va sorgir la idea de fer, doncs, en versió més petits?
4: Sí, són iguals, però sí, en versió petita, sí.
3: I com va sorgir la idea de fer-los?
4: Doncs pues molt senzill. Verem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que quedem uns que ja som una mica grans i el pes és molt, molt pesat de portar, i tot això, i vam dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs vam poder fer aquests gegantons més petits.
3: Molt bé.
4: Però bueno, tenim un total de 6,
3: bueno,
4: de 6 gegants.
3: Déu-n'hi-do, eh? No ens podem queixar,
4: sí,
3: eh? Déu-n'hi-do, eh? Molt bé.
4: Amb l'Espantall 7.
3: Sí.
4: Amb l'Espantall. Doncs bueno, tot això, i si pots preguntar...
3: Amb l'Espantall, que és el que tenim, com comentaves, és el que tenim més vist, perquè ve aquí a l'Hospitalet,
4: sí,
3: i és el que més gràcia doncs, pots fer, sobretot a la canalla,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, exacte, sí, sí, sí.
3: Perquè sempre va mullant, no és més interactiu.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Quants membres sou ara mateix a la colla?
4: A veure, ara som entre portadors i músics, potser som unes 25 persones, no som més, eh?
3: Bueno.
4: Ara, acompanyants, doncs tants com no vulguis. No,
3: no, tan clar que sí, no, sí, sí, ja està bé, ja està bé. Porteu els membres de la colla, en aquest cas, aquests 25, aneu d'un color particular, en concret?
4: Sí, anem de color blau.
3: El color blau.
4: Han portat ja, tot aquell, jo he estat 20 anys cap de colla, i amb el meu temps de cap de colla, han portat 3 samarretes. Vull dir, tampoc se n'han portat més, eh? Vull dir, abans... També hi havia la blanca, quan vaig començar a ser cap de colla caminava amb la samarreta blanca, després una de lila, i ara anem amb les blaves, que aviat també es canviaran perquè no fan dia que les portem, que ja fa temps també.
3: Ha canviat molt el tema gegant, durant aquests anys?
4: Ai, jo n'he vist de tots els colors. Amb 20 anys de cap de colla t'explicaria, bueno, quantitat de coses, però sí, sí que canvien les coses, sí. Sí, molt, moltíssim.
5: Maria del Carme, moltíssim. Què és el que t'aporta formar part de la colla gegantera?
4: Com vols dir? Que... El que em porta a formar part?
5: Sí, què t'aporta? Sí.
4: A mi no m'aporta res, m'aporta feina, m'ha portat feina, ara no en tinc tanta, però bueno, molta feina porta, perquè haurem organitzat trobades, fer la trobada del poble, un poble tan petit i vindre 15 colles, i tot això, vull dir, molta feina porta. Però bueno, tot el que es fa a gust no és pesat.
5: Clar, i no sé si has arribat a portar algun gegant.
4: Sí, jo he arribat a portar un gegant.
5: Sí.
4: Sí. Sí. I el porto.
5: I el portes. I què se sent quan estàs dins i veus doncs, la cara dels més petits, en aquest cas, que són els que més il·lusió li fan, bueno, no, els gegants?
4: Els nostres, per exemple, els que portem... Els nens se fixen més en l'espantalla, amb els altres, doncs, veuen gegants, i com que se'n veuen a les trobades, se'n veuen tants, tampoc fan massa cas. Però quan veuen l'espantall, sí, perquè tots corren al darrere i tots l'encampen. Tu no l'has vist mai aquí?
5: I tant, tant que l'he vist. Clar que sí que l'he vist. Ja, ja. Però clar, és la visió de tu dins del gegant, quan veus que és quin sentiment tens.
4: A mi el primer que miro és que m'estan mirant els peus com porto els gegants. Perquè veuen una dona dins. Si també m'adeus, potser m'has vist. Bueno, jo soc molt amiga de tots, els d'Hospitalet. Perquè ja era cap de colla quan ho era el d'això, el Teo Castillo, sí. Acabat amb la d'això, amb la colla Poblet. Sí. Som molt amigues, amb tots, amb el Catalino, amb tots, tu els coneixes a tots, com jo.
5: I tant.
4: Molt bé. Jo, el primer que, això sí que ho noto, allà en bas, el primer que et miren veuen que els que portes calcer de dona, no cal dir-ho. Jo veia les meves sabates que porto quan veia amb els gegants, sí. I notes que et miren els peus. I veiem, ara amb els més petits, encara amb els més petits, amb l'Oriola mateix, que pesa 40 quilos, que l'han portat fins ara, també, doncs d'això, no tant per quan he portat la fumada, el de 60 quilos, aquell miren amb expectació allò, hosti, miren, hosti, que miren els peus, el primer que miren.
5: És una dona, no? Dius, ostres, és una dona, no?
4: Sí. Sí, sí.
5: Es noten aquestes diferències quan dels gegants, també?
4: Sí, sí, perquè, veurem, hi ha dones, n'hi ha, portant gegants, n'hi ha, però gegants grans, no massa. Jo tampoc no he vist, portar un aferrat una dona amb un gegant de 60 anys, ai, de 60 quilos, no sabeu en massa.
5: És que són molts quilos, doncs. Déu-n'hi-do,
4: Sí, bueno, però no és el mateix aixecar-los de pom que portar-los als espatlles,
5: Clar,
4: no és el mateix.
5: Es reparteix el pes d'una altra manera, no?
4: Exacte, que sí. Sí.
5: Molt bé.
4: Sí, doncs, bueno,
5: m'imagino que ha de ser tot un orgull, no?, portar, doncs, en aquest cas, una geganta amb 60 quilos i sent una dona, dius, pues mira, sí que puc i m'ho passo bé, no?
4: Sí, i m'ho passo bé. És que no la porto perquè miri, no porto perquè m'ho passo bé.
5: Molt bé.
4: M'ho passo bé. Igual bé m'ho passo ara amb els gegantons petits que amb l'Oriola, vull dir. Jo l'únic que no he portat és l'espantall, perquè l'espantall d'una dona és difícil de portar, perquè m'ha agafat amb uns ferros aquí, no? Tots tenim el pit i no vas dir, no aniries bé. No, aquest no l'he agafat mai. Que tampoc aquest no és que pesi. Pesa, però tampoc deu pesar uns 25 quilos aproximadament, el més que pesa.
5: Maria del Carme, la gent que s'estigui ara mateix escoltant, sobretot les nenes, les noies, i diguin, mira, doncs sí. També podem portar gegants, no? Què li diries?
4: Clar que sí.
5: Què li diries a la gent que està dubtant?
4: Jo dic a les d'aquí dalt que s'animin, però, a veure, costa molt. La gent que som de gegants, som els de tota la vida d'abans ja, que amb els gegants van gent més gent gran que jove. Més gent d'abans.
5: Sí.
4: Mira, tens, per exemple, el Catalino, l'any passat fa... Maria Carmen, jo ja no sé, enguany pugen el dissabte, tenim trobada, i clar, ell té 81-82 anys, ho coneixes, no, el Catalino?
5: Sí.
4: I doncs, té 81-82 anys, i me va dir, jo ja no sé, jo dic, sí, home, sí, Catalino, home, encara sí, encara sí, Déu fa. I home, diu, si t'haguessin de carregar tu, diu, potser sí que encara els agafaria, allò que és de broma, no?
5: Sí.
4: Però gent jove... No, perquè, mireu, una altra història. Els gegants de l'Espluga de Francolí són preciosos i anaven un munt de gent i així, i s'ha quedat amb un sol, amb una persona sol. Aquest dia va sortir a la tele i em va agafar una llàstima, perquè tenen uns gegants que són preciosos. Els coneixes, aquests gegants?
5: L'Espluga de Francolí. I només i s'ha quedat un només?
4: Sí, sí, sí, sí. Clar, i eren gent, eh?
5: Sí, perquè...
4: Vull dir, no hi ha continuïtat. La gent jove no... Jo ho veig que colli jo mateix. No hi ha continuïtat. No continuen. Quan se van fundar els gegants, hi havia un munt de joventut i tot, però ara no.
5: Perdó l'interès.
4: L'ús de tota la vida, i amb algun jovenet també, amb algun nen, per exemple, que és molt maco, que té, deu tindre 15 anys, no sé si té més, o 16, com a molt, i ho fa amb una fe, i ho porta amb una fe, i tot, però no s'implica la gent, no. La gent no...
5: Des d'aquí el que volem és això, que s'impliqui la gent i que sí, que la gent que s'estigui escoltant de l'altre costat, doncs que s'animi a formar part de la colla gegantera i que tant si ets dona com si ets home, com si

0: que també té, ja, jo tinc fotos de dalt que van fer dalt a la mola, i vull dir, doncs van pujar a la mola, i bueno, envoltat per la província, no cal dir-ho, envoltat, i veurem a Ciutat Gegantera, vam anar a Vic, a una, bueno, hem anat a vàries, perquè quan va ser Mora vam anar a Mora, hem anat a diversos llocs, però a part de Calatayud i Mallorca, així de punts lluny, tampoc no hem anat més. Hem envoltat la província i tot això, però no més.
1: I la festa major, quan és la festa major de Coi de Joc, que també segurament doncs, que sortireu?
0: El dia 10 d'abril, ai, d'abril, el dia 10 d'agost. Que bueno, també... fan una, setmana de festa, comencen el dia 9 i hasta el 14.
1: Molt bé.
0: Una setmana de festa, però haurem els gegants la setmana abans que és la trobada.
1: Mari Carme, moltíssimes gràcies. Ens veieu doncs, en aquesta festa per la cercavila de per als gegants de Coi de Joc, així que moltes gràcies, ens veiem aquí a l'Hospitalet.
0: Sí, sí, ens veurem aquí baix. Vinga, doncs.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: com fem cada mes, tenim conversa amb en Paco Illescas, és un dels professionals, un API que tenim aquí a casa nostra, i un cop al mes en parlem d'habitatge. Avui li hem proposat al Paco doncs, parlar precisament de la diferència. Jo ara ja sabeu que més enllà del lloguer normal, no, que hem comentat en d'altres ocasions en aquests micròfons, doncs hi ha lloguer de curta durada, jo lloguer de temporada, també li hem dit allò de curta durada és el vacacional, com ho, no? Expliquem una miqueta les diferències. Benvingut, Paco.
1: Hola, bon
0: molt bon dia.
1: Moltes gràcies. Doncs sí, és una diferència important. L'habitatge temporal o el lloguer temporal és el que podríem parlar d'algú que ve a viure o necessita un habitatge per un mes, a partir d'un mes fins a un any, dos anys, i han vingut doncs, per estudiar, per treballar, per raons que el fan moure. No és una vivenda habitual, és important això, no és una vivenda en la qual ens podem empadronar o podem dir que és habitual per nosaltres. I l'habitatge de curta durada o vacacional és el que molts molletens anirem a l'estiu a la costa i intentarem trobar aquell lloguer de dues setmanes o un mes de vacances i que, bueno, que el trobarem.
0: I quan supera el mes, perquè ara jo li estava comentant al Paco, clar, hi ha gent que al final et poses a fer números i dius, bé, em cobraran una setmana o 15 dies, tant... I si m'agafo, hi ha persones que diuen, doncs mira, del juny fins al setembre, no? Els quatre mesos d'estiu.
1: Jo crec que es tractarà d'una...
0: Això és curta de temporada?
1: És curta durada, és un vacacional. Val? Uh-huh. Jo, si això es permet, el propietari ho permet, i arribeu a l'acord de poder-lo llogar a un preu més raonable per més temps, és el mateix tipus de lloguer.
0: Doncs anem a parlar d'això, de temporada i de curta durada. De temporada, nosaltres som coneixedors i el Paco de vegades ens ho ha dit també, no?, que hi ha propietaris que, tenint en compte que tenim a l'Institut, no?, de Seguretat Pública de Catalunya, és a dir, la formació de Mossos, policies locals, hi ha molts alumnes que doncs, lloguen habitatges per aquest període de temps, amb la qual cosa també hi ha propietaris que,
1: hi ha propietaris
0: que busquen ja...
1: Busquen,
0: no?,
1: aquest tipus de contracte,
0: aquest perfil,
1: perquè saben que cada any, any i mig, canviaran el llogater i d'alguna manera el tenen sempre.

0: sempre a disposició després d'aquest temps. En aquest cas, des de ja fa uns mesos, ens han canviat la llei i d'alguna manera el preu queda igualment limitat, que era una escletxa que hi havia temps enrere a la llei, en la qual el lloguer de temporada tenia llibertat de preu. Per altra banda, han limitat igualment el preu, però les despeses d'honoraris del professional anien a càrrec, en aquest cas, del arrendatari, perquè d'una manera és un plaç més curt en el qual és una condició. Normalment sempre havíem parlat de que el màxim temps eren 11 mesos. Realment sí. És la durada que l'arrendatari necessiti.
1: Perquè clar, al final, perquè has dit que fins i tot es pot fer un contracte de temporada de 2 anys.
0: De 2 anys,
1: es poden arribar a fer de 2 anys.
0: Sempre el que
1: però
0: és,
1: no es pot empadronar la persona que...
0: En principi no, perquè no és...
1: Ja, però quan estàs allò, doncs, igual allò un any...
0: A veure, potser no...
1: Feta la llei...
0: Sí que et podries empadronar. El tema és que no és... Tu tens una altra vivenda. Tu, és gent que ve a treballar, per exemple, doncs ara tenim gent que està fent el tema de DIF, o gent que està fent, que ve a treballar de fora aquí, o els mateixos estudiants de Mossos, que durant una temporada per un any no t'empadronaràs aquí, generalment no t'empadronaràs. Hi ha gent que s'empadrona, no és un requisit no empadronar-se. El que sí que hem de justificar molt bé que la necessitat de l'habitatge és per aquest temps.
1: I llavors això s'ha de justificar aportant, doncs, el tema del...
0: Per exemple, gent que, o persones que estan...
1: Si és una formació, doncs adjuntar, és que,
0: exacte,
1: no? Assistiré a aquesta formació i es desenvolupa en aquest municipi.
0: O una família que han de fer obres a casa seva, amb un pressupost ja ho està justificant. Vale? Uh-huh. No, això no és massa problema. I és diferent a el que estàvem parlant fa un momentet del vacacional, que aquí sí que, primer, el propietari del lloguer vacacional està obligat a registrar aquest lloguer en el registre d'allotjaments temporals o de curta durada que té la Generalitat, que fa poc el Tribunal Suprem, si heu sentit les notícies, ha anul·lat una proposta que hi havia del govern espanyol de fer un registre únic, i el que ha dit, no, si cada comunitat té el seu registre, no és lògic tindre un registre nacional, un registre de...
1: No cal duplicar les
0: duplicar,
1: coses.
0: Correcte.
1: El que passa és a dir, en principi, tota comunitat autònoma ha de tenir aquest registre,
0: sí.
1: I no ho dic jo perquè pot ser una eina interessant, no?, per a aquella persona que vulgui, doncs, no sé, marxar cap a la costa de...
0: Jo crec que l'important, perquè abans m'ho estaves comentant, què és el que hem de tindre en compte a l'hora de llogar?
1: Clar, sí, perquè després, malauradament, per aquestes èpoques de l'any també surten moltes informacions de persones que han llogat un habitatge que no s'ajusta a allò que havien vist, no? Perquè ara tot ho fem via online i llavors et posen unes fotografies fantàstiques i vas anar allà i no. De vegades, fins i tot, han llogat...
0: Vistes al mar? Les vistes al mar?
1: Sí. De vegades, fins i tot, és que no hi és ni aquest apartament que has llogat, no? Tu has
0: això passa,
1: allò
0: això als... passa en lloguer vacacional, en lloguer de temporada i en lloguer normal. O sigui, moltes vegades el fet de contactar amb un, entre cometes, o diríem una agència immobiliària en la qual estem contactant via telefònica, via mail, via WhatsApp, o sigui... Moltes vegades treballem així i no és problema, però en ocasions podem trobar-nos que no existeix. Que no existeix ni l'agència immobiliària, ni existeix el pis, i això ens passa a qualsevol tipus de contracte de lloguer o d'arrendament que vulguem fer. Què és important? És important conèixer la immobiliària amb la que estàs tractant. Vale? Inclús a l'estiu, si a vegades és difícil, perquè si te'n vas a l'altra part d'Europa a llogar un vacacional és difícil, però és intentar, si anem aquí a la costa, anar un dia i veure el pis.
1: Uh-huh.
0: I veure la immobiliària, i veure que existeix i veure que d'una manera no tindrem tants problemes com si no sabem res de... Però això és com tota la vida, qualsevol tracte que fem a la vida. És important fer-lo amb persones que siguin professionals i que ens donguin confiança.
1: Uh-huh. I llavors ens demanaran, com en un lloguer normal, allò que es deixi una fiança, que...
0: Generalment,
1: és una
0: sí.
1: fiança que després es retorna una vegada jo comprovat que...
0: En aquest cas, com estem llogant un habitatge, un pis, una apartament amb tot el mobiliari, amb tots els útils que necessitem per restar una setmana, dues setmanes o el mes que volíem estar de vacances, ens demanaran una fiança. Una fiança que depèn, ja no depèn només del mes o dos mesos que seria un habitatge normal, un lloguer de temporada o un lloguer normal. En aquest cas ens poden demanar una fiança per els béns que hi hagin en aquell el televisor, que no ens emportem el televisor, que no pot ser una fiança superior. I en aquest cas el que es fa servir és via Visa fer un càrrec que després, una vegada marxem, ens el descarrega.
1: Dèiem allò, sobretot a saber-ne allò, l'assistència, no?, d'aquella agència, d'aquell apartament, saber que ens demanarà aquesta fiança i que els preus oscil·laran, en aquest cas, són més lliures, és a dir, que ens podem trobar una miqueta... No estan tan regulats.
0: No estan tan regulats. La veritat és que no estan tan regulats. Són ja... I tota aquesta llei jo crec que s'ha plantejat una mica per tot el tema d'internet, les webs d'habitatge de curta durada, tipus, ja tots ho coneixeu. Crec que aquesta llei és una mica per retallar aquesta...
1: Sí, que sabem allò tots d'edificis que dius, doncs resulta que puja gent i baixa.
0: Exacte.
1: I que és el que està passant,
0: correcte,
1: no?
0: Tota aquesta problemàtica
1: està també regulant.
0: Es volia retallar una mica amb aquesta llei de curta durada. Jo crec que l'apartament vacacional de tota la vida de la Costa Brava, això existeix, existirà i és un funcionament normal dintre del dia a dia.
1: El problema és, sobretot això es dona a les grans ciutats, no? Sobretot que cada vegada estan més massificades turísticament i llavors, és una oportunitat per a alguns propietaris, però si no està ben regulat i ben senyalitzat, no? També, pels veïns pot ser una molèstia important.
0: Moltes vegades. És una molèstia. Perquè cada 3 dies estan canviant a Barcelona. Allò és un desastre que cada dia o cada 3-4 dies estan canviant de veí i és una festa allò.
1: Tornant al lloguer de temporada, aquí a Mollet deien que a mi se m'acuta allò el tema de l'Institut de Seguretat, però ara comentaves, és veritat que s'estan fent obres, allò sí. Si passeu de DIF, amb la qual cosa segurament hi ha treballadors que també venen de fora. Tenim allò força... Marc? No. No tenim, clar, és que jo pensava dir que potser que la gent hi trobi, perquè sempre diem que no hi ha pisos de lloguer.
0: Complicat. Sempre ho estem parlant, portem un any que estic venint cada mes i estem en la mateixa situació, estem amb un 10% d'oferta de la que teníem fa un any i mig, dos anys. O sigui, un 10%. Estem realment escassos d'oferta de lloguer. És així, la gent està intentant, ja ho hem comentat moltes vegades, intenta comprar per evitar aquest problema, però està complicat.
1: I llavors aquesta gent que no troba aquest habitatge lloguer, que marxa a poblacions properes a Mollet?
0: No.
1: No sé si vosaltres també, per exemple, dieu, escolta'm, doncs aquí no, però a Parets,
0: o a la Llagosta... Estem a Parets, a Granollers, estem igual. Està tot els voltants de Barcelona estan... L'àrea de Barcelona està més o menys amb les mateixes condicions. I preguntes, on te viuen? Pues estan vivint 3 persones en un pis i aquest senyor es volen independitzar o gent jove que ve... Són situacions, a vegades, et planteses i dius, home, és que és una mica... Situacions desastroses en la qual,
1: Perquè a través de la immobiliària, Paco, també es gestiona, ara que has dit allò, compartint, no?, habitatge. És a dir, un propietari que digui, escolta'm, jo tinc aquí habitatge, però té tantes habitacions i, més que amb una persona, podria acollir a 3...
0: Nosaltres no... No ho sé, jo ara mateix he vist a Mollet algun anunci de s'alloguen habitacions. No sé, nosaltres no entrem en aquest sector, creiem que no és... Jo una habitació per 600 euros, jo ho sento molt, però creiem que no és...
1: No és de rebut.
0: No és de rebut. Uh-huh. És així. No, aleshores intentem crec que és un altre tema.
1: En tot cas, Paco, per a aquelles persones que es trobin en aquesta situació, això també s'ha de regularitzar, fer un contracte, vull dir, no és allò de mira, t'ho deixo per aquest, no?, pactar un preu.
0: El que passa és que, a veure, i això ja se'n va una mica de la meva, de la meva professió, de la meva... crec que al llogar una habitació, el que estem fent és llogar una persona que no... que té la necessitat de tindre, o amb una família, de tindre aquesta habitació per dormir, per posar, per viure-hi. Crec que aquests estan... o sigui, estic segur que la majoria de les vegades no hi ha un contracte, que la majoria de les vegades estan indefensos i que la majoria de les vegades, o sigui, avui entres i demà surts perquè no m'agrada alguna cosa que has fet. No sé, és complicat. Tot el tema de compartir de la forma que s'està fent en algunes... per alguns arrendadors,
1: sí,
0: que no és lo normal, que no és lo comú, però que no seria lo normal. Jo crec que compartir una habitació per famílies, no, això no va, això no tira.
1: No, però després hi ha les realitats, no? Perquè igual tu també pots llogar el teu, com a propietari, el teu pis amb una persona i després trobar-te que en viuen tres o quatre.
0: Això és un delicte. Això és un delicte i això és un altre tema, també.
1: Paco, deixem ara aquí, en tot cas, allò, aquelles persones que sigueu propietaris o sigueu allò, persones que us heu plantejat de llogar un habitatge, si aneu de vacances, si esteu pensant, doncs això, sobretot, tenir aquesta seguretat, no?, de l'assistència d'aquest apartament, d'aquesta casa vacacional, i si ho tramiteu a través d'uns professionals, doncs també tenir la garantia de que aquella agència, doncs, té allò un bagatge que us doni també una seguretat, i si podeu anar al lloc i veure-ho, i molt millor. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa a Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc que el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
2: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
1: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
3: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30%, 30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
1: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. Eureka. Sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: De Loles, en el món de la l'Havanera i el cant de taverna n'hi ha vàries. La vella Lola, Lola la tavernera, ai Lola, si tu me quieres. Avui toca aquesta Lola Dulce Prenda, una altra cançó d'amor dedicada a una noia amb aquest nom. Potser ens sortirem de dubtes escoltant-la pel grup La Taverna, o potser no.

0: Donem pas en aquest espai que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca i que en el dia d'avui doncs, farem referència al Museu de l'Abanico de Aldaya o també al Museu de Palmito, he vist que es posa. En parlem amb Montserrat Cavarrocas, que és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Molt bon dia, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Anem a parlar d'aquest museu, el MUPA.
1: El MUPA. El MUPA.
0: Per això dic del Palmito, no?
1: Que com bé diu, està a Aldaya, València, està a prop de València. Vale.
0: I és l'àrea metropolitana de València,
1: sí,
0: és a dir, que
1: sí,
0: està a prop.
1: Està molt a prop, molt a prop.
0: Molt bé.
1: Llavors, bueno, pues, a veure, aquest museu, com es diu el Museu del Palmito, és més conegut pel Museu del Palmito, però és el Museu del Bano, o sigui, de l'Abanico.
0: Uh-huh.
1: Vale? La casa és una casa, és la casa de la Lutxeta, que és la sede del MUPA, que és d'estil renaissantista, de finals del segle XVI, i té tres plantes. Però està tota preparada i no té barreres arquitectòniques, o sigui que es pot accedir d'una a l'altra amb ascensor, molt bé, i es pot visitar molt bé. El Bano gaudeix d'una gran tradició a la Comunitat Valenciana, perquè, si no us fixeu, en el traje de valenciana sempre van amb un Bano.
0: Uh-huh. Eh? I, a més, ara, doncs, en aquesta època de l'any, són molt útils.
1: Sí, sí, la veritat. El Bano sempre ha anat bé portar-lo en el bolso.
0: Sí.
1: Encara que ens estem tornant molt una mica ganduls i ja hi posem el ventilador aquest que ve amb piles,
0: sí,
1: o que el carreguem, vale? Però, bueno... En aquest museu podreu veure banos antics del segle XVIII fins als nostres dies, una col·lecció molt extraordinària de diferents estils, modes, materials utilitzats a la llarg de la història, i també es podrà veure la maquinària tradicional per fer aquestes peces, utensilis i típics de la processació de l'elaboració del Bano.
0: Clar, de fet, estic pensant que si aquest museu es diu el Museu del Palmito, que és conegut, igual els primers
1: Bano eren de Palma.
0: De Palma.
1: Clar, els primers es feien de Palma. És que abans que els Banos aquests que coneixem nosaltres com a Bano, el que era tipus pai-pai.
0: Clar.
1: Que es feia amb palma i trenat, vale? De tots modos, per lo que he llegit en el d'allò, els valencians són reconeguts internacionalment els artesans abaniqueros, que li diuen valencians, són reconeguts mundialment. Exporten a molts punts de fora d'Espanya i la veritat és que són vanos, hi ha vanos més corrents i hi ha vanos molt elaborats. I també, evidentment, com a tot museu, té la seva botiga. Vull dir que li pots comprar també vanos. I si parlem ja de col·leccionisme, pues, a veure, hi haurà molta... No conec a ningú, però segur que hi ha gent que fa col·lecció de vanos. Primer, perquè ara no es veu tant, però hi va haver una època, als anys 70-80, que van sortir un tipus de Bano molt senzill, molt pobre, diguéssim, però que eren estampats en museus turístics de bona naves.
0: Sí.
1: Jo en tinc un de Benidorm, o sigui, de Benidorm, de Torremolinos, de bona naves. Llavors, suposo que algú deu fer col·lecció.
0: Clar, no, i a més, la veritat és que...
1: Sí. I ja no parlant del Bano maco, que després hi ha el Bano maco.
0: Clar, i hi ha uns que, doncs, el que són les varetes són de fusta, uns altres són d'un altre material.
1: Són d'os, són de ferro, són de... N'hi ha molts materials, n'hi ha de treballades, aquestes varetes treballades.
0: Hi ha de pintats a mà,
1: clar.
0: Hi ha també allò de diferents mides, perquè hi ha uns petits.
1: Sí, n'hi ha uns petits.
0: No? Es veuen a les pel·lícules, sobretot, allò sí, de l'aristocràcia quan anava jo doncs, a l'òpera.
1: No, però encara existeixen, perquè jo me'n recordo que no fa tants anys, deu fer una mica abans de la pandèmia, en el carrer del Call a Barcelona, que hi havia una tenda que ara l'han plegat, que era de vanos, mantons de Manila i coses així. Em vaig comprar un de més petit de lo normal, sí, que semblava per nen, per portar en el bolso, perquè l'altre m'era molt d'allò i aquest també feia l'efecte i era molt cucu. Jo el tinc guardat, vull dir, i era més petit. Era petitó.
0: Clar, de fet, aquí veig allò a l'any 79, d'empreses de vanos que hi havia al Dalla, i
1: hi havia,
0: jo diria,
1: moltes,
0: que com a mínim, sí, sí, n'hi haurien, sí, unes 25, sí, o 30, i llavors persones, allò, pintors, no?
1: És que el vano té, ja ho posa en la història, que té un fort arraigament en l'Aldaia i la comarca de l'Horta, perquè havia tingut molts artesans. Ara en queden més pocs, però encara en queden. I aquests artesans, la veritat és que fan verdadera joia.
0: I imagino que també deuen tenir alguna marca, no? Allò als,
1: suposo que sí, deuen anar al mercat, perquè si són de fusta com si són d'allò, a foc es marcaven molt bé. Vull dir que sempre porten la marca, no? Però és el que dic, i a més, tu has parlat de les varilles i així, però i les teles, ni deuen haver de roba normal, ni deuen haver de seda, de nylon, no, no, clar, no. Deu variar molt el que és la roba, també, no? Però la veritat és que li vaig donar una volta al museu i n'hi havia de molt macos. N'hi havia,
0: sí, sí,
1: de molt, molt macos. I la veritat és que...
0: De és fet, un... és que permeten fins i tot fer una visita virtual,
1: sí,
0: d'aquestes, i pagar la pena.
1: Sí, sí, sí, sí. I també de tant en quant fan algun taller en el qual, més que res, ensenyen a muntar un vano. Mm-hmm. Vale? Vull dir, bueno, pues t'ensenyen a muntar un vano. Sí que és veritat que si tu vas ara a les cases d'aquestes d'artesania i així que fan manualitats, trobes vanos per pintar, diguéssim, per tu pintar-los. Però ja no és el mateix. Jo la veritat aquí és que vaig gaudir molt de les fotos de les vitrines i així, perquè eren molt maques i els vanos eren molt macos. Evidentment, qui faci col·lecció de vanos té que tingui un mica d'espai, perquè encara que no els tingui oberts, no? Però...
0: Sí. Que... Estava pensant que hi ha botigues que venen, que els tenen oberts,
1: sí,
0: i realment és que crida l'atenció.
1: Són molt macos. No, i a veure, jo me'n recordo d'haver anat amb la meva tieta, que tenia uns parents a Barcelona, que hi anàvem, i a vegades anàvem a casa de la senyora, que en deien, que devien ser els senyors, diguéssim, i en el menjador hi havia dos vanos dintre d'unes vitrines amb la forma de vanos, i me'n recordo d'haver-los vist.
0: Uh-huh.
1: Me'n recordo, eren uns vanos brodats a mà, molt macos. Vull dir que, clar, és una artesania, la veritat, si es fan així...
0: Sí, sí, no, no.
1: Que... Si s'elaboren a mà i tal, és una artesania, a més, maco de veure, també, no?
0: I de, fet, dir... I, de fet, això que comentaves, de que va haver-hi una època que eren també com un objecte d'aquests de record,
1: de,
0: no?
1: De record, de souvenir, com el que comprava una postal, doncs...
0: Hi ha museus... que també tenen el vano com a element de souvenir.
1: Bueno,
0: que has
1: on vaig
0: aquell...
1: veure jo un vano va ser en el Museu del Prado, uh-huh, de Pardo.
0: Uh-huh. Clar.
1: Allà vaig veure un vano d'ells, però no un, n'hi havia diversos, però anaven amb dibuixos de diferents pintors.
0: Clar, però estic seguríssima que vas al MAC, va, per exemple, a Barcelona o...
1: Segurament.
0: No?
1: A més, ara no, clar, tant, però antiga, no fa tants anys, el vano inclús era un detall que donaven els partits polítics quan feien
0: i estava pensant
1: i coses.
0: Que ara no ens, podria, no ens podeu veure, però que el vano també té el seu llenguatge.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, això també és veritat. I no? Sobretot en l'època en,
0: sí,
1: què es feia servir molt el vano, a l'època renaixentista i així, que segons feien el moviment del vano, l'enamorat o el qui fos ja sabia què li volia dir.
0: Exacte.
1: Vull dir que...
0: Doncs que sapigueu manera... que si aneu cap a València, una oportunitat és apropar-vos al MUPA, aquest Museu del Palmito d'Aldaia, o doncs al Museu del Vano, com diem nosaltres, que es pot arribar, veig allò, hi ha una línia de bus i un,
1: sí,
0: tren que,
1: sí, sí,
0: que et porta fins allà,
1: sí, sí,
0: que obren tots els dies, tret els dies allò assenyalats i festius locals, que, com deia la Montse, no té barreres arquitectòniques, que disposa d'ascensors i, a més, és gratuït.
1: Sí, això és el que
0: no?
1: anava a dir. A més, és gratuït. No, no es paga res per entrar. Vull dir que l'únic que sí, vaig llegir amb una puntualització, que si en algun moment donat hi ha massa gent, et van esperar una mica, fins que es buiden sales per anar... deixant entrar més gent, perquè es veu que hi ha un parell de dies que fan com una festa també del Bano, i així es veu que hi ha molta afluència de gent, i llavors fan esperar una mica. Però
0: els
1: bueno,
0: diumenges està... Ai, els diumenges, els dilluns, que
1: està
0: acostuma...
1: tancat.
0: Està tancat.
1: Està tancat. Mm. Però bueno, ja ho sabeu.
0: Sí, sí, no,
1: que
0: no.
1: Que podeu anar, que és gratuït i que...
0: I que més enllà del museu, doncs que una col·lecció que es pot fer i que de ben segur que és molt maca, que segur que hi ha persones
1: segur
0: que ho fan, doncs és la col·lecció de...
1: Segur,
0: de
1: ja et dic, jo no conec a ningú, vaig posar pel troc a veure la federació, a veure si hi havia algú, però no em va sortir ningú, i no he pogut parlar amb ningú que faci, però vaja, jo ja et dic que en tinc un parell de guardats. Un és de Benidorm i l'altre no sé de on és, però era d'aquella època, dels 70-80, que amb coses pintades dels d'allò, i això ho vaig comprar en una tenda de souvenirs. Uh-huh. Suposo que igual que venen altres coses, que igual encara en venen, eh? Vull dir,
0: sí,
1: no ho sé,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: no m'hi fixo gaire.
0: Molt bé.
1: Però vull dir que, bueno...
0: Tenim activitat?
1: Sí. Sí. Bueno, la primera, la nostra.
0: La nostra.
1: Tenim mercadet aquest diumenge. Serà l'últim de la temporada. El juliol i agost no tenim. Llavors, fins al setembre, el mercadet no tornarà. Però, a més, hi ha la 24a trobada de col·leccionistes. El Club Petanca La Bordeta de Lleida, de 10 a 2. Les trobades sempre són de 10 a 2, de 10 a 1, més o menys. Després, el 6 i el 7, tenim la 17a trobada de l'automòbil i moto antiga a la Lotja de Sils, a Girona.
0: Uh-huh, sí.
1: És el dia 6 tot el dia i el dia 7 al matí.
0: Molt bé.
1: Després tenim el dia 6 la Fira d'Antiguitats, Artesans, Col·leccionistes i Brocanters a la pista del Parc del Gall Mullat a Piera, tot el dia.
0: Quin nom més curiós té aquest parc.
1: Sí, la pista del gall mullat.
0: Molt bé.
1: Bueno, hi devia haver algun gall que es va mullar per allà, però bueno. Llavors, hi ha la 29a
0: sí,
1: Exposició Catalana de Mecano, que jo hi vaig anar un any i és molt maca. Els 5, 6 i 7, de 10 a 1 i de 4 a 8.
0: Això,
1: de la tarda.
0: De
1: I
0: Mecano,
1: és a la parròquia Verge de la Pau, al carrer, a la plaça Ferran Casablanca 4 de Barcelona. L'organitza el Club Mecano Catalunya.
0: Uh-huh.
1: I la veritat, hi ha construccions molt maques, i hi ha caixes senceres dels primers mecanos, dels d'allò. Jo hi vaig anar un any, com van fer, perquè cada any ho fan en un puesto, on els hi deixen, no? I també ho van fer també en una altra parròquia. I la veritat és que em va agradar, fa uns anys ja que vaig anar, però em va agradar perquè estava molt bé. I a més hi havia una taula, aquell dia, com a mínim, hi havia una taula amb coses de peces de Mecano per si la canalla volia aprendre a muntar i com es feia i tal.
0: Uh-huh.
1: Però l'autèntic Mecano d'abans, vale? no el d'ara, el d'abans.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que...
0: Estava mirant que aquest club de Mecano està al barri del Clot.
1: Pues sí, no sé, a mi van passar el d'allò, i és la parròquia Verge de la Pau, a la plaça Ferran, Casablanca 4, Barcelona.
0: Uh-huh. Molt
1: pot bé. Ser perquè l'altra vegada ho van fer com a Sagrera, saps aquella església que hi ha tan...
0: Sí,
1: pues
0: sí,
1: ho
0: sí.
1: Van fer
0: a tocar
1: de
0: la Meridiana.
1: Sala de darrere, sí.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que...
0: Al front de l'Institut Goodman,
1: sí,
0: que hi ha la Meridiana.
1: Més o menys, sí.
0: Està aquella parròquia.
1: Pues bueno, i el mercadet nostre,
0: el mercadet, ja sabeu, el mercadet a l'Avinguda Llibertat, el diumenge,
1: sí, que
0: al
1: si
0: matí.
1: Algú vol passar, sapiguer algú de nosaltres i què fem, pues poden passar per allà. Si no, poden escriure'ns a coleccionistesmollet@hotmail.com i els hi donarem informació. I, bueno, tornarem a venir el dimarts que ve i parlarem de col·leccions de nines barriguites.
0: Molt bé.
1: De les barriguites. I res més.
0: Cuideu-vos. Exacte, pel dia d'avui ja ho deixem anar aquí. I això que ha comentat la Montserrat, que si voleu informació, aprofiteu aquest diumenge per passar pel mercat. I si no, doncs això a través del correu electrònic.
1: Ens faltaran un parell de parades, em sembla, perquè ja han començat les vacances i algun, pues, clar, com que també treballen, si tenen les vacances ara al juny, pues, les aprofiten per marxar.
0: S'entén
1: perfectament. Però bé, al setembre tornarem. farem.
0: Molt bé. Bé. Ho deixem pues, aquí a Montserrat. Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, inclosa dins el catàleg de serveis de l'ens supramunicipal, té com a objectiu ajudar els municipis a definir estratègies i impulsar solucions tecnològiques aplicades a diferents àrees de la gestió local. El document estableix una desena de projectes prioritaris seleccionats segons criteris d'impacte, dificultat tècnica i inversió requerida. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades i la creació d'un quadre de comandament integral, eines destinades a millorar la gestió i la presa de decisions. I en esports us informem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicta en les dues primeres fases d'ascens a Primera Catalana. Els molletans han guanyat els primers partits davant del Martorelles i continuen lluitant per pujar de categoria. La Molletense s'imposava en camp rival per 1-3 i aquest cap de setmana ha repetit victòria a casa a la segona fase, però una golejada de 6-1. Albert Càmara, entrenador molletà, ha comentat que en les dues fases restants esperen que continuï aquesta bona dinàmica.
1: Ja veníem d'un resultat de favorable de 1-3 a camp d'ells, i la veritat és que sí que va ser un partit que va començar una mica boig, perquè al minut 1 ens avancem nosaltres i al 3 ens empaten, però bueno, vam agafar un altre cop una mica la línia que portem durant tot aquest any, no? Som un equip que té bastant de gol i això doncs creem moltes ocasions i la veritat és que l'altre dia vam estar molt encertats i esperem que continuï aquest encert.
0: Després d'aquestes primeres dues fases, els molletans encara tenen dos partits de play-off per davant, on el rival serà el Cardedeu. El primer el disputaran aquest diumenge en camp contrari i la tornada serà a casa. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
7: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I el l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
11: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també és sembra.
3: Bon dia, oients de Som Terra. Avui us vull parlar d'una part de les nostres instal·lacions que penso que encara no us n'he dit ni un borrall, la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Acostumem a associar una residència d'estudiants a un internat fosc i estricte, o, vens al contrari, com un campus d'estudiants tot el dia de gresca. A la realitat, com veureu, ni una cosa ni l'altra. La nostra residència està ubicada al primer pis de l'edifici principal, fet que la separa de la zona d'aules i que facilita que hi hagi una zona de nit i una zona de dia. Les habitacions són dobles o bé individuals i comparteixen bany cada dues habitacions. L'alumnat pot endur-se tots els seus utensilis i aparells perquè tenen lloc d'estudi i d'oci suficient. També tenen una sala d'esbarjo amb jocs i televisió. I les tardes, després de les classes, es reparteixen en diferents activitats. A part de temps de descans, temps d'oci i de temps d'estudi i preparació de treballs, hi ha d'altres activitats que poden realitzar. Donat que estem en una zona envoltada de natura, alguns aprofiten per practicar la pesca, perquè el riu d'Alfarràs és una referència en aquest esport. D'altres s'enduen la pròpia bici per a fer rutes o bé van a córrer. I l'escola també té un petit gimnàs per fer exercicis de força i estiraments. I si hi ha alumnes interessats, es busquen monitors de lleure per fer, per exemple, gimnàstica o reforç anglès. Val a dir que no són molts obstatjats, són uns 25 màxim. Però per força s'han de complir uns horaris i unes normes, perquè el personal que hi treballa ha de complir també els seus propis horaris. I com hi ha menors, les portes es tanquen a les 11 de la nit i no s'obren fins a les 6 del matí. Se'ls demana també un ordre mínim, perquè la neteja és a càrrec del personal del centre, però sempre se n'ha de perseguir algun que no es fa al llit o que té l'habitació cap per avall tota esbatanada. En relació amb això, com que hi ha unes normes comunes a totes les residències d'escoles, la governanta i la vetlladora de tarda són les encarregades de posar ordre i d'anotar les incidències. I també són les que recomanen què cal fer per tornar a l'ordre. Això normalment es tradueix en el que a nosaltres ens agrada dir treballs per la comunitat. D'aquesta manera, sempre hi ha racons de l'escola que es presten a fer una neteja extra. Durant el temps que els nois són fora, s'aprofita per fer dissabte a fons, per fer les reparacions i les reposicions, si convé. La setmana vinent us parlaré de la zona de cuines. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
4: Avui al Som Terra, bé, ens fa molta il·lusió saludar el Miquel García de la Gravera. Ja sabeu, el viticultor de la Gravera, que, Miquel, benvingut. Has estat amb nosaltres tota la temporada passada i aquest any ja trobem a faltar. Com estàs?
5: Hola, bon dia, Pili. Pues molt bé, també us trobo a faltar jo a vosaltres, eh? O sigui que... Bé, bé, mira, de cara al camp, disfrutant d'aquests moments de tensió al camp, perquè estos són dos mesos crítics, no?, on te jugues tota la collita, però bé, enguany ens ha acompanyat el temps, així que de moment contents.
4: Ens alegrem que estiguis content i a més et sentim amb els ocellets de fons, Miquel.
5: Sí, és la gràcia d'estar en un paratge... Sempre que estiguem al mig del Far West, no? Però després també aquí al cantó tenim... Nosaltres avui estem treballant a Vinya Núria, que estem al cantó del Noguer i Bagorsana, i podem gaudir d'aquestes coses que ens dona la natura tan boniques com és tots aquests cants d'ocells. què tenim per aquí a prop?
4: Avui parlarem de la Gravera Fest, que ja arriba en una nova edició, primer cap de setmana de juny, això, primer dissabte. Això ja és aquí. O sigui, que a més, ja a totes les feines aquí del camp hi acumuleu la festa, no?
5: Sobretot la il·lusió. La il·lusió no l'hem de perdre. Que a sobre serà el dia 6 del 6 del 2026.
4: Ah, i així què passa, que... això? Que és alguna cosa demoníaca?
5: Bueno, no de demoníaca, no, però veieu, ja veieu que és serà d'un altre planeta. Serà galàctic, no sé si us heu fixat en els cartells, però serà un festival de agarra i no ho soltis, o sigui que... Fantàstic. I a sobre, mira, estarem la Vinya Núria, aquí al Gerri, que Vinya Núria està a la primera terrassa del Noguer Ribagorçana. O sigui, la gent que vingo des d'Alfarràs podrà gaudir per aquest passeig i aquests sorolls que escolteu de fons, igual que ho estic escoltant jo ara. Així que, estupendo.
4: Què és el que passarà a la Gravera Fest el dia 6 del 6 del 26? I no sé, tu que estàs tan atent de les llunes perquè feu, doncs això, vi biodinàmic, si el dia 6 del 6 del 26 ha de passar alguna cosa especial.
5: Sí, sí que passarà una cosa especial. Que allí gaudirà tothom de la Gravera Fest, o sigui que especial serà. I el dia 6 del 6... el que tindrem és lluna ascendent, o sigui...

0: mos trobareu, simplement al Maps, d'acord? Ja trobareu la ubicació i doncs a partir de les 6 hi haurà una obertura de portes i aquí doncs ja haurà, podreu començar ja a les 6:15 amb un taller animal de poder perquè la gent pugui començar a connectar amb la terra.
1: Com?
0: Des de les... Sí, hi haurà un taller guiat on a sobre la gent para... Bueno, entrarà en consonància amb l'entorn i es farà un tast de 3 vins amb cada una de les parcel·les d'on surt aquell vi. I d'aquesta... És limitat, hi havia 30 o 35 places, penso, i no sé si encara en queda alguna, ho hauríeu de buscar a la pàgina web, si no s'ha tancat ja, i allí es farà un maridatge de l'entorn amb el vi, que això no estem acostumats a fer-ho, que sempre sembla que haguem de maridar el vi amb aliment, que és fantàstic, no? Maridar, menjar i vi és ideal, però, per exemple, nosaltres hem fet maridatges de música amb vins i al·lucines quan veus que una música, un estil de música, maride perfectament amb un vi, si és més rockero, si és més tranquil,
1: ah, sí,
0: si és més introspectiu. Mola molt, és una cosa molt recomanable. I una de les coses que es podrà fer aquest dia serà aquest maridatge amb la vinya, amb l'entorn i amb el que... en aquell moment està representant la parcel·la que t'estàs bevent el vi del mateix lloc on ha sortit aquell fruit.
1: I aquí ja no ens podem apuntar perquè ja està, no? Totes les...
0: No ho tinc clar.
1: Ah, d'acord.
0: No ho tinc clar, crec que potser encara queda alguna plaça.
1: D'acord.
0: Val?
1: D'acord, no deixa saber-ho. Sí.
0: Això, aquest de 6:15 a 7:15
1: uh-huh.
0: de la tarda. Després, a 6:45, hi haurà un show d'entreteles. Que vindran i mos faran una cosa super mega xula, que ja veureu que plantaran uns pals ben alts, que jo pensava, dic, ai, quina por, quan van vindre a veure, molt valents i valentes han de ser aquests artistes, eh? Aquestes artistes, xic, la vinya la veuran fantàstica des d'aquí dalt, però sobretot nosaltres ho veurem perquè és un espectacle molt xulo que fan.
1: Uh-huh.
0: Després per la canalla, que sapigueu que hi hauran inflables des de ben d'hora, des de 6:45, fins a 11:45 de la nit, perquè així puguem tindre els més petits ben ocupadets, que s'ho passen molt bé, mentre que nosaltres, els papes i les mames, puguem gaudir també una estona, saps?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. I a part del show d'entreteles, després també hi haurà un taller d'entreteles per la gent que vulgui practicar i vulgui aprendre a fer aquest tipus d'art, no? de circ, diríem,
1: uh-huh.
0: allí a la pròpia vinya. A 6:45, simultàniament, amb el 6è, hi haurà un taller de Connecta i Tasta per un cantó i un show cooking guiats pel 6è, pel restaurant 6è de Lleida, a la vinya. I de 8 a 10, taller de maquillatge, brilli, brilli.
1: Oh,
0: i no t'ho perdos,
1: sí.
0: Tarot alienígena, nai.
1: Com?
0: A veure.
1: Oi. Tarot alienígena?
0: Alienígena del tot, o sigui que allí 5 dits serà gent rara. 5 dits a la madreta.
1: Com, que ens podrem tirar les cartes allà, alienígenament?
0: Bueno, a la cara, si voleu. Sí, sí, les podeu tenir.
1: Ai, què més hi ha?
0: Ai, quin desastre. Vale, a part d'això, tindreu tot de productors de proximitat, tindreu 9 productors de proximitat on podreu menjar hamburgueses, formatges, o, sí, podreu fer un tast de cadascun d'ells. Tot funcionarà, hauràs d'anar a cada una de les parades i allí mateix pagaràs, d'acord?
1: Uh-huh.
0: I ja veureu que hi ha coses superxules, com cada any.
1: Ai, sí, és com l'any passat, boníssim.
0: I a sobre aquest any, a part de com l'any passat, boníssim, també hem aconseguit una zona de sombreig molt xula, així que té pinta de que no farà tanta calor com l'any passat, però mos hem curat en salut, així que la gent tindrà ombra i tot. Fantàstic i fabulós. I després podran veure les estrelles també, o sigui, ho tindrem tot una mica enguany.
1: Ai,
0: i a partir
1: bé.
0: De les 8:15...
1: Música.
0: Començaran els concerts.
1: Ah, això.
0: Comencen els concerts. Correcte, comencem amb la Niña Paracaídas,
1: uh-huh.
0: conegudíssima.
1: Sí.
0: Després continuarem amb Habla de mi en present.

0: Vicente.
1: Ah.
0: Que bonic.
1: Sí?
0: Ja cap a les 11:30 de la nit, Didacelis, aquest noi que va fer espectacular, violoncel·lista
1: electrònic. Sí, sí, també el coneixem.
0: Que vaig a flipar de com fa pujar les revolucions aquest bon home. I quan ja estiguem tots pels núvols, aquí vindrà ja el DJ amb Luis Lenuit, que ens acabarà d'amenitzar la festa i que tothom pugui gaudir i disfrutar ja d'aquests moments de nits tan bonics, acompanyats de la vostra copeta de vi, del menjar de proximitat, així que...
1: O sigui que,
0: fins
1: una cosa, fins a les 8 del vespre no hi ha música, o abans ja hi haurà DJs?
0: Abans ja hi haurà música d'ambient, però fins a les 8 no hi haurà concerts.
1: D'acord. Per tant, també hi haurà com un tardeo, diguéssim.
0: Correcte.
1: Qui vulgui fer els tallers farà els tallers, qui no vulgui fer els tallers o no pugui perquè ja estan plens, pot fer-se el seu tardeo allí, no?
0: Correcte, a partir de les 6 de la tarda.
1: A partir de les 6 de la tarda, fantàstic.
0: I ara que se hi veu, el tardeo de 6 a 10 és un tardeo fantàstic.
1: Tardeo maravillós, maravillós.
0: Això sí, hauríeu de comprar, que sapigueu que les entrades anticipades tenen un cost en taquilla s'encareix, d'acord? Així que ho podeu comprar a través de lagravera.com, de la pàgina web, i s'haurà de comprar això a través d'internet, sí o sí, vale? Així que, animo a tothom a que vingueu, que gaudiu. Ja sabeu que és una festa superxula, fins a les... Jo sempre explico que fins a les 10 de la nit és molt guai i a partir de les 10 de la nit és espectacular, així que animo a tothom que vingueu en família, jo hi aniré en família, així que està obert per tothom, per gent gran, per gent petita, per gent jove, així que veniu i gaudiu de la Grave Fest. Molt bé, Pili.
1: Moltes gràcies, Miquel, una abraçada gran. Escolta, i un altre dia ja parlarem de l'eclipsi, com afecta a les plantes i tot això del dia 13 d'agost, no? En parlarem.
0: Parlem i el tindrem present segur. Vinga, una abraçada.
1: Abraçada gran, adéu-siau.
0: Adéu, fins la Grave Fest.
2: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
3: Gerard Sabarí, que és l'alcalde de Rialp.
4: El proper dia 7 de juny de 2026 tindrà lloc la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialp. Ens trobem en la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialp, una fira que ens recorda el passat de Rialp com a poble d'oficis i artesans. Fins als anys 70-80 del segle XX, molts oficis tradicionals van formar part de la vida quotidiana i de l'economia local, però diversos factors van provocar-ne la desaparició progressiva. La manca de relleu generacional, els canvis en els sistemes de treball, l'arribada de la industrialització i la producció en sèrie, així com la competència dels nous materials industrials i del gènere de confecció fabricats a gran escala. A tot això s'hi va afegir els canvis en els hàbits i les modes domèstiques, que van fer que molts productes artesanals, com la ceràmica popular, deixessin de ser pràctics i habituals en l'ús diari. La fira, com és tradició, s'inicia a les 10:30 amb la tocada de campanes. A continuació es farà la presentació de la fira i l'obertura de l'exposició Oficis i Tradició al Saló. L'exposició té lloc a la sala municipal habilitada com a espai expositiu. En aquesta edició mostrarem fotografies i eines d'oficis que s'han realitzat al municipi de Rialp. Mostrarem les famílies de Rialp que van dedicar-se als oficis de terrisser, sastre i sabater espardenyer i explicarem com era el dia a dia i la manera de treballar d'aquests oficis en aquella època. La mostra també inclourà altres costums i tradicions populars vinculades a les festes, com són els balls tradicionals, la calderada, etc. També durant el matí tindrem 6 tallers d'artesania per a infants i adults, com són el fer un bol ceràmic amb un torn, aprendre a fer macramé, a fer paper, per fer espelmes amb cera d'abella, per fer un terrari i per fer una joguina. També, com cada any, tindrem jocs de gegants de fusta pels més petits i a les 11:30 tindrem una conferència al Saló a càrrec d'una veïna nostra del municipi, la Núria Uberni, que és egiptòloga, i ens parlarà sobre els oficis de l'antic Egipte i la comparació amb els antics oficis de Rialp, terrissaire i sabater. Viure el treball del Nil, l'esplendor dels antics artesans, els mestres ceramistes i sabaters. Després tindrem un una actuació musical d'arrels tradicionals amb el grup Magarí. També tindrem durant tot el dia 5 demostradors d'oficis, on hi haurà un serè, mostra de pintura sobre seda, mostra de vidre bufat, mostra de realització d'objectes i de capgrossos de cartropedra i mostra d'ofici de vitrallera. També tindrem 30 parades d'artesania i d'alimentació. I per acabar, també tenim, com és costum, a càrrec i de forma gratuïta de la Hípica de Rialp, passejar a cavall per la Canalleta, i per finalitzar la jornada tindrem un espectacle familiar amb la companyia Bufanúvols, l'ocell d'argent. Res més, esperem que us agradi molt la fira preparada per l'Ajuntament de Rialp i amb la col·laboració de veïns i veïnes, i solament desitgem de que pugueu vindre a visitar-nos, a gaudir d'un dia excepcional i aprofitar doncs, aquest viatge a consumir els nostres negocis. Una abraçada.
5: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío, si en el podcast anterior parlàvem dels precedents del haiku, avui parlarem dels derivats del haiku. Quins sí, són aquests?
6: Bueno, ficarem els més notoris dels... O sigui, un extracte dels més notoris, eh? Tampoc no... Perquè si no, se fa tot molt... una mica feixuc, i tampoc volem que sigui feixuc. Un és el haibun, que combina la narració en prosa amb un haiku.
1: Haibun.
6: Sí, haibun. Combina narració en prosa amb haikus. Després us llegiré un... però ara, de moment, acabem d'explicar una mica el que hem vingut a explicar. Després tenim el haiga, que ja vam parlar en els primers programes, bueno, de fa dos o tres programes, que és el haiku il·lustrat per un autor amb una pintura o un dibuix que pot al·ludir o no pot al·ludir al poema, ¿vale? Aquest ja el teníem sabut. Després tenim el renga, que és una composició... Renga, sí, el renga és molt conegut, també. És una composició formada per haikus encadenats, adoptant la forma 5-7-5, 5-7-5, 5-7-5, no? I que de vegades es construïa amb la participació de diferents poetes.
1: Ah!
6: On escrivia el primer haiku, després l'altre havia d'enllaçar amb el primer i el segon, i després el segon... Sí,
1: com una batalla de gallos.
6: Com una batalla de gallos. I clar, per això un renga ha de tenir com a mínim dues estrofes, o sigui, hi ha d'haver almenys dues participacions, no? Després està el haikai no renga, que és una modalitat de renga especialment fructífera. Es distingeix dels haikus per la llibertat a l'hora de llegir els temes, que ja eren temes de la vida quotidiana, escenes de carrer... I utilitzen molt els jocs de paraula, utilitzen molt l'humor... I després també, com sempre, el basso va elevar aquesta modalitat a una poesia de primer ordre. Comencen sent no res, diguéssim, però després a poc a poc van madurant i es converteixen algun poeta important el converteix o eleva en poesia de primer ordre. Després un altre derivat és el jisei. Aquest és maco de veritat, que és un haiku de comiat de la vida.
1: Ai, què em dius?
6: Una mena d'epitafi. No sempre tenen forma de haiku. Després en llegirem un. I després està el haiku modern. El haiku modern se li diu a les formes contemporànies que ni respeten la mètrica ni les formes pròpies del haiku. Podríem anomenar-los poesia lliure, però bueno, també se li pot dir haiku modern. Molts cops d'aquests que hem llegit, de modernos, de la Leveroni, del Bartra, de tots aquests que hem llegit que són més actuals, molts jo crec que és més haiku modern que no pas haiku.
1: Més clàssic.
6: Clàssic.
1: Però com una poesia occidental, no?
6: Com més occidentalitzat, sí. Clar. Ja veieu, perquè sempre hi ha molta rima, és bastant diferent al quan llegim els clàssics que són o bé de més temps o bé del Japó, no? Que siguin d'allà. Doncs mira, ara us llegiré un haiku del Matsuo Baso, que estava dins d'un haibun. Sí, dins d'un haibun hem dit que el haibun havia combinava la narració en prosa amb haikus. Pues bueno, un haiku dintre d'un haibun que diu així. Se'n va la primavera, queixes d'ocells, llàgrimes als ulls dels peixos. Tothom li fa pena, eh? No? Tothom li fa pena que marxi la primavera.
1: Clar,
6: és bueno, que es quedi als nostres cors i ja està. I després he portat també un gisell que m'ha semblat, bueno, preciós, la veritat. Un gisell, ja sabeu, bueno, ho acabem de dir, que era un haiku de comiat. I diu així: després de veure la lluna, puc dir al món, aprofito aquesta vinentesa per saludar-vos ben atentament. Chiyoni és la nostra poetessa que sempre parlem, aquesta haijina que sempre parlem d'ella. I, bueno, i per avui, pues, ja està, ja no he portat cap més coseta.
1: Doncs escolta, que xulo. Ja anirem a parlant del renga, dels caiga, dels caibum. Caibum, sí, m'he anat apuntant i ara no m'entenc la lletra, Rocío. Sí, però ja ho anirem a interioritzant. Ja,
6: si deixo els meus apurs. Sí, és molt curiós, se te quede, no? Dic jo, que tinc tan mala memòria, dic, no sé com me puc recordar de aquestes paraules en japonès. No sé què deuen tenir. No ho sé.
1: Doncs bueno, que vagi molt, molt bé i moltes gràcies.
6: A tu, Pili.
1: Adéu.
6: Fins a la propera. Adéu.
7: Som Terra, amb Pili García.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer, que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com si té l'actual govern de coalició.
3: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es podran destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plet de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, una setmana més arriba a la sintonia de Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Ordinary World. És el 27è senzill de la banda britànica de New Age Duran Duran i el primer senzill del seu 7è àlbum d'estudi, autotitulat de 1993, també conegut com The Wedding Album. La cançó va arribar al número 3 de les llistes nord-americanes i va aconseguir una 6a posició a les llistes britàniques. Escoltem els Duran Duran, Ordinary World.

La última tentació és el segon àlbum d'Amistades Peligroses. Va ser llançat al mercat a mitjans de 1993 sota el segell discogràfic d'EMI Music Spain i els va portar novament al número 1 en vendes a Espanya, Portugal i a diversos països de Llatinoamèrica. L'èxit va ser tant que van vendre unes 350.000 còpies a nivell internacional, portant-los a repetir l'èxit del seu àlbum anterior, Relatos de una intriga, amb triple disc de platí a Espanya. Escoltem els Amistades Peligroses, Casi Nunca Bailáis.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast i escoltar-lo allà on vulguis i sempre que vulguis. Marta Marrero, coneguda com a Martica, és una cantant i actriu nord-americana. En el seu segon disc va gaudir de la immensa sort de convertir-se en una de les anomenades protegides de Prince. No obstant això, comercialment, Martica's Kitchen va ser un fracàs en vendre poc més d'un milió de còpies a tot el món, encara que alguns dels temes van sonar molt a emissores de ràdio. Escoltem Martica Chickens de Martica.

Envia'm un àngel és una de les cançons més emblemàtiques i populars del grup de rock català Sau. Va ser publicada el tercer disc d'estudi de la banda, titulat Quina nit, llançat el març de 1990 per la discogràfica Pickup. És una peça clau del pop-rock català, inclosa en un àlbum que va consolidar el grup gràcies a temes que tractaven emocions, desamor i angoixa. Escoltem el Sau, Envia'm un àngel.

Continuem a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell any. Starboy és el títol del tercer àlbum d'estudi del cantant i compositor canadenc The Weeknd. L'àlbum compta amb diversos artistes convidats, tals com Daft Punk, Lana Del Rey, Future i Kendrick Lamar. Starboy va debutar al número 1 de les llistes del Billboard 200 i va vendre més de 200.000 còpies físiques la primera setmana. Escoltem The Weeknd amb Daft Punk amb el tema Starboy.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. La psicòloga molletana Susana Echevarría ha creat una comunitat digital de suport a mares separades. Segons Echevarría, la comunitat garanteix un espai de reunió, reflexió i fins i tot d'aprenentatge.
1: Bueno, pues es tracta d'un lloc on les dones separades es poden, bueno, les mames separades, no? Poden trobar un lloc de reunió, de suport, d'aprenentatge també, no? De convivència i de sobretot no trobar-se soles, perquè moltes vegades la primera sensació és: "Mare meva, estic sola, tinc un munt de problemes i no sé a qui preguntar-li, no?"
0: Susana Echevarría parteix de la seva pròpia experiència com a mare separada. A més, és coach de separació, coordinadora de parentalitat especialitzada en separacions d'alta conflictivitat amb fills. Segons ha explicat a Ràdio Mollet, sovint és un procés de separació. Els progenitors s'equivoquen i posen els fills al bell mig del conflicte. I també us informem que sobre la convocatòria de la 5a edició del Premi Joan Aliguer de Poesia, el certamen que reivindica que la figura del poeta Joan Aliguer, la defensa del català i el reconeixement de Mollet del Vallès com a vila cultural. El premi és obert a persones majors d'edat i de qualsevol procedència, sempre que les obres presentades siguin escrites en llengua catalana. Es pot presentar una única obra per persona, inèdita i no premiada anteriorment. Totes les obres han de tenir com a tema el resum de l'any i se centraran aproximadament en el període que comprèn els 12 mesos anteriors a la convocatòria. El termini de recepció d'originals finalitza el 15 de setembre de 2026. El premi està dotat amb 1.500 euros i la publicació de llibre i s'atorgarà el 13 de desembre de 2026 en un acte públic que tindrà lloc al Mercat Vell. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 10:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a 9:00 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet, el programa aquell any, fent un repàs a èxits i números 1. Juliet Streak és una cançó de Dire Straits. El quart tema del seu cinquè àlbum d'estudi, Brother in Arms, va ser llançat com el cinquè i últim senzill de l'àlbum a l'abril de 1986. Més tard va aparèixer l'àlbum en directe On the Night. La mateixa versió en directe és l'àlbum Sultan o Swing. Escoltem Juliet Streak, Dire Straits.

L'any 1998 va sortir al mercat el disc Entre tu i jo, de Nek, tornant a tenir un gran èxit a Europa i pel que se li va obrir les portes a una gira per Llatinoamèrica, en la qual va realitzar més de 150 concerts. Si sé que te tengo a ti és el primer senzill estret del nou àlbum. Es va mantenir en els llocs més alts de les llistes d'èxits radiofòniques durant 4 mesos. Escoltem a Nek, Si sé que te tengo a ti.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, fent un repàs a èxits i números 1. Recordar-te, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar el podcast i escoltar-lo sempre que vulguis. Elastic Hair és una cançó de la cantant australiana Sia, amb el canadenc The Wicked i el productor nord-americà Diplo. Sia va enregistrar una versió en solitari d'Elastic Hair per al seu àlbum d'estudi. Era el 6è, titulat Mil Force of Fear, i va ser acompanyat per un vídeo musical polèmic que va comptar amb l'actor Shia LaBeouf i la jove ballarina Maddie Thieger. Escoltem a Sia, Elastic Hair.

Ketama és un grup de música gitano espanyol de flamenc, fusió i pop. Ketama va presentar fins a la seva dissolució el 2004 un dels representants més destacats de l'anomenat Nuevo Flamenco. El major èxit els va arribar amb De Aquí a Ketama el 1995, gravat en directe als estudis Cinearte de Madrid. Escoltem els Ketama amb el seu tema Problema.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Per marxar ho farem amb All Around the World. És una cançó de Lisa Stanfield, publicada com a senzill a finals de 1989 i pertanyent a l'àlbum d'estudi Affection. És un dels seus principals èxits. La cançó va ser composta i produïda per Lisa Stanfield, Ian DeVeney i Andy Morris. Escoltem Lisa Stanfield, All Around the World. Que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al poc ús del català que farà el papà a la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima al respecte. Tot i això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
2: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la base històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
1: Més qüestions. Junts, Partit Popular, Vox i CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a 41.000 milions d'euros. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots al PSC, Esquerra i Comuns les tombaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran en principi fins a les 8 del vespre al nord-est. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avisen també de temps violent en calamarsa i pedra de fins a 2 centímetres i vents de 90 km hora, esclafits, possibles tornados al Berguedà i Ripollès i també a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Pla de l'Estany. Per tant, anem alerta. I la ciutat de Girona comença a transformar-se des d'avui en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'aparcament que hi ha al carrer Font de l'Abat, al costat del Zocine, i des d'aquest dimarts es comença el muntatge del tram en el carrer Santa Clara. A propers dies hi haurà rodatge.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
6: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí. Oh, yeah!

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
2: Molt bona tarda i a nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i avui, com ja us ha fet el spoiler la intro i com és de costum, m'acompanyen els meus companys. Eva Otrero, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, Álvaro.
2: Àlex Bermúdez, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: I avui tenim un convidat habitual a principis de mes i que mai ens falla i que el deixo pel final per no restar-li importància, que és el Pau. Molt bona tarda, Pau.
5: Molt bona tarda.
2: Què tal? Com has viscut aquestes setmanes entre programes?
5: Bastant bé. Bueno, he aprofitat per entrenar el màxim possible, però sí, estic bé.
2: Molt bé, molt bé. Has mirat molt futbol, moltes motos, alguna carrera de Fórmula 1?
5: Fórmula 1 no tant, però sí, sí, les motos i futbol també, sí, massa.
2: Molt bé. M'estaves comentant abans que havies estat al partit del Girona contra l'Elx.
5: Sí, un drama perquè al final va acabar molt malament, però no, bueno, quan vius a dins del camp és espectacular i jo us recomano molt.
2: Recomanes potser no descendir a segona?
5: No, però bueno, la cosa és que l'any que ve pues, serà més barat anar al camp de Montilivi.
4: Anem al que per jo no venga, no?
2: Molt ben mirat des d'aquest sentit. Seguint amb, bueno, tot el tema motos, tot el tema, has vist el Gran Premi d'Itàlia aquesta setmana?
5: Sí, bueno, vaig veure ahir la carrera gran. La sprint no la vaig veure, però ahir sí que vaig veure el podi, que va ser, bueno, el de Bezzecchi, Martín i Pecco Bagnaia.
4: Acabes de fer-nos spoiler de la secció.
2: Qualsevol que hagi mirat la cursa, qualsevol que no visqui dins
4: era
2: una bombolla, haurà vist el resultat de la cursa. No té la culpa el nostre col·lega Pau. Aleshores, i també vas estar mirant el Gran Premi de Catalunya, aquí al circuit.
5: Sí,
2: bueno, m'has comentat que no vas poder anar.
5: No, però el Márquez, l'Àlex i el Zarco, que bueno, no va ser el millor premi de moment d'aquest any, però jo crec que de moment ha sigut el pitjor.
2: Entretinguda sí que estava sent la cursa fins que vam tenir aquells accidents, però bueno, moltes coses que han passat durant aquest mes de maig. I bé, vaig a preguntar, ara ja t'he despatxat a tu, anem a preguntar a la Eva com ha viscut aquest cap de setmana de curses.
3: Doncs hem tingut, com veu, per la dia del Gran Premi de Brembo d'Itàlia, un Gran Premi de MotoGP, que li feia una mica d'ombra, però no tanta, Aragón Round de Superbikes. I és que hem tingut Superbikes aquí a Espanya, no a Catalunya, perquè ja no les tindrem aquest any. No sé què opineu de que ja no hi hagi Superbikes a Catalunya. A mi em sembla malament.
4: Home, no està un valor com per a prescindir de grans premis a partir d'ara, eh? Ara que és per la Fórmula 1 de
2: no.
4: Forma anual... ininterrompuda.
2: Es van arrebatar el 2024. Bueno, sí, el 2025 ja no vam tenir.
4: Això et dic que és una acumulació de pèrdues. Esperem que
2: sí.
4: MotoGP...
2: A més, la cursa del 2024 va ser molt bona, que va guanyar Iannone a Toprak a l'última corba, com va fer Rossi a Lorenzo el 2009.
3: Doncs hem tingut aquestes dues categories en el que respecta sobre les dues rodes i desglossarem el que ha passat sobretot en el Gran Premi de MotoGP i també parlarem dels resultats de la Superbikes.
2: Potser colo d'una manera una mica de sorpresa algun resultat del Tourist Trophy de l'Illa de Man, que ha estat aquesta setmana també. No és algo que sigui habitual dins de sobre les dues rodes, però ja que parlem de Superbikes, doncs per què no parlar també de les Superbikes britàniques, on el Tourist Trophy de l'Illa de Man encara és una prova puntuable. Una barbaritat. O sigui, no sé si heu vist alguna vegada imatges. Tu has vist alguna imatge de l'Illa de Man amb motos?
5: Sí, és increïble.
4: Aquests vídeos de la gent pujada a la teulada de les cases, que s'estan a punt de cara i veus de sobte com una bala. Sí.
2: Aquest any, aquestes de fet, justament llegint el Swinchy aquest de Twitter MotoGP, ha publicat que aquest any s'ha complert el 31è pilot en fer una volta al circuit de l'Illa Davant per sobre de 130 milles per hora de velocitat mitjana durant la volta. 130 milles per hora són 209 quilòmetres per hora, que no és que siguin de velocitat punta, és que la mitjana de velocitat ha estat de 209, per tant, una gran part de la volta ha estat per sobre dels 280 quilòmetres per hora. I recordem que és un traçat urbà, o sigui, és literalment la carretera principal de l'illa, que de sobte, doncs, durant una sèrie de caps de setmana...
4: Hi ha molt tant de recta, sí que és veritat. Clar, sí. Si no seria possible, però igualment la dada és bestial. Sí, sí.
2: És una barbaritat. És una... No em canso del... I, a més, tinc un amic que viu a Douglas i una de les coses que tinc pendent és
4: anar un any
2: al Tourist Trophy. En quant al món de la Fórmula 1, Àlex...
4: Doncs el tenim molt paradet, sí que... Aquest cap de setmana torna l'acció al campionat de Fórmula 1 amb el Gran Premi a Mònaco, sempre especial, més pel que passa dissabtes que pel que passa els diumenges. Ja veiem aquest any, amb la nova normativa, si hi ha més avançaments. Bueno.
3: Més pel que passa als vaixells que no pel que passa a pista.
4: Kimi Räikkönen pot ser...
3: No va perdre les sabates Checo Pérez.
4: Quan es va tirar a la piscina, això va ser? O quan...
3: Les va llançar al mar, crec.
4: Quan va guanyar, no?, la cursa amb Red Bull.
2: Potser,
4: però sempre
2: bueno,
4: passa alguna cosa allà.
2: Què no faríeu vosaltres si guanyéssiu un Gran Premi de Mònaco?
4: Però de Räikkönen era el 2000... No sé quin any va ser.
2: El 2006? El 2006, però va ser perquè se li va aturar el cotxe i va anar directament a un iot.
4: El iot, és veritat.
2: I
4: ja te sona molt.
2: I, bueno, Gran Premi de Mònaco, que és molt interessant perquè hi ha hagut canvis de reglament exclusius. O sigui, és un circuit específic, el reglament que s'ha fet per Mònaco. No tindrem street mode, o sigui, els alerons estaran permanentment trencats durant tota la volta.
4: Una mica perillós, no? Han pensat que potser seria així.
2: Bueno, jo he provat el simulador i el resultat que et donava en quali era que agafaves els 300 km per hora en 6 punts del circuit. A Mònaco, ojo! Feies 300 a la recta, 300 pujant a Borribaix, 300 al túnel, 300 abans d'arribar a Tabac, i aleshores són 4 punts. Però clar, és que a Mònaco molt poques vegades s'han fet 300. Únicament a la sortida del túnel.
4: Jo només et dic que això de provar alerons i DRS a les simulacions, no... A Duja no li va sortir molt bé. No va ser a Mònaco, però...
2: Sí. No, és un mod d'un cotxe que representa el que són els cotxes actuals. I bé, també... han reduït la potència elèctrica a partir de 200 km per hora.
4: Bueno,
2: normalment es feia des de 290, per Mònaco serà des de 200.
4: I s'ha encarregat també aquell experiment que van fer l'any passat d'obligar a fer dues parades, això també s'ho ha encarregat, ja que bueno, va ser un desastre. I aquest any, doncs, en aquest sentit estratègic, no tindrem aquesta alteració.
2: Penso que és molt interessant el tema de que hagin tancat els alerons i el tema de l'energia. Jo seria partidari de que deixessin córrer tot el que es pugui a nivell de potència sense tocar càrrega aerodinàmica, perquè clar, ja des d'uns anys enrere jo porto la broma, mig veritat, amb un bon amic meu que és el Josemi Vinuesa, que l'únic gran premi de Fórmula 1 que hi ha a la temporada és el de Mònaco, que la resta és una cosa però que no és Fórmula 1. I clar, per aquest Gran Premi de Mònaco en específic, doncs t'adones que una de les coses que fa que la fórmula actual sigui més artificial és tot el tema de l'street mode, dels alerons aquests que s'obren a les rectes i de la manera d'avançar.
3: Si l'únic Gran Premi que existeix de Fórmula 1 és Mònaco i l'altre és una altra cosa, llavors Leclerc és una altra cosa que no un pilot.
2: En quin sentit ho dius?
3: Perquè si a Mònaco Leclerc no...
2: Però Leclerc ha guanyat.
4: Ho diu per la maledicció que tenia Leclerc, però la va trencar fa poc.
2: La va trencar el 2024.
4: No té... Això del 2024 tenia més ganxo, però clar.
2: Però bueno, ho deien perquè totes les curses a la resta de la temporada estaven sent un desastre i, ostres, tenim un altre nen aquí a l'estudi.
4: Ostres, cada cop hi ha més...
2: No entra en antena, però estem renovant la plantilla que ni Xavi Hernández.
4: Sí, bueno.
3: La Masia.
2: Potser tenim novetats, us anirem actualitzant. El que comentava de Mònaco és que les curses de tot el campionat estan sent tan avorrides i la quali de Mònaco sempre és tan brutal Però la cursa any, no tant.
4: La diferència entre les qualis serà encara més notòria, perquè les qualis últimament tampoc són tan bones, que sempre sí que eren millors, però ara...
2: Aleshores, el fet de tenir rebuf real, de tenir un superkers, que és una mica el que estem demanant, no?, d'aquesta Fórmula 1, que no hi hagi...
4: Bueno, era el que s'esperava, no? Sí, que no... Era tornar una mica al kers.
2: Que no hi hagi necessàriament... algo completament artificial, sinó que tenim el rebuf i tenim un superkers que ajuda a que hi hagi lluites. I jo penso que Mònaco, amb una mena de superkers amb més potència, pot estar molt interessant.
4: Tu veus que aquest any pot estar bé, Mònaco? Perquè home, últimament
2: sí.
4: La cursa de menja
2: clar, és una clar, obsessió. Però és que en tots els circuits ha passat que s'avancen en llocs on no es poden avançar. Clar.
4: Sí, on no tocava fa un any, per exemple.
2: O sigui, on no era habitual veure avançaments... I potser llocs que no eren ni tan sols naturals. Però penso que a Mònaco poden passar coses molt, molt xules. Bueno, amb el tema de...
4: Creus que si funciona es pot extrapolar aquestes mesures a altres circuits o és només perquè és Mònaco? I...
2: Home, jo el que veig...
4: És que no sé què s'ha parlat. Jo sé que a Mònaco li ha donat un caràcter
2: que pugui,
4: més especial.
2: Que es pugui extrapolar a altres circuits, ho dubto. Ara, que els cotxes sembla que tenen una gran capacitat de seguir-se entre ells...
4: Això
2: sí que ho han demostrat.
4: Sí.
2: Perquè, sobretot al Gran Premi de Xina. Xina no sé per què és un circuit que està molt, molt sobrevalorat. Perquè Xina ha donat uns bodrios de curses que, sí. Que no els aguantava ningú.
4: Bueno, segons l'any, no?
3: A tu no t'agradava Xina?
4: No, jo era més de Malàsia. Xina tampoc.
2: Malàsia, tampoc, ojo també.
4: També
2: et
4: dic que Xina, pel que tenim, no ens ha donat males curses. O sigui, comparat amb la resta de circuits.
2: A mi és un circuit que no m'agrada.
3: Malàsia ens ha donat un bon molt... Un molt bon pilot de Moto3,
2: com es diu?
3: Danish.
2: El Danish. No estem parlant del Hafiz Sharin, que aquest és un altre.
4: Aquest era una agenda, eh? A Sepang sempre el tio feia podis. O estava al podi, no sé què passava.
2: Recordo,
4: però...
2: Me'n recordo un any. Estaven fent una carrera al CEP de Moto2, al circuit de Catalunya, l'estaven fent a Teledeporte, i no sé qui estava de comentarista, que estava dient Hafiz Sharin, el pescao, no sé què. Era un comentarista d'aquí i estava plovent. I el pescao en el agua, no sé què, i és veritat que el pescao va agafar la Moto2, es va posar primer a les primeres voltes tal, i el pescao es va fotre una hòstia a la curva 1. Mai m'oblidaré, li estaven posant com un déu sota la pluja i es va fotre una galeta.
3: Pobre.
2: Espectacular. Però era molt irònic.
4: Era fer el comentarista.
2: Sí. Perquè, clar,
3: passa molt, eh?
2: Sí.
4: A Fórmula 2 també passava. L'Álvaro sap del que parlo.
2: Aleshores, bé, no sé de què estàvem parlant ara, però bueno, que bueno, Mònaco serà un gran premi molt important, que tenir rebuf i tenir un superkers pot estar molt interessant per la Fórmula 1. I dit això...
4: Ja hem fet la secció de Fórmula 1.
2: Anem a parlar de les motos. S'ha
4: posat l'intro i hem parlat de...
2: Així que, Nora, que per cert no t'hem saludat. Molt bona tarda, Nora, la nostra tècnica. Últim programa amb nosaltres.
4: Ah, sí?
2: Però ja saps el que els passa als nostres tècnics, que els continuem saludant durant la resta de programes.
4: Això que ja saps el que passa, que se'n va.
2: Salutacions al Sergio, salutacions a l'Ivan, salutacions a l'Eric. I dins, amb la secció de les motos, dins, amb Sobre les dues rodes.
3: Doncs aquest cap de setmana, sobre les dues rodes, hem tornat a tenir espectacle del bo al Mundial de MotoGP, aquesta vegada al traçat italià de Mugello. Un circuit sempre especial, ràpid i tècnic, amb molt d'esforç físic pels pilots i on passen moltes coses, on diuen que no es dorm, que no es dorm al Mugello, perquè literalment a la Pelús la gent porta les tendes de campanya per quedar-se allà a dormir.
4: Això no hi ha de Jerez? O sigui, Jerez té la fama i després això es fa a tots els circuits. Em dóna a mi, eh?
2: A Montmeló es fa, però una zona delimitada.
3: Sí, i fora del circuit.
2: Fora del circuit.
4: El càmping.
3: Sí, Mugello passa dins.
4: Amb les caravanes, sí.
3: I és que repassem tot el que ens ha donat de si aquest cap de setmana, començant, com és habitual, per la categoria més petita. I és que a Moto3, la pole position va ser per David Almansa, amb el malassí Danish a la segona posició i el Joel Kelso tancant la primera fila. Un Brian Uriarte que sortia al quart i un Máximo Quiles que ho feia des de la 15a posició, una molt dolenta classificació pel pilot murcià que semblava tenir una molt bona ratxa. Sembla que no ha estat aquest el seu cap de setmana. La cursa va ser absolutament frenètica, una cursa de Moto3 d'aquestes que... És que quan acaba penses, quants pilots han liderat la cursa? És que és molt fort el que
4: passa. Un terç de la graella fàcilment.
3: És que en el principi hi havia 16 pilots jugant-se a la primera posició, que jo cada cop que arribaven en una frenada jo deia, però com passaran tots? És que no pot ser. Però bueno, això de que quan passen i passen nets, t'agraden que passin tots. I un grup molt gran, com deia al capdavant, durant pràcticament tota la prova, amb constants avançaments i sense un dominador clar. Unes curses de Moto3 on es decideix tot en els últims girs, que dius que facin un sprint, perquè és que fins les tres últimes voltes no se sap res. I a dues voltes pel final, un dels noms propis del cap de setmana era Máximo Quiles. Estava ja lluitant per una molt bona posició fins que deia pràcticament adeu a les opcions de victòria després d'un ensurt molt seriós amb la moto. Semblava que estava pujat en un toro mecànic d'una fèria i no a la seva moto. I va caure fora del top 10 després d'aquest ensurt amb la moto. Tot apuntava que era una victòria per Adrián Fernández, que és veterà ja a la categoria, per molt que sigui jove, però en Moto3 ja sabem que això no es pot donar mai per fet, i a l'última volta Brian Uriarte va fer un moviment molt valent i decidit de pilot que vol guanyar, va superar el seu rival i va obrir un petit marge fins i tot a l'última volta i va creuar la línia de meta en primera posició. Una primera victòria pel mundialista càntabre, però resident a Sant Cugat del Vallès, com ja vam parlar fa dues setmanes, darrere seu el seu company d'equip, Álvaro Carpe, i tercer el malasí Hakim Danish, tancant el podi.
2: Una cursa de Moto3, com bé dius tu, Eva, molt moviment, molts canvis de posició, fins i tot un lideratge de Oshii. Com es diu de nom? Brian Oshii?
3: No.
2: Bueno, de Oshii, el pilot anglès que tenim a Moto3. Vas poder veure la cursa Moto3, Pau?
5: No.
2: No?
5: No, que sóc.
2: Doncs has de començar a veure Moto3.
5: Bueno, sí que a la repetició sí que es veia que anaven, com diu la Eva, tots enganxats. Ja. Semblava que el 16 anava a guanyar la carrera.
2: Exacte, sí, sí. El cas del Brian Uriarte és bastant especial i no és habitual veure pilots que a les últimes voltes siguin capaços de treure un extra i de guanyar les curses amb decisió, perquè el més habitual és que arribin a la línia tots pagats. I és una cosa que últimament només la veiem amb el Máximo Quiles i en aquest cas amb el Brian Uriarte.
3: Com parlàvem, una victòria molt especial de l'Uriarte, que la dedicava primer a tots els companys que ja no hi són. Recordem que ja fa anys que s'està formant a les categories inferiors l'Uriarte, i ha hagut de perdre companys com l'Hugo Millán, del que se'n recordava. Una imatge molt emocionant, la que vam tenir a la seva entrevista de zona amb la Amanda Gala. I després d'això, tan emotiu, una coincidència, que fa 16 anys un tal Marc Márquez guanyava la primera cursa del Mundial a Mugello. Se'n posa, com diria Cruyff, gallina de piel. Aquestes coincidències que penses, no tothom serà un Marc Márquez ni el podem comparar sempre, però agraden.
2: Sí, jo també m'estava recordant d'aquesta coincidència. A més, també amb una moto pintada de Red Bull. La Márquez era una Derby, era una KTM, però sí, són coincidències que fan gràcia. Era l'any 2010, el dissabte al matí, Valentino Rossi sentenciaria la seva carrera esportiva amb una lesió de tíbia i peroné.
4: Home, no la va sentenciar tampoc.
2: Home, sí que la va sentenciar.
4: Va compartir un mundial després.
2: Sí, però després no va guanyar més.
4: Bueno, però això no és sentenciar. Llavors Fernando Alonso va sentenciar la seva carrera esportiva al 2007, anant a McLaren.
2: Pensava que no vas a dir el test del 2015.
4: No, home, no.
2: Déu-n'hi-do. Continuant amb Moto2.
3: Sí, a la categoria intermitja, pole per Manu González, que arribava en un estat Bueno, està en el seu millor moment, el Manu González, després del cap de setmana a Montmeló. Darrere seu classificava Salak i Escric, completant aquesta primera fila, i Lizan Guevara, segon del Mundial, havia de sortir des de la vuitena posició. Teníem una cursa de diumenge molt top per Manu González, un autèntic cop a sobre de la taula. Pel Manu, domini absolut de principi a fi, sense errors, sense oposició real de cap mena de pilot. Va imposar el seu ritme i ningú el va poder seguir. Victòria amb més de 5 segons d'avantatge. O sigui, si la victòria de Montmeló era reivindicativa, aquesta victòria de Manu González està cridant perquè si faig això a Moto2 no tinc un lloc a MotoGP per l'any vinent.
2: Exacte. Destaca
4: Manu
2: també...
4: González té algú... O sigui... alguna opció preferent en algun equip en cas de sentir, o sigui, alguna fàbrica en concret en la que tingui contracte?
2: S'està parlant, no té contracte encara amb cap fàbrica, s'està parlant d'Aprilia, perquè...
4: Aprilia ha de fer fora Rolf Fernández primer, eh?
2: Sí, sí, bueno, Bastianini ja està confirmat.
3: Un Rolf Fernández que si no es digués de nom Fernández, bueno, ja tindria, si ja tindria
4: fos,
3: la renovació.
4: Si fos de fora segur, vamos, no ho dubtis.
3: Molt fort. Bueno, per darrere la cursa de Moto2 estava Ivan Ortola, que tenia la segona posició molt controlada durant gairebé tota la cursa, però en el tram final va tenir un problema mecànic. No sé ben bé quin problema va ser, però va haver d'aixecar la mà.
2: Se li va aturar la moto, sí.
3: Va haver d'avisar els companys de que la seva moto no anava bé. I en el tram final de cursa, Celestino Vietti, que venia des de casa seva amb un ritme espectacular, va arribar, va superar i va quedar-se amb aquesta segona plaça. I el podi el va completar el Daniel Olgado, que estava tercer, s'havia trobat amb un segon i al final pues, va acabar tercer aquest Daniel Olgado després de resistir en un final complicat de Moto2.
2: Vas poder veure Moto2, Pau?
5: Tampoc, però sí, la... No, jo crec que com... Em sembla qui lidera el Mundial?
3: Manu González.
2: Manu González.
5: Bueno, sí, està... No, sí, a partir d'ara les miraré més sovint.
3: Sembla que li posem deures.
2: Les has de mirar perquè, a més... De totes les categories de motos que hi ha, les que millor sonen
5: sí,
2: són les Moto2.
3: Això sí.
2: El so de les Moto2 és...
4: És l'únic bo que pots dir de Moto2, no? Que les motos sonen molt bé.
3: Mira, doncs una de les preguntes per fer hype d'una entrevista que tenim d'Izan Guevara, inèdita...
4: L'escoltarem avui, l'entrevista?
3: No l'escoltarem avui, i una de les preguntes és què li diria als nostres oients que pensen que no és per mirar Moto2, sinó Moto3 i MotoGP.
4: La pregunta està molt ben tirada, eh? O sigui, molt bé, molt bé.
2: Tornant al tema del Manu González, hi ha converses entre Manu González i, bueno, l'entorn de Manu González i Aprilia Track House. Per què? Perquè Aprilia no té cap pilot que hagi experimentat amb el pneumàtic Pirelli.
4: Ah, i per això volen fer...
2: Hi ha una sinergia molt interessant entre un tio que és capaç de guanyar amb un Pirelli i el que pot aportar a Aprilia de la cara l'any vinent amb el pneumàtic Pirelli.
3: També està a sobre de la taula que pugi de Superbikes Nicolò Bulega.
2: Sí, això de fet ja està gairebé confirmat. Morbidelli surt del panorama MotoGP.
3: És molt fort.
4: Tampoc està fent temporada històric, Morbidelli, eh?
3: I Toprak sí, i era el millor de les Superbikes.
2: Però Toprak no està dins del món Ducati.
4: I el passaport pesa molt. Si Toprak fos italià no estaria a MotoGP. Sí,
2: ja,
4: això sabem tots.
2: I també s'ha de veure com va l'any vinent.
4: Vale, sí, també.
2: Que sí. I també Pirelli, i també com estan anant totes les Yamahas, perquè tela, que ahir Toprak estava per davant de Quartararo.
4: Sí, dit no, això, Quartararo últimament, el pobre...
2: Ens queden, em sembla, 30 segons, si no m'equivoco. No, un minut i mig. Ok.
4: Anem sobrats. Tiempo de descuento.
2: Tiempo de descuento. I bé, jo crec que abans d'entrar amb les motos, ja que ens queden uns minutets, anem a repassar els resultats de les Superbikes.
3: Perfecte.
2: Que, a més, són molt senzills. Sabem, Pau, que a tu t'agraden les Superbikes, que les has seguit, que les has anat a veure al circuit quan encara corrien aquí a Montmeló. No sé si et sona un tal Nicolò Bulega?
5: Sí.
2: Bé, doncs ja va bé que et soni, perquè si mirem els resultats de les Superbikes durant aquests anys, sobretot en aquest 2025, primera posició a la carrera 1, Nicolò Bulega. Primera posició a la carrera 2, Nicolò Bulega. Primera posició a la Super Pole Race, Nicolò Bulega. Primera posició a la qualificació a la Super Pole de les Superbikes, Nicolò Bulega. Primera posició al Campionat del Món, Nicolò Bulega. I en segona posició Niki Räikkönen, que està a 108 punts d'aquest pilot italià que tindrà passaport per l'any vinent a MotoGP, i que no parlarem més d'ells perquè ens hem quedat sense temps. Ara continuem a la segona part. Fins ara.
4: Adeu, ara tornem.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, inclosa dins el catàleg de serveis de l'ens supramunicipal, té com a objectiu ajudar els municipis a definir estratègies i impulsar solucions tecnològiques aplicades a diferents àrees de la gestió local. El document estableix una desena de projectes prioritaris seleccionats segons criteris d'impacte, dificultat tècnica i inversió requerida. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades i la creació d'un quadre de comandament integral, eines destinades a millorar la gestió i la presa de decisions. I en esports us informem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicta en les dues primeres fases d'ascens a primera catalana. Els molletans han guanyat els primers partits davant del Martorelles i continuen lluitant per pujar de categoria. La Molletense s'imposava en camp rival per 1-3 i aquest cap de setmana ha repetit victòria a casa a la segona fase per una golejada de 6-1. Albert Càmara, entrenador molletà, ha comentat que en les dues fases restants esperen que continuï aquesta bona dinàmica.
1: Ja veníem d'un resultat de favorable de 1-3 a camp d'ells. I la veritat és que sí que va ser un partit que va començar una mica boig, perquè al minut 1 ens avancem nosaltres i al 3 ens empaten, però bueno, vam agafar un altre cop una mica la línia que portem durant tot aquest any, no? Som un equip que té bastant de gol i això doncs, creem moltes ocasions i la veritat és que l'altre dia vam estar molt encertats i esperem que continuï aquest encert.
0: Després d'aquestes primeres dues fases, els molletans encara tenen dos partits de play-off per davant, on el rival serà el Cardedeu. El primer el disputaran aquest diumenge en camp contrari i la tornada serà a casa. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: el fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2 quarts d'11 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet

0: coses que potser la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3 a 2:15 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Estem de tornada a l'angle de Miramar. Ja hem repassat les superbikes. Bolega, bolega, bolega. Sempre bolega. I repassades les superbikes...
2: Molt pues... Pablo Juan Arena, això, eh?
1: M'ha quedat estil Juan Arena. Sí. Per què?
2: Perquè li agrada molt això del sempre.
1: El sempre?
2: Sí.
1: Pues sempre bolega.
2: I sempre, ara que... Saps que m'han recordat de sempre? Sempre a Barça. No hem parlat de que l'Alexia Botellas... d'aquí, de Mollet del Vallès, s'ha acomiadat del Barça.
1: D'això sí que estaves assabentat, oi, Pau?
3: Sí.
2: Com a ciutadà de Mollet, jo crec que...
1: Què n'opines?
2: No ho posa a totes les comunitats de veïns?
1: Boletín oficial.
4: Ho he de comprovar, això.
3: Bueno, penso que... Clar, és que ja guanyen masses coses, ja... O et retires o te'n vas del teu club deixant-lo bé, perquè ha acabat guanyant la Champions... Ha guanyat la Lliga, bueno, ha guanyat 10 Lligues, ha guanyat 4, bueno, ja ho he dit, 4 Champions, 2 pilotes d'ores, que jo ja crec, 38 títols en 14 temporades, jo crec que ja és molt. I ara es veu que diuen que potser se'n va al London, bueno, al Manchester City, té 3 equips, però el primer equip, bueno, 3 equips femenins, però no estarà en la mateixa categoria, bueno, clar, no pot estar.
4: Sí, diuen que va a Londres, sí.
3: Diu que anirà a un d'aquests equips, però... intentarà anar al més baix perquè no li toqui amb el Barça. En cas que li toqués, o aquell ja no jugaria o aniria a un altre equip, o sigui, o pujaria a l'altre equip.
2: Va jugar segurament a l'equip on està ara la Jana Fernández.
4: Uh-huh. Que és equip de la mateixa propietària que
1: la
4: Lyon.
1: La Michelle Kang, sí. De fet, tots els equips de la Michelle Kang, si no m'equivoco, es diuen...
2: algo lionises.
1: Liones. Sí. Sí,
2: London, aquest és el London City lioneses.
1: Sí, sí, sí, les lleones del London City, les lleones de l'Olímpic de Lyon.
3: Bueno, i també marxa Lewandowski i ve Gordon.
1: Sí, també. Doncs no tot és trist dins del Barça, també tenim fitxatges. L'Atleti de Madrid el divendres ens va intentar trolejar per Twitter. Ja. El tema dels fitxatges.
2: No vaig entendre absolutament.
4: Bueno, que volia... La llava trobar allà. Intentant-ho.
3: Sí. Que anava a venir per Pedri i Rafinha.
1: Sí,
2: per
1: entrades per
2: de...
3: Sí.
1: Sí, a canvi d'entrades pel Bad Bunny.
4: Bueno, va ser un pic que parlo de Julián, que s'està comentant molt
1: sí.
4: Últimament per aquí.
2: Okay, ja.
1: Bueno, van quedar molt malament.
4: Veurem com acaba el tema.
1: Però tornant una mica a l'univers Barça, doncs...
3: bueno, tampoc té mala pinta, eh? Tampoc et diria que... Jo tampoc ho descartaria, l'opció de Julián.
4: No, el tema és que et deixin ells.
3: Ja.
1: Clar,
3: sí, sí,
1: també,
3: jo també, però...
1: Té contracte fins al 30.
2: Parlant del Barça, no estic tan trista per Alexia, sinó perquè marxa en Mapi León.
1: També, i no és menys.
2: Sí, no és menys.
1: De fet, la Mapi León li podia ensenyar als centrals del Barça, de l'equip masculí.
2: Home.
1: Com s'ha de defensar una contra, perquè la Mapi té molta calle.
2: I li va ensenyar la Ingrid Engen, que ara és la central del Lyon.
1: Sí, sí.
3: Però la Ingrid Engen no és molt baixeta per ser central.
2: No, és més alta que la Mapi.
3: Pues jo la recordo molt baixeta.
1: Pues...
3: No, però quan jugava al Barça jugava de lateral.
2: Sí.
3: Per això jo la recordo... Bueno, clar, ha crescut, però... Jo la recordo...
2: No sé, ara mateix no sé quan...
1: Home, l'altre dia contra a la final de la Champions no es va notar res destacable. Bueno, es veu que Ingrid Engen va jugar. Una altra cosa és que se li vagués jugant, perquè la veritat és que van fer un papelón bastant important. No hem celebrat gaire aquesta final de la Champions i la veritat és que ho hauríem de fer, perquè de totes les coses que ens podíem esperar, un 4-0...
2: No
1: era... O sigui, quina porra haguessis fet?
3: Jo un 2-1 i ja està, perquè quan ja va ficar gol al... A veure, que es fon fora de joc molt clar, però quan et fica el gol al Lyon, és que jo crec que el Barça es va destentullar. Fins que no li van anul·lar... Bueno, a veure, clar que després ja li van anul·lar i va estar millor, però fins que no li van anul·lar, jo les veia com... quasi impossible de remuntar, perquè... quan un Lyon et fica un gol i a més, no sé, trobo que li hagués costat molt haver ficat dos gols.
2: És que és la història, és que el Lyon et fiqui un gol, no és qualsevol equip en una final de Champions.
1: Sí.
4: Bueno, que l'any passat venies del que venies, que un equip que en teoria inferior et marca un gol i no ets capaç de... Que això també influeix una mica, no?
1: Sí.
4: De cara a tenir més...
2: Però ara tenim a la Kika.
1: Després, els últims 30 minuts de la primera part van ser un caos. O sigui, va ser horror futbolístic.
3: O sigui, la primera part, bàsicament.
1: Bueno, els primers 15 minuts, més o menys, però...
3: Fins que no van anul·lar el gol.
1: Sí, sí, sí.
3: Perquè el gol va ser al minut 15, no?
1: Sí, més o menys. Després d'aquest gol, tot es torna superboig. O sigui, tot pilotes cap a dalt i cap a baix, zero control al joc. Després, la segona part, per mi, el gol de la Salma Parayuelo...
3: És que és un golaç.
1: O sigui, dels millors gols que ja s'obren a la final de la Champions...
3: Però primer, segon està bé, però...
1: Sí,
2: el segon
1: però,
2: era ja...
1: però és que a la Eva Pajor li passa el mateix. El primer gol és un golaç. Però un golaç...
2: Eva Pajor, pilotadora.
1: Tu creus que sí?
3: Home, és que n'ha ficat molts, eh?
1: Sí, sí. Jo no estaria... O sigui, 100% per mi pilotador per l'Eva Pajor. Us he de ser sincers en una cosa. Em comença a molestar una mica el tema de... El Barça és l'equip de la meva vida... Però jo me marxo que me paguen més.
2: D'aquí.
4: De tot.
1: De tothom, en general.
4: Àlex, era la primera, o sigui, està molt bé, però et fiques a plorar, no t'ha fet fora cap persona, o sigui,
2: bueno,
4: el Barça.
2: Suposo que volia marxar-se d'una manera... de la manera que a qualsevol culer li hagués agradat que hagués marxat Messi.
4: Sí, però sí. Si perd la Champions hagués marxat igual, eh? Sí, no,
3: però ella també ho volia dissimular, no anava a dir me'n vaig perquè em paguen més.
4: Que està en seu respecte, eh? Però que és molt fàcil parlar. Ahir estic amb l'Àlvaro, d'acord? Sí, sí.
1: No tindrem Alexia, però tenim Clara Serra Jordi per estona. En qualsevol cas, anem a tornar a les motos. Perquè, com?
4: Anem amb la cursa de MotoGP?
1: Sí.
4: Que va ser molt interessant.
2: Bueno, començant pel cap de setmana de MotoGP.
1: Sí, anem a fer tot el repàs.
2: I és que anem ja amb la categoria reina. El cap de setmana començava amb una de les grans notícies, el retorn del Marc Márquez. La setmana passada no van poder dir que tornava perquè no sabia encara si tornava o no. Però un retorn que ho va sacsejar absolutament tot, converses, expectatives, ambient... És que... literalment, tot gira entorn a Marc Márquez en el paddock. No sé si teniu la mateixa sensació, que és que estigui lesionat, estigui bé el primer o l'últim, de què es parles d'ell?
4: Home, és el tio més carismàtic, en diferència del paddock. O sigui,
1: com aquell comentari de... És que Marc Márquez vende más que Jorge Martín. Pues claro.
4: Qui va dir això?
1: El pare del Jorge Martín.
4: Ah, hòstia, aquesta passió bueno, no me'n recordo.
1: No sé si va ser el pare.
2: Per pujar a Ducati oficial.
1: Sí, sí, va ser en el moment de qui pujava a l'equip oficial.
4: Aquesta indignació tan fingida.
1: I algú va dir que Marc Márquez venia més que Jorge Martín.
4: Òbviament.
1: I clar, al propi mal li van preguntar i va dir, pues claro. Que en aquell moment el Martín no havia guanyat cap mundial.
4: Va contestar Márquez mateix, això? Sí. Pues claro. Ah, hòstia, això no me'n recordo.
1: És que va ser tal qual. Què opines? Sí.
2: Doncs ja des de divendres es veia que tenia un ritme Marc Márquez per estar lluitant per bones posicions, deixant-ho estar així, i és que es va ficar a la Q2 sense haver de passar per la Q1, però noms importants com el de Pedro Acosta o importants en aquest Gran Premi, Raúl Fernández, havien de passar per aquesta Q1. La classificació de la Q2 va ser la pole per Marco Bezzecchi, segona posició per Raúl Fernández i la tercera per tancar

0: al peu i el dia i dues setmanes després ja està corrent. És que
1: Fermí Aldeguer està corrents amb un cargol a la cama que no li deixa ni moure. Va amb crosses i les deixa per pujar-se a la moto.
2: El culmen de la ironia, eh? I Alberto Puig, que porta un os de vaca.
3: Com? Ah, sí?
2: Sí, en comptes de tenir tibia i peroné a una cama, té un os de vaca. Allà.
1: Els pilots és una
2: cosa. Hem d'entendre que els pilots de motos... les motos, com a tal, com les màquines que es fan servir a MotoGP, són màquines experimentals. O sigui, són prototips experimentals perquè els enginyers de les marques puguin desenvolupar pues, peces, sistemes, etc. Els pilots de motos també són prototips per provar tractaments mèdics. Això és una realitat. O sigui,
1: és que el síndrome compartimental és una cosa, o sigui, està perquè no doni per més, perquè si t'inflami, perquè ja està, o sigui, estàs sobrecarregant això,
2: quiet. Doncs
1: pues no, superen per treure's aquest tros i que no se l'inflami.
0: Ja, ja.
1: És una cosa...
2: Sí, però bueno, són, al final són una mica conejillos d'Índies, però clar, després, de cara a la societat, pues, ens adonem que ara t'enteres que algú s'ha trencat un braç i resulta que en dues setmanes ja està, ja es pot reincorporar i ja pot començar. Cada vegada les rehabilitacions comencen més aviat i t'adones que en realitat és una cosa que s'ha anat traslladant des de les motos cap a la civilització, cap als mortals. Però és veritat, o sigui, són conejillos d'Índies, però, clar, aquesta sobreexposició a necessitar recuperar-se el abans possible, doncs és una cosa que s'està transmetent a la societat i jo penso que és bastant positiu.
1: Un que ha sigut un conillet d'Índies de Jorge Martín, o sigui, de MotoGP, és Jorge Martín, dissabte a l'esprint feia una bona sortida. La veritat és que Jorge Martín, que no va destacar, però va fer una bona sortida. Raúl Fernández va ser el protagonista, això sí, una aposta estratègica diferent amb el pneumàtic mig darrere pel Raúl Fernández i una sortida molt sòlida i cursa controlada que feia davant de Jorge Martín. Per què parlo de Jorge Martín? Perquè el que tenim d'abans d'aquesta cursa és el Gran Premi de Catalunya, on no van acabar molt bé aquests dos pilots.
2: No, la veritat que no. Es van respectar molt. I ojo, perquè jo començo a pensar que Jorge Martín està jugant en llarg, eh? Està pensant ja en el Mundial.
3: Sí, perquè l'any que ve no podrà pensar. Llavors ha d'aprofitar la seva última oportunitat.
2: Bueno, qui sap.
3: A Yamaha?
2: A Yamaha.
3: Bueno, algun dia hem de parlar de les decisions de Jorge Martín perquè no hi ha qui ho entengui, eh?
1: Doncs Marc Márquez feia una sortida espectacular, arribava a liderar la primera frenada, però ràpidament era superat i es veia immers en un grup molt competitiu. També destacava Fabio Di Girantonio, que acabaria assegurant la tercera posició al podi i era el que marcava com un esglaó entre les Aprilia, perquè la primera posició i la victòria de l'esprint va ser per Raúl Fernández, per davant de Jorge Martín, i tercer, Fabio Di Girantonio.
3: Va estar molt apurada al final la victòria de Raúl. Potser Jorge Martín amb dues voltes més potser hagués arribat a atrapar-lo. I Di Girantonio també estava a l'expectativa, falta de 5-6 voltes, que potser arribava a atrapar-lo, i al final no va ser així. Però bueno, l'esprint va estar molt entretinguda i no vam tenir lluita fins al final, tot i que fos a distància. Va estar força bé.
1: I un diumenge, amb una cursa llarga de moltes lectures, i és que una sortida molt forta de Pecco Bagnaia, que es posava líder a les primeres voltes amb un ritme molt sòlid, però Mugello és un circuit de ritme sostingut, i aquí va aparèixer el que tothom pensa que és el que té millor ritme i millor consonància amb la seva moto aquest any, i és que és Marco Bezzecchi.
2: És que són un matrimoni.
1: És que és un matrimoni.
3: Com li deia la moto? Bezzecchi? Li he posat tenir un nom, no?
1: Però és que s'han casat, eh?
3: Tenia un nom de dona, no? Li he posat a la moto. Em sona, eh?
2: Ho hem de buscar. Ens comuniquen que queden 10 minuts. Ok.
0: Què dieu?
1: El Poleman va recuperar la primera posició al Marco Bezzecchi i a partir d'aquí va començar a construir la seva victòria amb intel·ligència, o sigui, ritme constant, sense errors i gestionant perfectament la cursa. A partir d'aquí va ser una mica Manu González a Moto2, i és que

0: va ser la seva cursa, va fer la seva cursa sol. Per darrere, Jorge Martín confirmava el gran nivell d'Aprilia, és a dir, no era una cosa de només Marco Bezzecchi, sinó que Aprilia aquest cap de setmana estava molt per davant i va consolidar aquesta segona posició, demostrant que aquesta moto italiana està en el mapa i no només la Ducati, i que pot canviar de color les grades del Mugello, no?
1: Bueno, ja en aquest cap de setmana el domini de Aprilia ha sigut en totes les sessions. O sigui, és que va ser a l'esprint, va ser a la cursa, i és que bueno, jo crec que va ser encara més aplastant a una volta, que potser és l'únic forat que tenen altres pilots, Márquez, Acosta, que algun cop van traient el cap, i en aquest cas és que no han donat cap opció a cap marca rival per les dues primeres places.
0: Bagnaia finalment quedava a la tercera posició, amb molta pressió en un tram final, on un Ayogura molt competitiu arribava per retallar-li gairebé un segon per volta. O sigui, va posar l'emoció fins al final.
1: Va defallar al final Bagnaia, eh? Va tenir unes tres voltes que, bueno, semblava que anava parat.
2: Com vas veure, Pau, aquesta actuació de Bagnaia amb aquestes voltes a l'inici de la cursa liderant després aquesta caiguda del pneumàtic tan evident?
3: Bueno, molt, molt fort a l'entrada. Després, quan adelanta Martín, quan adelanta Bezzecchi, sí que després ja cap a la 11a volta l'adelanta Marco Bezzecchi, després l'adelanta Martín, i una cosa curiosa és que em sembla que els dos adelantaments que li fan a Bagnaia són a la mateixa curva.
2: Sí, a la corba 1, correcte.
3: O sigui, a la recta, més o menys podríem dir recta, i llavors quan es fiquen a la recta, doncs per fora no sé si va ser una i l'altra per dins, però es fiquen i el van adelantar els dos.
2: Sí, que sorprèn que avancin una Ducati en velocitat, vols dir?
3: Sí, la veritat és que sí.
2: Sí, el dissabte el Martín a la sessió prèvia a la qualificació va fer una punta de 368,8 quilòmetres per hora, que és el nou rècord de velocitat al circuit de Mugello, i bueno, en general de MotoGP. Corren molt aquestes motos.
3: Sí, jo crec que aquest any està destrossant la Ducati, el primer equip i a tots els equips. Jo crec que té la Ducati, i ara mateix també està destrossant la Track House, perquè no sé si Ayogura i Raúl Fernández, no?
2: Sí.
3: Aquests també s'estan fent un mundial increïble. Em sembla que no sé si quin pilot va ser, em sembla que per 35 mil·lèsimes guanyava l'altre. Em sembla que no sé si va ser... Bueno, no ho sé, però em sembla que... No sé, és que em sembla, no sé si va ser Moto2, Moto3 o MotoGP. Però bueno, hi havia un pilot que adelantava el... Bueno, que va guanyar la CUR... Bueno, es va posar davant per 35 mil·lèsimes només.
2: Sí, bueno, últimament estem tenint distàncies molt, molt curtes entre pilots, i el que comentem d'una mica de la velocitat de la Aprilia és que durant la qualificació es va batre el rècord de pista que el tenia Marc Márquez l'any passat amb la Ducati, i precisament es va trencar dues vegades aquest rècord. El primer d'ells va ser Marco Bezzecchi, que va fer una volta en 1 minut 39 segons i 940 mil·lèsimes, més o menys, i darrere d'ell va fer una altra volta de rècord el Raúl Fernández, que clar, ja no trencava el rècord perquè l'acabava de trencar Bezzecchi i no era més ràpid que Bezzecchi, però sí que trencava el rècord de volta de Marc Márquez de l'any passat.
1: I també es va batre un altre rècord, el de velocitat punta. Jorge Martín el divendres als lliures va marcar, crec, 368 km per hora.
2: Sí, no va ser el dissabte, just abans de la quali?
1: Crec que va ser el...
2: Sí.
1: No sé si va ser l'FP1 o l'FP2. Potser sí. Va ser la FP2.
2: La FP2 va ser, sí, sí.
0: I també fer una menció especial, aquesta amb la cursa, a la lluita del grup de darrere. És a dir, Marc Márquez es pica en un pati d'escola de Múrcia amb Pedro Acosta i Fermín Aldeguer, i va tenir unes batalles constants i avançaments de molt nivell i competitives. Finalment, Marc tancava la cursa en setena posició, però un Marc Márquez que ha estat jugant en un pati d'escola tot el cap de setmana, també l'hem vist amb Diego Moreira, que Diego Moreira l'avançava, i aquesta foto que hem vist, que Marc li signava, posant-li una dedicatòria no molt amigable al Diego Moreira, però sí en to d'amistat. Un pilot molt jove que és potser de la nova generació més carismàtics de la graella.
1: Sí. Bueno, jo vull comentar, no sé si ja estem tancant el capítol de la cursa, però bueno, aquesta batalla en la que ja has comentat que estava Márquez també, que van tenir per allà Costa, Ogura, comentar l'excessiva agressivitat d'Ogura. O sigui, em va semblar... Primer, bueno, pràcticament va fer fora pista a Costa, i sobretot, bueno, a Costa no el va fer fora perquè a Costa va frenar, però bueno, va anar com si fos ell sol a la corba, però és que després a Márquez sí que el va fer fora pràcticament de pista. O sigui, va ser una... No sé, si fos al revés segurament haurem tingut una sanció.
2: Molt agressiu, Ogura.
1: Bueno, una passada.
2: Em va passar. Com vas veure aquesta batalla entre Márquez i Acosta?
3: No, jo... No, aquesta no la recordo, però sí que recordo una, em sembla que va ser l'Ogura. És que ara, potser va ser el Márquez que li toca la moto molt violentament, perquè l'Acosta fa com una cosa rara.
2: Sí, no, això va ser Ogura, sí.
3: Vale, doncs,
2: Ogura
3: amb Acosta. Jo em recordo d'aquesta, sí. Que és que per poc el tomba.
2: Però van estar tota la cursa, aquell grupet. Es van estar avançant i reavançant.
3: Jo li vaig dir al meu pare, semblava el Tour o un d'aquests campionats de bicicletes, perquè,
2: sí.
3: O sigui, és que el primer em serà el... Va haver un moment que el Bagnaia de l'altre grup em portava 4 segons. O sigui, el Bagnaia estava a 4 segons i no sé quantes mil·lèsimes del grup que tenia darrere.
2: Sí.
3: I, bueno, el primer del segon també... El Betsequi del Martín també tenia unes quantes, i el Betsequi del Bagnaia... Ai, el Martín del Bagnaia també tenia unes quantes...
2: Sí, i després van agafar Bagnaia d'aquest segon grup. Sí.
3: Sí, sí, i eren com 3 grups. Betsequi, Martín, Bagnaia i tots els altres.
2: Sí.
3: Perquè...
2: I en aquest segon grup també teníem a Fabio Di Gian Antonio. Què t'ha semblat aquesta caiguda de rendiment? Perquè Di Gian Antonio va començar el divendres liderant les dues sessions, i després, de cara al dissabte i al diumenge, ha estat desaparegut.
3: Bueno, perquè jo crec que on s'ha posat les piles molt a l'Aprilia, també l'equip de Ducati ha intentat fer alguna cosa, i jo crec que ha acabat malament, però ara sí que he evitat que està una miqueta, ara està una miqueta més lluny d'aconseguir aquest títol. Encara que jo fa una setmana, bueno, l'última sessió que vaig venir, recordo que vaig dir que probablement era quasi impossible, no? Que Márquez, no sé si era l'Àlex o el Marc, que guanyessin a Betsequi, però sí que he evitat que Betsequi ara no surt tant, saps? Amb un Maló no va sortir tant. Llavors, i aquest cap de setmana ha sortit, bueno, quan ha de sortir, però considero que sí que hi hauria una probabilitat de que un dels dos aconseguís guanyar, o almenys acostar-se a Betsequi o a Martín.
2: Bé, doncs... Jo...
0: Mela Cercoles ha dit que Marc Márquez en Hungria no es baixarà del podi.
2: No es baixarà del podi.
1: Bueno, Mela Cercoles també va dir que Marc guanyaria el
2: Hungria
1: de 24.
2: És un circuit una mica complicat. Ja donem per repassades les motos?
0: Sí, la veritat és que per fer conclusió, lideratge de Betsequi, Aprilia confirma el seu potencial i Marc Márquez, tot i no estar al 100%, torna a ser competitiu des del primer moment, i això només acaba de començar. Com dic, tenim aquesta setmana el Gran Premi d'Hongria, el Balaton.
1: I 15 punts entre Betsequi i Martín, si no m'equivoco.
2: 17.
1: Bueno,
2: la moto amb qui està casat Marco Betsequi es diu Alba Rosa, bautitzada per ell.
1: Com tu.
3: Però no entenc això, no entenc això, eh?
2: Ara t'ho expliquem. Va fer una cerimònia de casament amb la moto, com que es comprometien a donar el millor.
3: Però té parella.
1: No, però no va ser real, va ser show.
2: Doncs no sé si té parella.
1: Potser l'enfadar, a la seva dona.
2: Comentar, hi ha hagut curses a tot arreu al que no han estat motos, sense comptar Fórmula 2. Al GT World Challenge van tenir un accident múltiple a Monza, dos accidents múltiples, de fet, que ens van donar una carrera superboja amb victòria d'un equip de la Silver Cup, amb un Audi R8 GT3 que encara guanya a mans de Rocco Maggiola i Sebastian Ogart. Segona posició per Lucas Auer, Lucas Stolz i Maro Engel, el Mercedes AMG GT3 de Manfilter, i a la tercera posició, victòria per Baptiste Moulin, a Roman, i bueno, i a la IndyCar va guanyar Palou. Bé, amb això repassem el cap de setmana i...
1: Tenim Fórmula 1 que el cap de setmana a Mònaco.
2: Tenim motos també a Hongria, i amb això tanquem el que és aquest cap de setmana de curses. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.
1: Adéu!
3: Adéu. Adéu.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. A tarda, sió, benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 2 de juny de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert el procés de licitació de la primera fase del pla per modernitzar l'enllumenat públic amb tecnologia LED. Aquest projecte forma part del programa Mollet 100% LED, una iniciativa que vol avançar cap al model d'il·luminació més eficient i respectuós amb el medi ambient. La psicòloga molletana Susana Echevarría ha creat una comunitat digital de suport a mares separades. La comunitat digital consisteix en una aplicació que les mares participants poden descarregar al mòbil per participar en sessions grupals. I en esports, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicte en les dues primeres fases d'ascens a primera catalana. Després de les dues primeres fases davant del Martorelles, els molletans s'enfrontaran ara al Cardedeu. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, inclosa dins el catàleg de serveis de l'ens supramunicipal, té com a objectiu ajudar els municipis a definir estratègies i impulsar solucions tecnològiques aplicades a diferents àrees de la gestió local. El document estableix una desena de projectes prioritaris seleccionats segons criteris d'impacte, dificultat tècnica i inversió requerida. Entre les actuacions més destacades i a la posada en marxa d'una oficina municipal de dades i la creació d'un quadre de comandament integral, eines destinades a millorar la gestió i la presa de decisions. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha comentat que com a govern de la ciutat, la seva obligació és gestionar i per fer-ho més eficient i eficaç, i amb aquest projecte s'han dotat d'eines que gestionen millor les dades municipals.
2: De manera eficient i eficaç, que és com volem gestionar i com estem gestionant, hi ha una cosa que és fonamental avui en dia, que són les dades. I, per tant, el que es tracta és de tenir tots els instruments interns necessaris per gestionar les dades que tenim a l'Ajuntament de Mollet, que són moltes i en molts àmbits diferents, que això, al final, el que ens permet és quantificar moltes coses per poder gestionar, com deia, de manera eficaç i eficient.
0: També es preveuen iniciatives amb incidència directa en el dia a dia de la ciutadania, com ara la telegestió semafòrica, sistemes de control de qualitat de l'aire mitjançant sensors o una nova plataforma per gestionar incidències municipals. El projecte incorpora igualment accions vinculades al turisme i als serveis d'atenció a les persones, com la implantació de rutes digitals amb codis QR o noves solucions d'assistència domiciliària, amb la voluntat d'avançar cap a una ciutat més sostenible i innovadora i orientada a les necessitats de la ciutadania. L'alcaldessa de la ciutat ha remarcat que des de l'Ajuntament fa anys que treballen en la gestió de les dades per ordenar-les i millorar la gestió.
2: És un camí que no hem començat ara, sinó que portem treballant durant ja fa uns quants anys, però en tot cas ens hem volgut presentar aquest projecte de la Diputació de Barcelona perquè ens ajudi a dissenyar, a reestructurar i a optimitzar aquestes dades que, com a administració pública que som, no? I una administració pública molt propera als veïns i veïnes, gestionar-ho de la millor manera possible amb un objectiu molt clar, com deia, ordenar i exprimir al màxim la qualitat i la quantitat de dades que tenim per millorar la gestió pública dels serveis públics, que és el que ens toca i pel que, no, els veïns i veïnes ens han donat confiança.
0: Per desenvolupar aquest treball s'ha dut a terme una diagnosi del nivell de maduresa SMART del municipi i a partir d'aquí s'ha traçat una planificació a mig termini per al període 2026-2029. El programa Desenvolupament d'Estratègies de Ciutat Intel·ligent s'adreça a municipis de més de 2.500 habitants i a mancomunitats. Paral·lelament, dins l'estratègia SMART Region, la Diputació també posa a disposició dels ajuntaments altres línies de suport, tant tecnològiques com econòmiques, destinades a facilitar la compra de dispositius compatibles amb aquesta infraestructura digital.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert el procés de licitació de la primera fase del pla per modernitzar l'enllumenat públic amb tecnologia LED. L'actuació se centrarà als barris de Can Borrell, Camp Antiquet i el polígon de Can Prat amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Amb l'IVA inclòs, les empreses interessades poden presentar les seves propostes fins al dia 16 de juny. Amb aquest projecte forma part del programa Mollet 100% LED, una iniciativa que vol avançar cap a un model d'il·luminació més eficient i respectuós amb el medi ambient. A banda de substituir els actuals fanals per lluminàries LED, també es preveu actuar en espais amb poca il·luminació per augmentar la seguretat i millorar la qualitat de l'espai públic. Les obres inclouran la reorganització dels punts de llum, l'adequació de les instal·lacions a normativa vigent i mesures per reduir la contaminació lumínica. El finançament arribarà principalment a través d'un préstec de l'IDAE que assumirà més del 80% del cost total, mentre que l'Ajuntament es farà càrrec de la resta. Un cop adjudicades les obres, el termini d'execució previst és de 20 setmanes. Recordem que el Pla Global Mollet 100% LED contempla la renovació d'uns 5.500 punts de llum arreu del municipi amb una inversió total estimada de 7,44 milions d'euros. La implantació es farà per fases fins a completar la modernització de tota la xarxa d'enllumenat públic de la ciutat.

0: I la psicòloga molletana Susana Echevarria ha creat una comunitat digital de suport a mares separades. Segons Echevarria, la comunitat garanteix un espai de reunió, reflexió i fins i tot d'aprenentatge.
1: Bueno, pues es tracta d'un lloc on les dones separades es poden, bueno, les mames separades, no? Poden trobar un lloc de reunió, de suport, d'aprenentatge també, no? De convivència i de sobretot no trobar-se soles, perquè moltes vegades la primera sensació és: mare meva, estic sola, tinc un munt de problemes i no sé a qui preguntar-li, no?
0: Susana Echevarria parteix de la seva pròpia experiència com a mare separada. A més, és coach de separació, coordinadora de parentalitat, especialitzada en separacions d'alta conflictivitat amb fills. Segons ha explicat a Ràdio Mollet, sovint és un procés de separació. Els progenitors s'equivoquen i posen el fill al mig del conflicte.
1: Això que ens pot passar amb una separació és que ens tirem dels fills, no? Que els posem enmig del conflicte, no? En lloc de posar-los al centre de la nostra col·laboració com a pares, no? Perquè, de fet, s'acaba la parella, però no s'acaba la família. Nosaltres continuem sent, no?, el papa i la mama dels nostres fills i, per tant, som la seva família. I això és superimportant tenir-ho en compte, perquè si ens centrem en els nostres conflictes, les nostres ràbies, jo vull els diners, jo vull la casa, jo vull no sé què, doncs jo vull la custòdia, doncs no sé què. Clar, això deixa els nens enmig i sense l'atenció que necessiten, no?
0: La comunitat digital consisteix en una aplicació que les mares participants poden descarregar al mòbil. L'aplicació permet un contacte directe amb Susana Echevarria, així com la participació en sessions grupals amb d'altres participants. Així ho ha explicat la mateixa Susana.
1: El bo que té la comunitat és que permet un fil de conversa constant, no? Que ve una mica dinamitzada, doncs, pels reptes, no? Que animen una mica, doncs, a l'acció, a avançar, no? A anar passant de fases. També per les formacions que hi ha, no? Les eines que es faciliten. I també la plataforma permet una calendarització d'activitats, no? Online, i hi ha sessions que són grupals i llavors, depenent de la fase on estiguis, no? Doncs, també hi ha sessions individuals que, doncs, bueno, doncs es poden anar contractant i tal, no? Però sí que hi ha una part gratuïta que al començament pots entrar i pots començar, doncs, això, almenys a tenir aquest suport de les altres mames que s'han separat i que a vegades estan en fases més avançades o a vegades en fases anteriors, però que també t'ajuden una mica això a no sentir-te sola.
0: Les persones interessades en formar part d'aquesta comunitat poden fer-ho a través del perfil d'Instagram Superar Separación.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i el matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i us apropem la farmàcia de guàrdia a Mollet, que és avui des de les 9 de la nit i fins les 9 del matí de demà la farmàcia de l'estació, situada al carrer Sant Ramon 55, al barri de l'estació de França.

0: I ara us informem que s'obre la convocatòria de la 5a edició del Premi Joan Aligué de Poesia. El certamen que reivindica la figura del poeta Joan Aligué, la defensa del català i el reconeixement de Mollet del Vallès com a vila cultural. El premi és obert a persones majors d'edat i de qualsevol procedència, sempre que les obres presentades estiguin escrites en llengua catalana. Es pot presentar una única obra per persona, inèdita i no premiada. Anteriorment, tota les obres han de tenir com a tema el resum de l'any i se centraran aproximadament en el període que comprèn els 12 mesos anteriors a la convocatòria. El termini de recepció d'originals finalitza el 15 de setembre del 2026. Les obres s'han d'enviar en format PDF al correu electrònic producció@premijoanaligué.cat. El premi està dotat amb 1.500 euros la publicació del llibre i s'atorgarà el 13 de desembre en un acte públic que tindrà lloc al Mercat Vell. El jurat està format per Maite Jou, Juan Alberto Saez i Amàlia Sanchís, tots ells de reconegut prestigi dins l'àmbit de la poesia i l'edició literària. També formarà part del jurat la filla de Joan Aligué, l'Eulàlia Aligué. La decisió del jurat serà inapel·lable. El veredicte es farà públic durant l'acte de lliurament del premi.
1: Mollet al dia, els esports.
0: I en esports us informem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicte en les dues primeres fases d'ascens a primera catalana. Els molletans han guanyat els primers partits davant del Martorelles i continuen lluitant per pujar de categoria. La Molletense s'imposava en camp rival per 1-3 i aquest cap de setmana ha repetit victòria a casa en la segona fase per una golejada de 6-1. Albert Càmara, entrenador molletà, ha comentat que en les dues fases restants esperen que continuï aquesta bona dinàmica.
2: Ja veníem d'un resultat de favorable de 1-3 a camp d'ells i la veritat és que sí que va ser un partit que va començar una mica boig perquè al minut 1 ens avancem nosaltres i al 3 ens empaten, però bueno, vam agafar un altre cop una mica la línia que portem durant tot aquest any, no? Som un equip que té bastant de gol i això doncs creem moltes ocasions i, bueno, i la veritat és que l'altre dia vam estar molt encertats i esperem que continuï aquest encert.
0: La Molletense ha acabat la temporada regular en la segona posició, empatat en punts amb el líder en una temporada en què de 30 jornades, 18 en resultat en victòria. Precisament dues d'aquestes van ser davant del Martorelles i la clau per repetir els resultats, segons apunta Càmara, ha estat afrontar els partits de play-off com si fossin una final.
2: No deixar-nos anar per haver tingut dos resultats durant la Lliga doncs, que ens van afavorir. Era important doncs, prendre-s'ho com, bueno, com dos partits molt diferents, en el que a més entra també un altre factor, que és el factor emocional, en el que saps que en una lliga tens una errada o tens qualsevol trastorn que et pugui passar i tens molts partits per anar endavant, aquí no. I això a vegades doncs, crec que és una feina que hem anat fent durant aquestes últimes setmanes i ens ha anat molt bé, no?, el tema d'això, de que s'ho prenguin com si fos una final realment i que emocionalment doncs, estiguem preparats.
0: Després d'aquestes primeres dues fases, els molletans encara tenen dos partits de play-off per davant, on el rival serà el Cardedeu. El primer el disputaran aquest diumenge en camp contrari i la tornada serà a casa. Pel que fa als partits disputats en la Lliga regular, la Molletense guanyava a casa davant del Cardedeu i empatava en camp rival, tot i que els molletans afrontaran aquestes darreres fases amb la mentalitat de guanyar. Albert Càmara ha comentat que el rival destaca per la defensa.
2: Aspecte en tenim, perquè sabem que és un equip que destaca molt per la seva defensa, perquè és un equip que encaixa molt pocs gols i que després treu molt profit de les poques ocasions que genera. Sabem que és un equip que busca l'error del contrari, d'aprofitar-se d'aquestes situacions i nosaltres doncs, bueno, hem de saber jugar-ho.
0: La Molletense buscarà ara culminar una temporada gairebé impecable amb l'ascens a primera catalana. Els molletans afrontaran l'eliminatòria decisiva davant del Cardedeu amb l'objectiu de mantenir la ratxa de victòries i fer valer el bon moment de forma que han demostrat en aquest play-off. I abans de marxar, ara passem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet ja disposa d'un nou projecte estratègic de Vila Intel·ligent elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Entre les actuacions més destacades hi ha la posada en marxa d'una oficina municipal de dades. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert el procés de licitació de la primera fase del pla per modernitzar l'enllumenat públic amb tecnologia LED. Aquest projecte forma part del programa Mollet 100% LED, una iniciativa que vol avançar cap al model d'il·luminació més eficient i respectuós amb el medi ambient. La psicòloga molletana Susana Echevarria ha creat una comunitat digital de suport a mares separades. La comunitat digital consisteix en una aplicació que les mares participants poden descarregar al mòbil per participar en sessions grupals. En esports, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense s'ha mostrat invicte en les dues primeres fases d'ascens a Primera Catalana. Després de les dues primeres fases davant del Martorelles, els molletans s'enfrontaran ara al Cardedeu. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
2: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
4: A les portes de Troia, dimarts a 10:00 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: molt bona tarda. Sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dimarts i, com és habitual, és el torn de la Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, i en la seva representació ens acompanya Sergi Suárez, a qui saludem. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Ens trobem un dimarts més en aquest estudi per comentar tots els temes d'actualitat de la ciutat i comencem parlant d'un tema al qual ja hem posat en altres ocasions sobre la taula. Són aquestes visites als barris que estàs fent, doncs, des del vostre partit per anar coneixent de primera mà la realitat de cada barri d'aquí de la ciutat. Ens comentaves, doncs, fa unes setmanes que tenies aquest calendari ja, doncs, amb totes les visites que s'aniran fent al llarg de l'any, i la darrera ha estat al barri del Calderí. Sergi, comenta'ns aquesta visita. Quins són els temes amb els quals s'han després?
1: Sí, com anem parlant des del febrer, que vaig començar amb la primera visita al barri de Lourdes. La setmana passada vam visitar el barri del Calderí, que a mi particularment és un barri important perquè és on part de la meva família, doncs, ha crescut. Uh-huh. I per tant, doncs, des de fa molt de temps es veu, no? I els veïns, sobretot, veuen com hi ha una deixadesa molt, molt gran del barri. És un barri petit, és un barri de 400 carrers, però és un barri privilegiat, ja ho deia en el vídeo, perquè està molt a prop del centre, té dues escoles i un institut molt a prop, incorporació a l'autopista, a la C-38, etc. Per tant, és un barri que hauria d'estar molt més cuidat que ara. I aquest és el punt bàsic que tots els veïns que s'apropaven i amb els quals parlàvem, doncs, ens deien. Una sensació de poca neteja, de falta de manteniment general de la via pública, i sobretot de dues places que haurien de ser centrals del barri, que són espais amples i que fa uns anys, doncs, hi havia molta més activitat, molt més mobiliari urbà, parc d'infantil, com és la plaça Josep Irla i la plaça de la Gabineta, no? Que són ara mateix dos espais. La plaça Josep Irla pràcticament no hi ha parc infantil, no? Si miro enrere, no? Quan era petit i allà jugava moltíssim, ara no hi ha res, els infants allà no tenen res a fer. I la plaça de la Gabineta, a banda de la Petanca, no hi ha res més. Hi ha aquella plaça que és molt ampla, doncs podria ser un espai molt més aprofitat pels veïns del barri, i malauradament, doncs, no ho és. I també, doncs, la falta d'aparcament també és un tema recurrent, perquè malgrat sí que hi ha, doncs, tot un espai on s'aparca, és molt insuficient, sobretot entre la setmana, doncs amb l'Institut Mollet, amb l'Escola Sant Jordi, amb l'Escola Montseny molt a prop. Bé, això també són coses que ens anaven dient els veïns. Definitiva, pel que fa a la via pública, doncs això, és una deixadesa de que es veu poca gent netejant, no? I que la planificació podria ser molt millorable. Aquest seria una mica el resum, no? És un barri amb molt de comerç, per tant, les demandes que en altres barris com Camp Antiquet o Camp Borrell, amb més que fins ara hem visitat, doncs sí que, doncs, el comerç també tenia un pes important. Malauradament, al barri del Calderí el comerç de tota la vida pràcticament no existeix, no? I això també és un problema. L'accés a l'habitatge també, no? Són habitatges molt antics, dels anys 60, 70, ara ja s'estan fent rehabilitacions, gràcies a fons Next Generation, ajudes, etc, però d'altres no ho poden fer. També ens ho comentaven, no? Doncs, que costa molt, no? Poder a vegades estalviar 2.000, 3.000 euros per reformar la façana de l'edifici, no? En fi, tot un munt de coses, algunes, doncs, en competència municipal 100%, altres no tant, però en tot cas crec que l'equip de govern de l'Ajuntament s'hauria de prendre, doncs, més seriosament al barri del Calderí, i sobretot escoltar els veïns, que molts estan molt enfadats sobretot amb les dinàmiques dels últims anys, amb la deixadesa absoluta de la via pública.
0: Mm-hmm. Aquestes dinàmiques de les quals parles d'aquesta visita al Calderí, de fet, també han sortit en altres visites que heu fet en altres barris. Quines serien els principals, més enllà, doncs, de les diferències que pugui presentar cada barri, quins serien els principals problemes o qüestions que us han traslladat als veïns dels barris que heu visitat fins ara?
1: Sí, sobretot quan visites els barris, com planifiques, no?, la visita als barris, perquè els barris, almenys jo, els visito sempre, no?, sempre que hi ha algun tema amb algun veí, etc, algun acte, els barris els visito sempre, però quan vas més en profunditat i estàs tota una tarda, passeges, parles amb un, parles amb l'altre, veus, no?, que hi ha un que fins ara és el denominador comú de tots, que és la via pública, l'estat de la via pública i la neteja. Això és una cosa general en tots els barris. També l'incivisme, també ens ho han comentat molt, la falta d'aparcament, també ens ho han comentat, la falta d'il·luminació, també ens ho han comentat, no? Per tant, aquests són comuns denominadors en tots. Després hi ha alguns veïns doncs, que els hi preocupa doncs, el poc comerç que existeix o la falta de seguretat. Tots aquests temes, no?, que a vegades en el tema de seguretat són percepcions, no? Hi ha persones doncs, que la seva percepció de seguretat canvia perquè no hi ha il·luminació o perquè caminar pel carrer sembla perillós o simplement perquè doncs, hi ha hagut una ocupació d'un domicili i això ja causa, no?, aquesta sensació d'inseguretat i ja és un tema complicat i que se n'ha de parlar i que se n'en parla potser poc, però també preocupa la ciutadania. Per tant, el que diem sempre, no? Creiem doncs, que no hi ha una coordinació de barris, hi hauria d'haver, i existeix la figura de regidor de barris, però creiem que no es fa, no?, aquesta funció de coordinar els barris, les seves necessitats, doncs, quines serien les prioritats. Tampoc hi ha una proposta que hem plantejat i que el ple va rebutjar i que si algun dia governem aquesta ciutat implantarem, com és els consells de barri, creiem que aquell ha de ser l'espai on una vegada cada mes o una vegada cada 3 mesos, no ho sabem, això s'hauria de parlar, però on l'alcalde, el regidor del barri, els tècnics, doncs, puguin parlar directament amb els ciutadans d'aquell barri. I això ho vam plantejar de crear l'any 2024 i el ple de Mollet, bueno, una majoria de grups van votar-hi en contra o es van abstenir. I, per tant, aquesta també és una proposta que creiem doncs, que pot ser, no?, per més escoltar, perquè moltes vegades els veïns se senten no escoltats, sobretot en diferents barris, com Lourdes o com Can Borrell o com el Calderí, que podríem dir són perifèries, per dir d'alguna manera, nord i sud de la ciutat, doncs s'hi senten moltes vegades molt abandonats. I per tant, doncs, creiem que cal anar-hi i cal visibilitzar doncs, totes aquestes qüestions que ens diuen. I continuarem fins a final d'any i l'any següent. L'any que ve també continuarem. Ja al juny ja estem plantejant el proper barri i al juliol, al agost, farem un peron, diguéssim, per estiu i al setembre a tornar.
0: Doncs en tot cas seguirem comentant aquestes visites als barris a mesura que es vagin desenvolupant i comentem altres temes també perquè aquest any s'ha avançat el que és la temporada de bany aquí a Mollet. Aquest cap de setmana passat ja es van obrir les piscines de Canarimont i de fet, fent memòria, l'any passat era una reivindicació del vostre partit que s'obrissin abans les piscines que al final acaben esdevenint doncs, refugi climàtic per moltes persones d'aquí de la ciutat.
1: Doncs exacte, com has dit tu, justament ens vam assabentar la setmana passada de que s'avançaria la temporada de bany el 30 de maig i ens sembla molt bé, sobretot perquè, com bé has dit, ho has explicat molt bé tu, va ser una proposta que des dels últims 2 anys hem anat fent des del nostre grup municipal d'Ara Mollet Esquerra. Creiem que era incomprensible, no?, que la temporada de bany a la piscina exterior comencés pels voltants de Sant Joan quan ja superem els 30 graus l'any passat i aquest, des del maig, no? I per tant, doncs, calia fer-ho i estem contents de que hagi estat així. Creiem que si no ho haguéssim fet, no?, doncs la proposta l'any passat probablement no estaria feta, no es faria, però en tot cas doncs ens sembla bé i per tant tot el que ens sembla bé ho diem. I també estem orgullosos de que poséssim aquest tema damunt la taula i que ara sigui una realitat. I ara queda l'altre que també vam denunciar l'any passat, que veurem com es desenvolupa, com és doncs, la gratuïtat del bus urbà quan es superen certes temperatures. Fins ara no hem superat només un dia, em sembla, els 34 graus que va ser el passat dissabte o divendres, si no m'equivoco. El bus urbà no es va activar gratuïtament, però veurem en els episodis que poden anar venint com s'actua. L'any passat va ser absolutament dramàtic, només es va activar una o dues vegades quan superàvem els 34 graus i va haver 6 o 7, no me'n recordo ja, onades de calor, veurem aquest any, i també els refugis climàtics, perquè és un altre tema que a nosaltres ens preocupa molt i sobretot, com es diu, refugi climàtic a coses que no ho són, no? I per tant veurem si es fa el mateix que l'any passat o si també hi ha innovació en aquest tema. I en cas de que no ens agradi la proposta, doncs també doncs, ho direm i plantejarem, doncs, què creiem nosaltres que creiem que ha de ser això. Perquè cada vegada anem més a això, al maig tenir temperatures ja insuportables que s'allarguen fins a l'octubre. I, per tant, amb això de la piscina, ho hem aconseguit, per tant, molt contents, i ara calen les altres dues potes, no?, que són refugis climàtics i bus urbà, que són dos aspectes molt importants i que poden ajudar molta gent en el seu dia a dia amb aquestes temperatures tan extremes, i que ja està ensenyant, no?, la puteta, pel que ens toca. Doncs veurem com es desenvolupa.
0: Doncs com queda comentat aquest tema, i en parlem d'altres, perquè també aquest cap de setmana Mollet ha acollit una nova edició del Festival Internacional l'Arlequí, que enguany doncs començava 3 dies abans en el calendari, amb un component social, però si més no divendres sí que es feia aquest tret de sortida oficial d'aquest festival.
1: Doncs sí, molt contents de que enguany doncs hagi arribat la 8a edició d'aquest Festival Internacional Artístic de l'Arlequí. Fins no fa tants anys, doncs, l'Arlequí no era una iniciativa 100% municipal, és a dir, no tenia el suport que necessitava per part de l'Ajuntament. Això va canviar fa uns 3-4 anys, i això doncs creiem doncs que ha estat positiu, perquè creiem que el Festival l'Arlequí, igual que la Mitmo, o igual que la Fira Artesans, o d'altres espais de la ciutat, són festivals amb un component artístic important i amb un component molletà molt important, no? I per tant, doncs, ens els sentim molt nostres, i només cal veure, no?, doncs, la gent que ho gaudeix. I això no seria, en aquest cas, l'Arlequí no seria possible sense el Pau Segalés i tot el seu equip, doncs, que des de fa molts anys doncs organitzen principalment aquest festival, i que és molt important també poder tenir aquest espai de clown, de circ, de música, d'activitats a la ciutat. I per tant, doncs, contents i molt contents de tota la feina que s'ha fet i de la que vindrà, i esperant una nova edició, perquè la veritat que l'Arlequí és de les activitats que més agraden a la ciutat, i normal que sigui així, perquè té una qualitat molt gran.
0: Doncs queda comentat aquest tema, i Sergi, comentem molt breument en 30 segons que aquest cap de setmana també va ser una altra festa del barri, en aquest cas doncs a Riera Seca.
1: Sí, igual que la setmana passada a Planellador, aquesta Riera Seca, i ara ve tot un degoteig de barris que ho fan mal. El barri de la Riera Seca és un dels barris, no?, que té una associació de veïns doncs activa, implicada, i això es nota, igual que Planellador, no?, fa la festa del barri la setmana passada, igual que Santa Rosa ho farà en les properes setmanes, també ho farà Lourdes, etc. Demostra, no?, doncs, que quan hi ha unes associacions de veïns doncs actives, doncs es poden fer coses, i aquesta festa doncs que va plegar també, en aquest cas, molts veïns de Riera Seca, doncs és un exemple. Ens agradaria que això passés a tota la ciutat, no?, que tots els barris tinguessin doncs una associació de veïns actives, implicades, no?, i això doncs veiem com doncs ha anat decaient a barris tan importants i que havien fet tanta activitat al carrer com Can Borrell o Can Pantiquet, no?, que ara mateix doncs no tenen associació de veïns activa, o directament doncs estan en unes hores molt baixes. Per tant, felicitar la Riera Seca per la seva festa, i esperant les que venen al juny, que és el mes amb més festes, la veritat.
0: Doncs el seguirem comentant, Sergi, posem punt i final a aquesta conversa. Gràcies per acompanyar-nos, i ens trobem dimarts vinent. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé.

7.150 metres d'altura. Una dona russa, Natalia Nagovitsina, està estirada sobre la neu. La temperatura és de 20 graus sota zero. El vent bufa a més de 70 km per hora i ella no es pot moure. Té la cama trencada. El seu company ha intentat ajudar-la a baixar, però és impossible. En lloc d'això, ha anat a buscar ajuda. Ella s'ha quedat sola a la muntanya més alta i perillosa del Kirguizistan, el Victory Peak, el seu últim repte. Durant dies, aguanta. Sembla que l'impossible s'està aconseguint. Manté contacte amb altres alpinistes. Però el temps i les possibilitats van en contra seva. Només li queda resistir. Com de lluny s'ha d'anar per salvar una vida humana? Acompanyeu-me a descobrir la història de Natalia Nagovitsina. Natalia va néixer a la regió russa de Perm. Treballava en el sector del turisme i des de jove li fascinava la natura. Sempre li havia agradat fer excursions, anar a la muntanya i tota aquesta classe d'activitats. Sí que és veritat que no va començar a escalar seriosament fins als 30 i escaig anys. Quan molts comencen a buscar estabilitat, ella va començar a buscar aventura i cims. Amb els anys, ràpidament va aconseguir diverses ascensions molt importants. Va pujar muntanyes de més de 7.000 metres i va fixar-se un objectiu molt clar. Aconseguir el títol del Lleopard de les Neus, un títol honorífic que es donava als escaladors que eren capaços d'escalar els 5 pics més alts del que era l'antiga Unió Soviètica. En caure el règim comunista es va mantenir com un fet simbòlic, una marca que han assolit menys de 700 persones. Ja n'havia aconseguit 4. Ara només n'hi faltava un, el més dur, el Victory Peak, o Genish Chokusku, ja em perdonareu la pronunciació, de 7.439 metres d'altura. Una muntanya coneguda pels seus vents salvatges i les seves tempestes sobtades que ja s'han portat desenes de vides. Natalia sabia molt bé quin era el risc que assumia a l'intentar aquesta meta. Sembla ser, tot i que no hi ha fons fiables que ho confirmin al 100%, que 4 anys abans el seu marit havia mort escalant un d'aquests pics amb ella. I és que més enllà dels problemes físics i les capacitats que pugui tenir un escalador, hi ha una cosa inclús potser més difícil de combatre, que és el fred i les condicions extremes. En Sergei hauria caigut desplomat a mitja escalada a causa d'un accident vascular cerebral causat per la falta d'oxigen. Un fet que, en cas de confirmar-se, sembla que hauria donat a Natalia més ànims encara per intentar aconseguir aquella fita que els dos tant buscaven. Serà el dia 5 d'agost de 2025 quan Natalia iniciarà l'ascens d'aquest últim pic amb 3 companys més, d'origen rus, alemany i italià. Sembla que hi haurà bones condicions meteorològiques, així que la idea és fer l'expedició en uns pocs dies. La pujada, difícil, és clar, durarà una setmana. Arribaran al pic el dia 12 d'agost i hauran fet història aconseguint el cim. Ara, però, només són a la meitat del camí i la part tràgica d'aquesta història arribarà en el descens. Quan encara eren relativament a prop del pic, a uns 7.100 metres d'altitud, Natalia rellisca, cau uns metres avall del camí i es fractura una cama. És clar, quan el camí que queda és tan llarg i complicat, inclús en les millors condicions físiques, aquest fet no és una simple lesió, sinó pràcticament una condemna. El grup munta una petita tenda de campanya i intenten fer el possible perquè no es congeli. Un d'ells baixa per buscar ajuda. Els altres dos es queden unes hores més, però el vent augmenta, les temperatures cauen en picat i el risc de morir tots quatre és massa alt. Així doncs, la Natalia es quedarà sola enmig de la muntanya, en una tenda que contrasta amb tot el blanc de la neu, amb el dolor de la cama trencada, de la fred i de la soledat. És clar, a més els recursos que té allà són limitats, molt de fet. És per això que dos dels companys, Uther Sigmund i Luca Sinigalia, van fent viatges per portar-li provisions. Cada cop més cansats, són pràcticament els únics de la zona capaços d'arribar fins allà, però també són humans i tenen un límit. L'alpinista italià Luca Sinigalia no torna d'una d'aquestes expedicions. L'altre company, l'alemany Uther Sigmund, també pateix congelacions i és transportat en helicòpter fins al seu país per poder-lo tractar. La temperatura és de menys 23 graus. Els equips de rescat han cancel·lat les operacions perquè les veuen inviables i fa temps que no se sap res de la Natalia. Però una setmana després, les notícies arriben. Un dron ha aconseguit captar imatges de la tenda. En ella es veu moviment. Això vol dir que encara

0: És viva. És una vida humana, no la poden deixar estar així com així. Les autoritats ho avaluen i ho tenen clar. Aniran fins al final. Organitzaran un pla de rescat, però clar, aquest cop no poden tornar a enviar alpinistes. Ho faran per via aèria. Tres dies després, el 23 d'agost, les autoritats intenten arribar al lloc amb diversos helicòpters, un intent que resulta fallit. Sembla gairebé com si la natura es rigués de la tecnologia humana. L'helicòpter comença a tremolar i decideixen retirar-se. Una decisió que prenen segurament massa tard. Una de les naus s'estavella en la baixada. Per sort, sense víctimes mortals. Les autoritats es comencen a quedar sense opcions. La via aèria s'ha donat per descartada i les expedicions humanes ja s'han cobrat una vida. Ara comença a sorgir la pregunta de fins a quin punt val la pena arriscar-se. Les últimes notícies que se saben és que hi ha una dona viva en aquella tenda de campanya. Però, és clar, fa tres dies d'això. A més, per intentar salvar aquesta vida, ja se n'ha perdut una altra. La notícia ja fa temps que ha arribat als mitjans i el debat de si s'hauria de seguir o no buscant-la està a l'ordre del dia. La part dolenta d'aquest seguiment és que des de casa també n'estan pendents. El seu fill viu tot el dia mirant les notícies i intentant saber si la seva mare segueix en vida. Un fill d'uns 25 anys que, pel que sembla, ja havia perdut el seu pare en una d'aquestes muntanyes. Ara, per xarxes socials, suplica que segueixin amb el rescat, que està convençut de que la seva mare està viva. Demana que no l'abandonin. Passen dues setmanes de l'incident. El 27 d'agost, un dron aconsegueix arribar un altre cop fins a l'alçada de la tenda per veure que aquesta està completament trencada i sense cap signe de vida. Aquest cop no és un dron convencional, és una amb càmera tèrmica que, en cas d'haver-hi vida, podria captar l'escalfor humana, però no detecta res. És aquest mateix dia, el 27 d'agost, quan les autoritats donen el cas per tancat i a Natàlia per morta. Ara, el seu cos i el de Luca Sinigaglia restaran congelats en el Victory Peak fins que algú el recuperi. No se sap amb exactitud quan va ser el temps que va aconseguir sobreviure Natàlia a l'accident. Només es sap que va lluitar a més de 7.000 metres d'altura amb un cos trencat i un cor que encara desitjava viure. Aquest és un cas molt controvertit. Molts diuen que tot això és fruit d'una actitud molt egoista, de no ser conscient del risc que corria i del buit que deixaria en cas de la seva mort. Més encara, tinguent en compte tots els recursos que es van invertir per intentar-la salvar, tots els riscos que es van córrer, fins i tot la pèrdua d'una vida humana tan valuosa com la seva. Els que la coneixen sembla que diuen que no buscava ni fama ni rècords, que buscava un sentit, que per ella l'alpinisme era una manera de sentir-se absolutament lliure. Segons els testimonis, havia dit més d'una vegada que del que tenia por no era de morir, sinó de perdre la capacitat de moure's, de perdre aquesta llibertat. Per ells, la Natàlia era això, aquesta llibertat amb el risc que comporta. Una persona que preferia morir a deixar de ser ella. El Victory Peak va ser el seu cinquè i últim cim. Va aconseguir completar la seva missió, encara que no aconseguís el guardó oficial. La pregunta que es faran molts és per què? Què ens empeny a seguir pujant? Què és el que ens impulsa a seguir continuant quan tot indica que hem de tirar enrere? Perquè, en aquest cas, no només ho va fer la Natàlia. En Luca Sinigaglia portava molts anys escalant, sabia perfectament que era pràcticament impossible salvar-la i que estava posant en joc la seva vida. Els pilots dels helicòpters també ho van fer, un es va estavellar fins i tot. I els equips de rescat, tot i que no van poder pujar, estaven disposats a fer-ho. És la inconsciència, potser? Allò que diuen que fins que no t'hi trobes no t'ho acabes de creure? O que hi ha gent que simplement està disposada a jugar-se la vida per aconseguir el seu somni? Dieu-me què en penseu vosaltres. Sigui com sigui, aquesta és la història de Natàlia Nagovitsina, la dona que va desafiar la muntanya més alta del Kirguistan. L'intent de perseguir un somni fins al final, amb les pitjors de les conseqüències, per ella i per als altres. Perquè, encara que sembli mentida, això és coses que passen. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest episodi i fins la propera.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
2: Què tal, Manel?
1: Doncs molt bé, avui un tema que en teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Mirabet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ella abans d'aquesta entrevista i m'ha dit em podeu preguntar de tot.
2: Que bé.
1: Per tant, perfecte. Començar amb aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
2: ja
1: és un bon
2: plus,
1: extra.
2: I tant, totalment.
1: Doncs escolta, anem per feina.
2: Som-hi.
1: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa. Adele.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I com sempre comencem, donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn, que Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
2: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament, si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
1: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs, molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
2: Clar.
1: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara és feina.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat. I per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
2: Totalment, aquest referent, i tant.
1: Doncs som-hi.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Mirabet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
3: Què tal?
4: Hola, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
4: Tot.
1: Això, com ho has construït, el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
4: mira,
1: això?
4: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? En veritats. I per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés, a l'edat que tinc.
1: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades, en aquest programa hem parlat doncs, això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs, això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
4: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant... No dubtes en la meva, diguéssim, identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. Sí. I mesos després estava meditant, perquè soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno... Això no, jo no puc viure una vida que no em correspon i vaig fer aquest pas. Ell no et diu cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Un munt d'amigues que m'he anat trobant i m'han anat ajudat i, no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
2: Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
4: Sí.
2: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport i amb qui pots compartir coses que això que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no? No és el lloc o no són les persones.
4: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família, li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana, i ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això res de res, que era una dona i que era el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estant al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge... Vaig al trànsit i vaig a dir que sóc una dona trans. Ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella. I em van acompanyar al trànsit i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, Les amigues i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
1: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
4: Oh, sí. Mira, sí. A veure, això és molt fort, A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia i vaig dir, això no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa, negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res. I
1: com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no és la persona que viu al poble i tothom diria, em sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
4: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política, he tingut vida social molt interessant, vull dir, important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè hi ha gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestir normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, no, és que atrevida que ets, dic, soc jo, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt, molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
2: Sí.
4: Saps? Més aviat, tenia por per la violència dels altres i que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, Jo vaig començar un maig i jo un setembre vaig caure, vaig caure en picat i vaig agafar, bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint, t'ho dic així de clar. Perquè clar, m'estava acostumant a les hormones. Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual, que tens unes pujades i baixades enormes. El món s'inoculava entre les seves dits i jo de cop i volta tenia que construir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent, i això no és fàcil. No és fàcil. Llavors en aquell moment em vaig enfonsar.
1: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
4: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida: o suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei, perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
2: Clar, hi ha un efecte, no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
4: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el carrer vestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta. L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Molt més que tot això.
2: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa, sí, entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
4: Tu pensa que jo l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència. Perquè jo, en la meva adolescència, de 15 al 17, ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè és això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me en mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo ja vaig de concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Saps què vull dir? O sigui, tot em anava com contradint-me, saps? I no sentia el que en teoria a sentir un home, vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de com es diu, del mascle, del macho alfa, sí, i aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant, vull dir, m'entens?
1: Total, sí.
4: Em sentia,
1: sí,
4: totalment, sí, desplaçada, no?
1: Adele, amb això que ens deies, que tu, sí, n'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties?
4: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és, soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, les homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, i els homes no els entenia. No els entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. Això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
2: Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, eh? Creant molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això, també com a activista?
4: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge, perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després primer la van denigrar perquè era hondurenya. Després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, que són TERF, que diuen, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No. La Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com a violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen? De veritat? Tanta baixesa moral ja aquí? Tant d'odi ja contra nosaltres? Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir per mil coses, us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades, i sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
1: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí. No hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també, aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple per a altres persones?
4: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant, val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple, la Marc Cambroller és una històrica, i aquesta porta molts anys, des dels 70, però és una. O alguna que és diputada, i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important. I jo crec que és malaguanyat perdre aquest espai. Val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera i s'expressen d'una manera, però tant s'expressen d'una altra. Jo sóc àvia i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys,
1: que n'hem de parlar d'això també. Ara en parlarem.
4: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
2: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, sí, és això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
4: És impossible.
1: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies ara també. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
4: Jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos, va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol. Però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare. Vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare. I jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella. Entén-me. Salvar les distàncies, sí, I sempre he fet de mare del meu fill. Sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional. Ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res. Sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare. I els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare. No, és que jo sóc la mare. No gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins, i això, però jo també soc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital. Doncs bé, he estat 10 dies a l'hospital. Doncs bé, doncs ho hem perdut les dues mares. Clar. I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare. I la mare ja està, diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo soc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
1: sí,
4: el que em va passar, jo quan vaig començar a hormonar-me, va ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que jo havia tingut un fill, filla, i el tenia aquí. Val? Doncs tu imagina't això, que la gent pensa que se li anava la pinça aquesta tia. No, no, no. Doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
1: Fixa't.
4: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No tens a veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
1: Adele, aquest fill, que ara ja és pare, sí, és a dir... Que
4: no és pare.
1: Ara no és pare, tampoc.
4: Ara t'explicaré.
1: Ara m'explicaràs perquè ets àvia. Sí. Però a aquest fill, li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, o no va caldre perquè ja et coneixia moltíssim? Com ha anat,
4: això? Jo t'explico. El meu fill és discapacitat, val? I està en una residència. Llavors, TTA. Llavors, jo quan... Sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que bueno, que li vaig dir a la meva ex, que és una dona, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar de com ho portaríem, això, i el del centre ens va dir, diu, no pateixis, tu quan vinguis, vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient, i ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat.
1: Clar.
4: Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
1: l'encaix que li donava.
4: L'encaix que li donava, perquè un nen autista, doncs que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill està, amb aquest tema no he tingut cap problema. I en quant als meus nets i netes, sí, jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. I ella té un fill i una filla. I aquests tres, dos netes i nets i net són els meus nets. I elles en diuen àvia i en traten d'àvia.
1: És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí, has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. O sigui, això és importantíssim, també.
4: No, jo mai... O sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir-se les coses al seu cap. I jo tinc una bona relació amb ella... No vam acabar malament del tot, després la cosa es va anar, en sí, principi clar, sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, tant quan truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura una de l'altra, i, per exemple, em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues.
1: Molt propera, sí, molt bé, molt bé.
2: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no?, o sentíem, o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no?, com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
4: Jo explico una cosa.
2: Digues.
4: Estem al punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Però t'explico. Mira, una cosa tenir els drets, nosaltres, és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una dona transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen... Parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco, i em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele, mira, et passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies... No em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què. Fa així, i diu... Què fa vostè aquí? així, amb aquesta, amb aquesta. Diu, vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Dic, quina altra via? Em fa així? Parla amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo he estat, va, o sigui, des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes, que ells no, que, bueno, que ho estudiarien, tot el que ha passat, perquè això no pot ser, no pot passar, això a l'hospital, eh? Mm-hmm. I tinc ara el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
3: Clar.
4: Hi ha persones que no estan en això. Val? El clínic ha fet un
2: estudi?
4: Un protocol pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Mm-hmm. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
3: Clar.
4: Va? Perquè si no es fa, i això sí que és preocupant. Mm-hmm. Però si tot un clínic que fa vaginoplàstia es fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Belvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat amb problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
1: Totalment. És que, de fet, amb això que ens deies, tu vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, vas contestar. Però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
4: Clar,
1: és a dir,
4: clar.
1: Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs, que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser, no sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
4: Mira, jo opino, és la meva opinió,
1: sí,
4: que les lleis estan i les normes estan, però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar a un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parla amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Clar, és una qüestió de persones, perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei de, que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin... Com, jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors, aquestes persones doncs, tenen més dificultats, perquè, per exemple, ningú sap, però en la targeta sanitària posa 0 o 1. Un vol ser dona, vol dir dona, però zero vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em posar el nom sentit, hi havia el zero. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment. Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors això també s'ha d'explicar.
1: Clar.
4: I no s'explica. Val? Llavors quan tu vas allà i veus un zero, saps com vaig anar a donar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang... I quan vaig anar a tragar el paper, dic, posa, home, digue, jo sóc un home. Diu, és que clar, has de fer un tràmit. O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
1: Clar, clar. Clar.
4: Sisplau, expliqueu.
2: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
4: Bé, jo, aviam, això va... cada persona fa el seu, eh?
2: Sí, sí.
4: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella. Vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'han posat en contacte amb mi. Una persona de 58 anys per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia. No podia, no s'atrevia, clar. Tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar. I la meva família, doncs, com ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi en el sentit de que no m'obligaran. I al meu entorn he tingut sort que m'han tractat bé. I és un tall, els he sondejat a tots. Però, clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
2: Totalment.
4: Perquè això passes d'anar amb una cuirassa masculina que sembla que et protegeix de tot, i després, quan et cau la cuirassa, vas nua. Jo no hi tenia por, i ja tinc por.
1: Doncs, Adele, moltes gràcies.
2: Moltíssimes
1: per acompanyar-nos avui,
2: sí,
1: per estar amb nosaltres. Gràcies. Gràcies, i fins la propera setmana. Adéu.
2: Que vagi bé.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Comença l'Això van ser l'espai de sèries d'Ua Ull Lleida Ràdio. Bueno, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Ara vindrà la Judit, havia de fer unes gestions abans, o millor dit, mentre arribi i ens presentis la temàtica, actualitat que tinguis.
1: Ah, tu tens actualitat? Perquè jo de moment no en tinc gaire, eh?
0: Doncs si no tens actualitat, anirem de cara a Barraca, perquè si no ho recordo malament i no ho tinc mal entès, podríem dir que comencem com una sèrie de...
1: A veure, si
0: de,
1: funciona,
0: de seccions,
1: si
0: no?
1: Funciona ho podem convertir en una sèrie, això. Jo recordo que fa unes 3 o 4 edicions de l'Això van sèrie va sorgir... el tema de les sèries protagonitzades per nens i tal.
0: La parada d'aquells de l'hotel i així.
1: Així no? És. I una de les teves preguntes va ser: però què se n'ha fet d'aquests nens?
0: Sí. La vaig de... arribar a fer aquesta pregunta.
1: Amb el cas de... I a més a l'antena, vull dir, els oients són conscients.
0: Testimonis.
1: Per tant, avui la secció és: què se'n va fer d'ells Disney Channel Sitcoms Edition.
0: Vale. És a dir, que això pot ampliar-se a sèries espanyoles, sèries Nickelodeon, m'ho estic inventant, etcètera, etcètera.
1: Així és, això ho podem estirar a tot el que ens doni, perquè, per exemple, jo que sé, bueno, sí, com ho has dit tu, a Espanya, no? Pues també hi ha
0: per exemple
1: varios casos de nens actors importants, jo que sé, Aquí no hi ha qui viva, Los Serrano, tal i qual.
0: I et diré més, ara estic pensant en veu alta, però fins i tot d'actors i actrius sèniors.
1: També,
0: en
1: que
0: el sentit,
1: fer...
0: m'ho invento, Joselito González ho pete fent la sèrie X i de cop i volta Joselito González desapareix
1: ja no se'l coneix
0: perquè ha caigut en mons foscos i turbios que el priven de poder fer bé la seva feina, però segur que n'apareixerien més d'un. Prenem nota al respecte. Doncs veig que hi ha poques coses carregades a les targetes, eh?
1: Sí, perquè hi ha molt del que parlar.
0: Ah, o sigui, avui és text més que àudio avui.
1: Així és, vale. Però, bueno, clar, he deixat evidentment les capçaleres de cadascuna d'aquestes sèries. De moment en farem tres, si ens dona temps.
0: Ah, avui només tres.
1: Sí, sí, ja t'he dit, que és que aquí hi ha teca, eh? Hi ha coses a explicar.
0: O sigui, amb tres ja omples mitja hora, avui?
1: Ho veurem, perquè jo vaig trobar moltíssima informació.
0: Ah, perquè has fet sèries, i a partir de les sèries...
1: He separat per actors, en
0: vale,
1: tot el
0: vale,
1: cast,
0: vale, vale,
1: on
0: vale.
1: És a dia d'avui cadascú.
0: Vale. Doncs pots començar amb la primera.
1: Així és, comencem amb les que són dues sèries realment, Hotel Dulce Hotel i Saki Kodi Todos a Bordo.
0: I jo llavors aquí, quina de les dues vols que tira?
1: Tu poso la fletxeta cap a baix i que sonin les dues.
0: Tiro aquesta, per exemple.

0: Doncs Saki Kodi i Todos a Bordo, no? També ve de la sèrie, com hem dit abans, Hotel Dulce Hotel. I responent a la teva pregunta, jo ja vaig de cara a barraca, comencem pels dos protagonistes principals de la sèrie, Cole Sprouse i Dylan Sprouse.
1: Clar, que jo ara hauré d'anar buscant per ficar-los, i ara els bessons sí que els hi fico cara, però després els altres que aniràs dient no els hi ficaré.
0: Pues mira, jo et vaig dir que aquests eren un dels que continuen a l'esfera, i efectivament, comencem per Cole Sprouse, que és Cody Martin. Sí, sí, 33 anys.
1: Tampoc és tan gran, Tampoc és tan gran, vull dir.
0: Bueno, déu-n'hi-do, és que clar, jo els tinc, jo com a molt els recordo que tenien 16 anys. És l'última vegada que els vaig veure.
1: Jo, si tu ara m'hagués dit en té 40 o 42, te diria, ah, doncs també me quadre.
0: Bueno,
1: fa com molts anys que va
0: començar. Va començar molt de joves, de fet, el fill de Ross a Friends eren aquests dos actors i els anaven intercanviant. Així és.
1: Ara surt aquí, surten a Friends, és veritat.
0: Així és. Vinga, va, comencem per Cole Sprouse, que feia de Cody Martin, el diguéssim. Hi havia un que era més llest i hi havia un altre que era més entremaliat.
1: Vale.
0: Anem al més intel·ligent. Continua actuant. Cole Sprouse, sí. I això, evidentment, cal fer el parèntesi. Això ho he fet una mica gràcies a l'AIA, però jo he afegit aquí moltíssima cosa, vale, perquè sí, deixava la meitat. Vale?
1: Vale.
0: Continua actuant Cole Sprouse? Sí, clarament és un dels que millor han mantingut la seva carrera.
1: Vale.
0: Després de Disney va fer un gir més seriós, perquè va ser Jughead Jones a Riverdale.
1: Vale.
0: No sé si tens localitzada Riverdale, si l'has vist...
1: Això no és de vampirs, no?
0: No tinc ni punyetera idea, però sí que va estar del 2017 al 2023 fent aquesta sèrie, per tant, 6 anyets. Escolta.
1: Ah, veus, és una sèrie de drama adolescent. Un grup d'adolescents que investiguen els obscurs secrets i crímens en un poble tranquil, amb problemes típics de l'escola, tal... Bueno, sí, no és de vampirs, però sí que tenia ubicada que era alguna cosa així, una miqueta fosca i així.
0: Doncs això, que segons diuen, va rellançar la seva carrera. Actualment està fent cinema independent i thrillers, allunyant-se totalment del perfil Disney. També treballa com a fotògraf professional per a revistes de moda. Això també és una cosa que veurem...
1: Una cosa més rara.
0: Sí, això és una cosa que veurem també sovint, amb aquest tipus de secció. Jo crec que passa una cosa aquí amb els nens actors, i és que quan tu ja has viscut la fama de nen, ja pots passar la pàgina, saps? Perquè i dedicar-te a qualsevol altra cosa.
1: Has cremat l'etapa.
0: Correcte. Aquí tenim gent que, per exemple, és fotògraf, que s'hi dedica al sector sanitari, hi ha moltes coses. Val, hi ha fins i tot algun que ha acabat a la política, que ha muntat una empresa, que és enginyer, i ha muntat una empresa de coses aeroespacials. Vull dir, els perfils són molt amplis.
1: Fantàstic.
0: Vale? Dit això...
1: Tu sabies que són italians, aquests?
0: No sabia que la seva procedència era italiana. O sigui, segurament són italoamericans.
1: Sí, però van néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Ah, déu-n'hi-do, doncs no en tenia ni idea. Mira.
1: Entenc que si Cole Sprouse va néixer a Arezzo, Itàlia...
0: Entenc que Dylan també.
1: Entenc que el seu germà, el seu bessó, posa-la amb el foc també.
0: Vinga, i aquí ja són dues preguntes que li he plantejat per a cada actor, que era, evidentment, retirat, vale? I, evidentment, no molt actiu, ens diu de Cole Sprouse, i una altra pregunta molt interessant, que és vetat per Disney...
1: Tampoc.
0: Perquè això també passa. Depèn de la vida que han pres algun dels actors d'aquestes sèries, doncs Disney, per les seves decisions, ha dit no, jo no vull treballar més amb vosaltres.
1: Jo dic castellà, a partir d'ara lideres tu ja el programa,
2: Ah, no sé per on anem, bon dia.
1: Pel principi. Estem a Cole Sprouse, encara.
0: Sí, sí.
1: Tens el paper aquí, tu l'únic que ens han de canviar els papers.
2: Se'm fa molt estrany sentar-me una altra vegada amb aquesta cadira.
0: Què et sembla?
2: Molt bé,
1: és la primera vegada en la història de l'Això van sèrie nostra, de la nostra història, que estem canviats de llocs.
2: No, potser us he de tornar a abandonar, no ho sé, ja ho veurem.
0: Tenim
2: algun incendi que apagar, però
1: intentarem... Cap problema. Doncs si tens la manguera fora, agafa-la quan ho necessitis. Vetat per Disney, no.
0: No, però sí que ha estat crític amb la indústria infantil i ha deixat clar que no vol tornar a viure de la nostàlgia de Disney.
1: Vale.
0: I aquí l'AIA ens ha fet un petit titular per a cadascun dels actors també, en el cas de Cole Sprouse...
1: Però l'ha dissenyat ell o l'ha buscat?
0: L'ha dissenyat ell en funció de tota la informació que hem trobat. Cole Sprouse va ser el que millor va fer la transició de nen Disney a actor adult seriós. Per tant, a partir d'aquí...
1: A nivell masculí?
0: Sí, suposo.
1: Perquè a nivell femení...
0: Entenc que és nen protagonista d'una sèrie infantil que amb els anys ha aconseguit arribar a la maduresa actoral total.
1: Però a nivell femení, per exemple, Selena Gómez també crec que ho ha aconseguit.
0: Sí, es podria dir que sí, però és que Selena Gómez ja és més que una actriu, en aquest cas, perquè ja és una mica mocatriz, no? Es podria dir.
1: Ah, sí?
0: Bueno, fa una mica de tot. Cantante, modelo i actriz.
1: Selena Gómez també, no me'n recordo que cantava Selena Gómez.
2: Sí, la de Ayer Without... No, com era allò? A Year Without Rain o algo així, la de Naturally, la de...
1: Què dius?
2: Que sí, busca.
0: Bueno.
2: A Year Without Rain, jo em sembla que aquesta és seva.
1: No ho sé, Judit, jo no, no tinc contra no, Selena Gomez.
0: Jo tampoc tinc bastant ubicada Selena Gomez a nivell
1: mira,
0: cantant, però bueno.
1: Selena Gomez sona així. No, no sé què sonarà, però sona així molt ràpid, un moment. Fa 5 anys d'aquesta cançó, es diu De una vez.
0: Però la canta en castellà?
2: Jo crec que no, eh?
1: Home, estic veient
0: la veu és la veu és la de Selena Gomez.
1: Sí.
0: Bueno, això ja li van escriure fonèticament amb un paper i ella ho
2: està llegint. Sí,
1: fa 5 anys, fa 5 anys.
0: Bé, estàvem parlant dels dos bessons de parlarem, de Selena Gomez, tot seguit.
1: Ja m'imagino, ja.
0: Però de moment seguim amb els dos bessons, anem amb Dylan Sprouse. Continua actuant, sí, però menys que el seu germà. Fa pel·lícules independents i romàntiques de manera puntual. Això vol dir que, bueno, aquestes pel·lícules es deuen de veure Antena 3 al migdia, vale. Els caps de setmana.
2: Els diumenges de la tarda.
0: Exacte. Va muntar un negoci propi.
1: Molt bé.
0: Alwais Medery, una fàbrica d'hidromel a Brooklyn. Que l'hidromel entenc que és una... És
1: hidromel
0: un
1: por, és licor, sí. De fet, els vikings bevien hidromel entre altres coses.
0: Sembla
1: és una
0: molt...
1: informació que és real, aquesta informació.
0: No, ja m'ho crec. Mira, aquí també tenim el que et deia, nen actor, ja ha passat aquesta pàgina. Sembla molt més interessat a emprendre que a Hollywood.
1: Molt bé.
0: Està retirat, semi-retirat.
1: Això és que sí.
0: Vetat per Disney, no. Encara que sí que va haver-hi certa tensió. Vale. Perquè quan va acabar Sweet Life on Deck, Todos a Bordo, per així en castellà, els germans van proposar idees a Disney per continuar la sèrie i proposar-nos ells com a productors executius. És a dir, estan una mica darrere de la part creativa de la sèrie. Uh-huh. I Disney va dir que no. Que vale. El control de les seves sèries és seu.
1: Molt bé.
0: I punt.
1: Se li diu dictadura, d'això.
0: Cosa que, bueno, va fer que la relació entre els germans i la gegant del ratolí, doncs...
1: Molt bé,
0: això,
1: fantàstic.
0: Simalment. Titular, Dylan va canviar Disney per fabricar cola artesanal.
1: Molt bé, el titular de l'intel·ligència artificial. Fantàstic. Tu ara què et sembla si tu me dius el nom d'aquesta dona i te tiro una altra sintonia que tinc aquí? Això és correcte?
0: Puc fer això? La d'Hotel Dulce Hotel, la pots tirar? Sí, sí.
1: És aquesta?
0: Sí, senyor.

0: La podeu veure a Disney Plus, la podeu veure a Disney Plus.
1: Patrocinat espai per Disney Plus.
0: Brenda Song, London Tipton, la que va ser una paròdia de Paris Hilton, evidentment adaptada a una sèrie de televisió per a públic infantil. London Tipton era la filla del magnate dels hotels Tipton, i evidentment també vivia a l'hotel amb els nens i també es va anar al vaixell amb els nens quan van canviar l'escenari. Dit això, continua actuant, sí, moltíssim, probablement la carrera més sòlida després de Cole. Vale. Abans ens deia que Cole era el que més havia triomfat, vull dir...
1: Aquesta li fica de veu alguna cosa de Zootrópolis.
0: Així és, així és. És actor, és actriu de veu. També ha sortit en sèries com a Dollface o Estación 19, Station 19, la dels bombers, aquella...
1: Que també té 50 milions de temporada.
0: Així és. I altres projectes de cinema. Molt respectada a Hollywood, i a més aquí obrim una mica de crònica rosa. És molt coneguda per la seva relació amb Macaulay Culkin.
1: Molt bé.
0: Tenen fills junts, El nen de Solo en Casa, per si.
1: Des del 2017.
0: Així és.
1: Porten junts.
0: Així és, així és. I es veu que ja des de l'època on Macaulay Culkin ja es veu saludable, que això està molt bé.
1: Fantàstic, celebrem.
0: Evidentment no està retirada i en absolut està vetada per Disney perquè ha tornat a treballar amb alguna sèrie de Disney Channel anys després.
1: Molt bé.
0: Brenda Song va passar d'hereva excèntrica a actriu consolidada de Hollywood.
1: Aquest és el titular de la intel·ligència artificial. Estic, gestiono jo la secció,
2: Sí, perquè a la propera sintonia que tiris hauré de marxar. No,
1: vale, jo en principi d'aquí un minut i mig se m'ha informat que tinc una altra tertúlia, però ja me quedo.
2: Vale.
1: Sí, perquè no? Si no serà un monòleg de l'Ivan.
0: Me puc quedar jo sol parlant, però clar, llavors... Vinga, va, anem amb Ashley Tisdale, que era la noia...
1: No, jo també.
0: La noia de la botiga de records i dolços que hi havia a l'hotel.
2: Aquesta amb Sonic.
1: Aquesta és High School Musical, no?
0: És Ashley Tisdale, la de High School Musical, la de Phineas i Ferb, és aquesta Ashley Tisdale.
1: La dolenta, entre cometes, de Sharpay. High School Musical.
2: La Sharpay, sí.
0: Exacte. Aquesta va sortir, Ashley Tisdale, perdoneu, va sortir de la sèrie abans de anar-se'n al vaixell, i és essencial només del cast original de la sèrie. Continua actuant, sí, però encara menys. Ha fet doblatge i, de fet, continua interpretant a Candace a Phineas i Ferb. S'ha dedicat a la producció televisiva.
1: Ah, és la germana.
0: Correcte, és la germana de Phineas i Ferb, així
1: doncs
0: és.
1: Doncs diré que fins i tot s'assemblen i tot.
0: Sí?
1: Home,
0: tenen uns dibuixos certament abstractes,
1: Si li canvies el color del pèl...
0: I li portes una mica el coll, perquè
1: té,
0: clar...
1: Té una cara semblant, sí, sempre. 40 anys té, aquesta?
0: Sí, clar. De fet, mira, us explicaré també una curiositat. En principi, els rols d'Ashley Tisdale i Brenda Song estaven rotats a la sèrie original, però van trobar que posar una noia rossa que feia un personatge que, diguéssim, era una mica més... tenia el cap una mica més buit, i un personatge asiàtic que sigués la responsable i la d'això, doncs van considerar que si rotaven els rols, doncs això, no interferirien tant o no...

0: El nen se li estressava.
1: En sèrio, això passa?
0: Sí, i els crits els van repescar de temporades anteriors. Així, curiositats que jo us explico, eh?
2: Això, en sèrio.
1: Molt bé.
0: Seguim amb el cas de Suite Life, en general. Passem a Phil Lewis, el senyor Mosby, l'encarregat de l'hotel i del vaixell, vale? I és un dels casos més curiós perquè continua actuant, però poc. I el seu gran treball ara és
1: poc
0: dirigir...
1: Poc i com vull.
0: Correcte. I el seu treball ara és dirigir televisió, és a dir, ha passat de davant dels focus a darrere de les càmeres. Ha dirigit episodis de sitcom com Como conocía vuestro padre, el revival d'iCarly i altres comèdies de Disney Channel com Buena suerte Charlie o Jessie.
1: Molt bé.
0: Per tant, bueno, això, segueix a la seva carrera. Ha retirat, no, però darrere de les càmeres, evidentment. Tampoc està vetat per Disney.
1: El poden contractar com a càmera.
0: Sí, de fet, sí, sí. I aquí diu, dada potent per a ràdio, eh? Abans de Disney va tenir un accident molt greu de trànsit que gairebé destruís la seva carrera, però The Suite Life el va rescatar professionalment.
2: Carai, tu.
0: Sí, sí. Mr. Mosby ja no gestiona hotels, ara dirigeix sèries des de darrere de la càmera.
1: Aquests titulars, per sort, la intel·ligència artificial mai podrà ser periodista, perquè
0: no,
1: els titulars són bastant
0: no,
1: dolents.
0: No, està clar que no.
1: Els titulars
0: clar que
1: són bastant mediocres, la veritat.
2: Esperem que no.
0: De l'hotel al vaixell. Tornem a Suite Life on Deck perquè parlem de Debbie Ryan, eh? aquella noia texana, si no m'equivoco, que generava contrast amb els nens i que va acabar sent la parella de Cody. Continua actuant, sí. De fet, després va protagonitzar Jessie, un altre èxit, una altra comèdia de situació de Disney Channel, dels quals alguns dels nens actors aquells no van acabar gens bé. Però bueno, aquest és un altre tema, ja repassarem un altre dia.
1: Surt a Fast and Furious 10.
0: Sí, correcte. I també va fer sèries com Insatiable i també està lligada al món de la música pel seu matrimoni amb Josh Dan, que és de 21 Pilots. És un dels integrants de 21 Pilots.
1: El que no està tatuat del coll.
0: Així és.
1: El que veig.
0: No està retirada, no està vetada per Disney i el titular que ens dona és va aconseguir quedar-se a Disney i després saltar a Netflix.
1: Aquest és el titular, eh?
2: Aquest
1: és el titular.
0: Tampoc s'hi maten, eh? Jo trobo que no...
2: És que això sigui un peu de foto com a molt. Però vamos...
1: per exemple, la sèrie Insaciable que has dit abans, una temporada, la sèrie?
0: Bueno, ja, Netflix, no? Imagino.
1: Netflix.
0: Bueno, ja ho fan, això.
1: Del 18 al... Ah, no, dos temporades. Del 18 al 19, dos temporades, 22 episodis.
0: Bueno, mira, pot estar fins i tot acabada. No sé si cancel·lada o no. Bé. Seguim amb Kim Rhodes, que era la mare dels nens, la mare de Zack i Cody, que vivien a l'hotel perquè ella era la que s'encarregava dels espectacles. Era cantant a l'hotel i, a canvi, li cedien la suite perquè vingués amb els seus fills. Continua actuant? Sí. De fet, és molt volguda, molt estimada pel seu paper a Supernatural.
1: Molt bé.
0: Continua treballant a televisió i a cinema independent. No està retirada i no està vetada per Disney.
1: Vale.
0: Això, ja, és que el titular és el que ja he explicat.
2: A veure, la mare de Zack i Cody va trobar una segona vida televisiva Supernatural. Molt bé.
0: Per tant, podem concluir amb la primera sèrie i que tots han sortit bé de tot això, de
1: molt bé, i de les...
0: d'aquesta carrera.
1: I de les... drogues també.
0: No, sí. Però en principi no han entrat per lo que s'insinua aquí.
1: N'hi ha molts, que sí, d'aquests no confirmo d'aquests, però és conegut per tots que molta estrella diamant en brut de Disney ho ha passat malament.
0: Bueno, sí, Hannah Montana, Miley Cyrus se n'ha fumat uns quants porros en públic, vull dir que no...
1: Més fora
2: sí,
1: això.
2: Sí, no, jo mateix. Jo crec que hi va haver alguna coseta blanca més.
1: Escolta'm, te queden 10 minuts.
0: Vinga, va, pues, si
2: va,
0: et sembla...
2: Va, puc acabar i tot.
0: Anem molt ràpid amb Los Magos de Waverly Place.
1: Vale, farem una cosa. A petició de la Judit, en comptes de ficar la sintonia de Los Magos de Waverly Place, te fico això, mira.

0: Ayer ho estava reina.
1: Veus com tenia raó?
0: Selena Gomez and the Essin.
2: Sí, que eres el seu grup.
0: Ah,
2: sí, sí. De fet, a l'última temporada de Los Magos van reversionar la versió, van reversionar la cançó amb The Scene, que era aquesta gent. Bé, comencem per Selena Gomez, no? Interpretava Alex Russo, la protagonista absoluta de la sèrie, juntament amb el seu germà Justin. Continua dedicant-se a la interpretació. Què diríeu, què diríeu?
1: Que sí.
2: Com hem dit abans, Selena Gomez a dia d'avui és mocatriz.
1: No, això no, és intent en mòbil.
2: No? Això li encantava la Míriam dir això.
1: Ah, sí. Home, també... sonen... Com a sonoritat és molt
0: mocatrices com la BBC, també. O les notícies i comuniones.
1: Sí, sí.
2: Bé, tots sabem que després de Disney va fer aquest salt definitiu com una superestrella. És la protagonista de... Una de les tres protagonistes de Only Murders in the Building. Són assassinats en l'edifici, una de les sèries de Hulu més prestigioses dels últims anys. Continua

0: la seva carrera musical i també ha fundat Rare Beauty, una marca de cosmètica d'èxit enorme. Vaja. Entre moltes altres coses, perquè fins i tot Selena Gomez té paelles. Té una, com la Belén Esteban.
1: La Belén Esteban té paelles?
0: Sí, pues, també té un set de paelles, de així com de disseny...
1: Quan tens diners no saps què fer.
0: S'ha d'invertir, s'ha d'invertir.
1: No saps què fer-ne.
0: Bé, a banda de tot això, també és, és productora de cinema i televisió. De fet, és una de les instigadores i productores de l'spin-off, que encara està en emissió, de Los Magos de Waverly Place, que es diu, no ho sé com es diu en castellà, en anglès és Wizards Beyond Waverly Place, perquè ja no viuen allí.
1: Vale.
0: També ha reprès el seu paper com a Alex Russo en almenys 4 capítols d'aquest revival spin-off raro. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney. De fet, és una de les exestrelles amb millor relació pública amb la marca.
1: Molt bé, celebrem.
0: Per tant, passem a David Henry, Justin Russo.
1: No, però espera't, Selena Gomez va passar de maga adolescent a imperi mediàtic global.
2: Clar, és que t'has deixat lo millor.
0: El títol, vale, ja, no me'l deixo més, no me'l deixo més. Anem amb David Henry, com dèiem, sí, continua actuant, però amb menys visibilitat. Ha fet cinema independent i alguns projectes de televisió i, evidentment, com hem dit, també ha començat a treballar com a director i productor en l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, abans mencionat. Té part del control creatiu i és un dels protagonistes, per no dir el protagonista absolut, perquè ara els seus fills són mags,
1: claro,
0: per així dir-ho. Per tant, reprèn a temps complet i és l'únic el seu paper de Justin Russo. Ha intentat construir una carrera més discreta i familiar, no està retirat, però evidentment no té el focus mediàtic que tenia abans, i no està vetat per Disney, tot i que va tenir problemes amb la justícia quan el van detenir perquè li van trobar una arma carregada en un aeroport.
1: Per com es diu, per defensa pròpia.
0: Sí, exacte. Aquí diu, ha mantingut molt bona amistat amb Selena Gomez i han continuat col·laborant, i el titular... David Henry va canviar el protagonisme adolescent per una carrera més tranquil·la darrere i davant de la càmera.
1: Que això són frases de resum, no són titulars.
2: Sí.
0: Anem amb el tercer dels fills, Jake T. Austin. Interpretava Max Russo, aquest ja va tenir una mica menys de protagonisme a la sèrie, sobretot perquè va començar com un actor infantil que devia de tenir 10 anyets quan va començar la sèrie. Va continuar actuant, sí, però de manera irregular. Va tenir una bona etapa a The Fosters, va ser actor de veu a la pel·li de los emojis, The Emoji Movie.
1: Quanta gent la va arribar a veure,
0: Sí, jo la vaig veure, per cert.
1: Pues tu i dos més.
0: Sí, sí. Després d'aquesta última pel·lícula, la seva presència pública ha baixat molt. No està retirat oficialment, però està força desaparegut del gran circuit i s'especula que està vetat per Disney, ja que va ser detingut, i aquesta és una de les regles, que faria incompatible una nova relació laboral amb ells. Excepte, suposo, si ets David Henry i tens molts diners per començar una nova sèrie, i llavors sí que pots.
1: Clar.
0: Tot això és especulació, però és l'únic membre del repartiment original que no ha repres el seu paper a l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, tot i mostrar moltes ganes a xarxes, el que reforça la teoria, ja que ha passat amb actors d'altres sèries, com Hannah Montana, amb Michael Musso.
1: Molt bé.
0: Prometia molt, però la seva carrera s'ha anat apagant.
1: Vaja.
0: Aquest sí que és una mica un titular,
2: això,
0: no?
2: Això com a posar-ho a la làpida.
0: Sí.
1: Sí, fins que se'm va apagat del tot. S'acaba així la frase. Se'm va anar apagant fins a arribar aquí.
2: Sí, sí, exacte.
1: Fins que se'm va apagar,
2: fins aquí hem arribat.
1: Fins aquí hem arribat.
0: Anem amb Jennifer Stone, la millor amiga d'Àlex Russo a la sèrie, vale? Interpretava Harper Finkel, i és un dels girs més sorprenents amb la carrera d'actor. Continua treballant a la tele només ocasionalment, vale?
1: Quan vol.
0: Sí, perquè es va formar com a una infermera registrada i, de fet, tot això va passar durant la pandèmia, on s'hi va centrar especialment per fer reforç als hospitals. Va mostrar cert ressentiment amb David Henry per no comptar amb ella pel reinici dels mags. De fet, hi ha un podcast, d'aquests podcast revival que es fan ara amb membres del cast, que es diu Wizards of Waverly Pot. Bueno, ara ja no està en emissió, però va estar-ho. I va mostrar, d'això, ressentiment amb David Henry, en fi, com si no s'hi portessin gaire bé a nivell personal,
1: vale,
0: però mostrant que té moltes ganes de sortir a la nova sèrie dels magos.
1: Però que tampoc ho està petant, no, aquesta sèrie?
0: No, en absolut, en absolut. Mira, la primera temporada va fer 20 capítols, la segona va fer 10, i l'han renovat per una de 4 per acabar-la, com a mínim.
1: Vaja.
0: Perquè és una franquícia gran de Disney i no la volen deixar penjada.
1: Uh-huh.
0: Doncs això, finalment, Jennifer Stone apareixerà en un d'aquests quatre capítols finals de Los Magos de Waverly Place i, doncs això, està retirada parcialment, però ha prioritzat la carrera fora de Hollywood. No està vetada per Disney. La millor amiga d'Àlex Russo va deixar Hollywood per dedicar-se a la salut.
1: Molt bé.
2: Això ho haurien d'haver fet potser molta gent abans.
0: Vinga, va, anem amb els dos pares de la sèrie, Maria Canals Barrera i David DeLuise. Vale, anem ràpids. Continuen actuant? Sí, tots dos. Maria Canals Barrera fa molta feina de doblatge i televisió. David DeLuise, per una altra part, fa aparicions esporàdiques en televisió i entre elles va aparèixer també en 3 o 4 capítols del reinici de Los Magos de Waverly Place.
1: Maria Canals Barrera podria ser perfectament l'actriu de...
2: De la Riera.
1: El cor de la ciutat.
0: Sí, correcte. De fet, no sé si és espanyola. No sé si és d'origen espanyol, però a la sèrie eren una família italo-mexicana. David DeLuise era la...
1: L'Espanya...
0: El pare era la part italiana, la mare era la part
1: mexicana. L'Espanya dels Estats Units, Miami.
0: Sí, correcte. Dèiem, a banda, tots aquests dos han seguit participant en produccions interpretant el mateix rol, no els pares de Los Magos de Waverly Place, sinó el matrimoni, un matrimoni. Es veu que tenen molt bona química entre ells i demanen aquesta dinàmica un altre cop.
1: Vaja.
0: Tots dos no estan retirats, no estan vetats per Disney, però amb el cas de David DeLuise s'especula que en els últims mesos s'ha desvinculat completament de l'univers dels Magos de Waverly Place, cosa que és molt raro perquè sempre hi anava a convencions, a coses d'aquestes que preparen els fans, de reunions i totes aquestes.
1: Maria Canals Barrera, actriu i cantant estadounidenca d'ascendència cubana i catalana. Vaig a buscar més informació.
0: Home, Canals ja ens deia, ja ens podia dir alguna cosa, sí. Com dèiem, estàvem parlant de David DeLuise, que tot i el seu amor immens per l'univers de Los Magos de Waverly Place, es veu que s'haurien amistat amb David Henry, també el protagonista d'aquesta sèrie. Es veu que aquest noi, escolta, no deixa una canya dreta. Henry, a més de tot això, de tot el que m'he explicat ja, és molt conservador i es diu que els motius polítics haurien intervenit la seva relació. Ja sabem que la situació política als Estats Units està molt tensa.
2: Sí.
0: Bueno, als Estats Units hi ha tot arreu. Però en aquest cas, això farà que no aparegui als últims capítols de l'spin-off dels Magos de Waverly Place, tot i que Maria Canals Barrera sí que apareixerà en un d'aquests 4 capítols.
1: Molt bé. No em surt gaire informació al respecte, més enllà d'un tuit on ella va dir que sí, que tenia, com ho diu, "Yes, my parents are from Cuba and of Catalan heritage." És l'únic que ha dit aquesta.
0: Molt bé, tenim una estrella de Disney Channel que potser parla una mica de català.
1: No fa
0: així, una mica de sobre.
1: No fa pinta.
2: No ens flipem tant. No
1: un minut i mig.
2: Jo crec que un minut i mig potser no ens dona temps.
0: No? Evidentment, no ens dona temps a repassar la següent sèrie, que aquesta era una de les fortes, perquè era Hannah Montana,
2: Doncs mira, farem hype i ho deixem per
1: l'any. Exacte. Estic dirigint jo el programa avui.
2: Perdó.
1: Que tu no estàs aquí a la taula de sol avui?
2: No.
1: Doncs avui...
2: A més, jo, amb el favor que m'han fet.
1: Jo faré ara l'ajut i diré, queda un minut.
0: Això que es diu...
1: Espavileu-vos.
0: Stay tuned a l'Això van sèrie perquè en algun moment es reprendrà aquesta secció amb altres sèries de Disney Channel i ja us asseguro que la propera que repassarem és Hannah Montana, que aquí hi ha molta tela que tallar.
1: Doncs...
2: gràcies, Ivan, per aquesta secció.
1: Gràcies, Ivan. Judit, nosaltres ho deixem aquí. Fins a la propera. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades i la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment? Programa,
2: doncs sí, la veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney, a mi Mulan, i no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan... Bueno. És una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si sigués l'Alberto, diria, i no dels altres.
2: Però com no hi és...
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant... És un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1.000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix al 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per el que sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: espai s'abre en terra.
1: Sergio, per favor.
2: Estava jo mirant amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
1: Oh, no, Adri, que no.
2: Sí,
1: no
2: sí.
1: Grava, no grava.
2: A veure, Adri... O sigui, hem estat a punt de gravar-te cantant.
1: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
2: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
1: Això és veritat.
2: Això sí.
1: Ho recordem poc, això.
2: Clar.
1: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
2: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
1: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
2: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo, no?
1: Sí. I... L'altre dia estenent roba.
2: Estenent roba.
1: Sí,
2: i ara
1: avui
2: tu
1: cantant
2: Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
1: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
2: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
1: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
2: Tinc mala memòria, ja ho saps.
1: Tens
2: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema
1: sí?
2: Fa molts anys,
1: vale.
2: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
1: Sí,
2: Estava molt mongol, ell.
1: Investigaré.
2: Sí.
1: Estava molt què?
2: Sí. Però fa molt temps.
1: Vale.
2: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
1: Vale.
2: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
1: Una pentinadeta, una... recordem, no?, si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web, que per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
2: Ostres!
1: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
2: Molt bé. Nazis.
1: Aquesta categoria no la vaig posar.
2: Hòstia.
1: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
2: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
1: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
2: Mil gràcies.
1: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recorrem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... ja ens podem imaginar, no tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
2: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
1: Correcte. I ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
2: La història perfecta.
1: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer, i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells, i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels. Ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, el que hem dit, està bastant maquillada, però és aquesta la idea, de la història oficial xinesa.
2: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
1: A veure, en coronar-se, a Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèric, tota l'Amèrica sencera, incloent Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats del nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
2: Ara sí que sí serà de pedra, amb els Ming al poder i la Gran Muralla Xinesa, que esdevindrà el que coneixem ara, no?
1: Exacte. Sí, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i, sobretot, la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. A Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió, cal una frontera que no es pogués travessar. Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
2: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
1: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mixos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, o sigui, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, perdó, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, ah. no, això és una fricada. No, no, no, no. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I, amb guitarres elèctriques i instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels 60s o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Val, que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país, si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord, com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà, no? O el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'anac pequinès.
0: I l'anac pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar de la...
1: Els baos, els baos. Vaig menjar Xangai baos molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc., i han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real, vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, pues l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla, construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: Quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no, a la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida, mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora, i fins i tot en algun moment van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Qin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anen els segles més endavant, ja als segles 16, 17, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets, potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
0: Ara és una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla dels Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això, a la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són uns pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, a les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons. Molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana i les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, és un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps.
1: No
0: era,
1: molt temps.
0: Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Ah, potser sí. Ah, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com... Veus? Per què serveix sí, això del troll a vegades?
0: Jubilats,
1: està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això? I perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost
1: això
0: de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien i ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment també fet de maó amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només 1 milió de soldats, 1 milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. 1 milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. ¿Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisant a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera, a la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una miqueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo s'ho puc imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. Sí, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa...
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells... I recordo l'escena de la peli quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos, a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada.
0: Sí.
1: Les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. Diu, pues quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de...
0: Sí, però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, uh-huh, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, ¿vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
1: millor que no
0: podeu baixar.
1: Val. Doncs això,
0: 1644, no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre de la regió que queda tocant el Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing o els King li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla... el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir òbviament per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la, vale? A finals del segle XVII el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla, i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció... Què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que s'acaben, que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. O sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els King o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades quan pensem en el Japó diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees, vull dir que Japó ja feia de les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. L'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat, vull dir, des de la revolució Meiji el Japó s'ha modernitzat des de l'estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions,
0: Alemanya, Estats Units,
1: Anglaterra,
0: adoptant,
1: no?
0: Tota la constitució que fan es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això. I d'Estats Units també n'agafa moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933

0: per aturar, és molt poètic, no? Per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
1: Què va passar aquí? Quina és la història?
0: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar, els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
1: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
0: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
1: Ostres!
0: Sí.
1: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
0: Les tenim.
1: Tu també has pujat.
0: Jo també he pujat.
1: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
0: Adrià, tu també has pujat?
1: No he pujat. Ostres, no és un home de debò.
0: És el més deconstruït de l'estudi.
1: Molt jove, encara.
0: Molt jove, però si té la meva edat.
1: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
0: Som del 95, els dos, sí.
1: Ostres, millor que el calli jo ara, que penso coses.
0: Molt jove. Què penses?
1: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla perquè no vol parlar.
0: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
1: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir.
0: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
1: Bueno, ja us ensenyaré.
0: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
1: Si hi ha algun comentari...
0: Per Patreon.
1: Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu "volem veure l'Adri", aleshores... diu que sí.
0: Diu que sí.
1: Molt bé, tornem a la cita de Mao.
0: Bueno, ens ha pujat la masculinitat.
1: Vinga, va, ui, sí.
0: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això, la cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
1: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
0: A veure, La situació actual...

0: Arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar als 500 abans de Crist i hem arribat al 2000, 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món, amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitanyu, a quin vas anar tu?
1: A Mutianyu.
0: A Mutianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
1: Pues no em puc aplicar la fase de Mao. No, perquè he trepitjat zona restaurada.
0: Ell també, no passa res.
1: Ell també. Val, doncs ja està.
0: Bueno, no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? El seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'ha emportat per fer un tancat pels seus porcs. Però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no, 2.500 anys d'història, la gran muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no, sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
1: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
0: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
1: Moltes gràcies, Albert Abril.
0: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
1: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquesta és la música d'en Jake Worthington, el protagonista del començament del nostre espai del dia d'avui. Al costat de Mo Pitney, del qual també parlarem més tard. Es tracta del senzill Wake Up and Smell the Country que acabem d'escoltar. I és que en Jake és notícia perquè una de les personalitats que havien de dirigir el neotradicionalisme, el cantant de la Porta, nascut a Texas, i que va ser un dels que va mantenir la torxa de la música country el 2010, fins i tot quan les discogràfiques li proposaven de passar-se al Bow Country. Va guanyar la sisena edició de The Voice a la NBC el 2013. Sempre s'ha mantingut fidel al seu gènere musical, a les seves arrels tradicionals. Ha publicat dos àlbums de llarga durada, va signar amb el segell Big Loud a Texas de la Miranda Lambert el 2024. Ell era al costat de Zach Chop, qui havien de mantenir la torxa de la música més tradicional. I ara ell diu que està treballant molt en si mateix i que vol fer un pas al costat de la vida d'estrella de la música country. Per tant, el que ha fet és retirar-se de manera musical de moment. Veurem si torna. Fins i tot ha suspès els concerts que han desaparegut de la seva pàgina web, on havia de fer de taloner d'en Leo Combs. El 2025 va editar el que és el seu segon treball discogràfic, When I Write This Song, del qual ara mateix escoltarem també alguna de les col·laboracions que hi havia, com per exemple amb la mateixa Miranda Lambert.

sigui una aturada passatgera en la música d'en Jake Worthington, el cantant que us hem comentat avui, que per exemple va ser pare fa poc temps, a l'octubre del 2024, amb la seva parella, la Sophie, amb la Willian, la petita Willian. Doncs esperem això, que només sigui un trastorn momentani, però ja sabem que la salut mental, no només a la vida en comuna, sinó també a les grans estrelles, i sobretot la gent que ha obtingut l'èxit darrerament, doncs a vegades és molt preocupant. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que va editar el 2025, i en aquest cas, després d'haver sentit el tema amb Miranda Lambert, Hello, Shifty Day, escoltem amb I'm the One al costat de Marty Stewart.

Un altre dels grans tradicionalistes, l'hem comentat abans, va portar-nos cançons realment precioses, tot i que sense un èxit, diríem que espaterrant fa 10 anys enrere amb aquell country old boy and a girl thing que van ser èxits menors a les llistes americanes. Però va tenir excel·lent resposta també de la gent més involucrada dins el country més tradicional. És en Mopinney, que hem escoltat abans amb el primer duet que sentíem amb el programa d'avui. Nascut el 1993 a Cherry Valley, Illinois, va firmar per Corporate Records, ha realitzat dos àlbums d'estudi i ara ens acaba de sorprendre novament amb un darrer senzill que s'ha publicat a maig de 2026. Escoltem aquesta preciosa cançó de Mopinney que es diu Fiddle Around.

Estàs escoltant el Club del Country amb Rafel Corbí.

Avui el nostre homenatge dins el Club del Country va per en Dennis Michael LeCourrier, nascut el 13 de juny de 1949 i que ens ha deixat el 16 de maig de 2026. Un músic americà nascut a Union City, en New Jersey, per ser membre fundador, guitarrista i habitualment vocalista solista d'aquell grup de country rock tan famós en els seus moments, Dr. Hook, abans també coneguts com Dr. Hook and the Medicine Show, una banda que va rebre més de 60 senzills d'or o de platí, guanyant-se el número 1 a més de 42 països diferents. A més, en Dennis LeCourrier, excel·lent compositor, amb les cançons seves gravades per gent com Bob Dylan, Crystal Gayle, B.G. Thomas, Willie Nelson, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis, entre molts d'altres. Membre d'aquesta formació que va triomfar amb cançons fantàstiques, però que també va tenir el seu raconet, possiblement no en les seves cançons més conegudes per al gran públic, com aquell fantàstic Sylvia's Mother o moltes d'altres que de ben segur recordaríeu absolutament i a cada moment que les sentíssiu per la ràdio, aquell Sharing the Night Together o When You're in Love with a Beautiful Woman, que també va ser una cançó que podríem escoltar perquè també va ser un èxit a les llistes del US Country. Hem començat, però, recordant un tema que va ser el seu èxit més gran, un número 26, concretament l'any 1976, aquest If Not You, de l'àlbum A Little Bit More, i com dèiem, aquesta la més coneguda d'ells, When You're in Love with a Beautiful Woman, el 1979 arribava a ser un número 68 des de l'àlbum Pleasure and Pain.

0: Així hem volgut recordar la música d'aquest gran artista, compositor i cantant, potser més conegut amb aquesta tasca per al gran públic com a cantant de, i membre fundador de Doctor Who, però també en cançons com aquesta preciosa veritat que ens acaba d'acompanyar. Però com hem dit abans, en Dennis Locorrier també va ser un excel·lent compositor amb les seves cançons enregistrades per a grans artistes, sobretot, per exemple, aquell A Couple More Years, una cançó coescrita al costat d'en Shel Silverstein, que ha estat enregistrada moltíssimes vegades, versions dels mateixos Doctor Who, però també hi varen portar el seu granet de sorra, per exemple, les versions de Waylon Jennings, de Donna Fargo, de Lou Rawls, Jerry Lewis, Bob Dylan o, per exemple, Willie Nelson.
1: I've got a couple more years on you, babe, and that's all.

D'aquesta manera estarem amb el nostre programa la nova música, els nous senzills de gent com per exemple el cantant de Knoxville de Tennessee, en Rodney Atkins, que ens aportava aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema The Years Are Short, els anys són curts, o també una altra de les noves cançons que ens porta en aquest cas l'Aaron Lewis, que també estrena aquest mes la seva cançó que us portem ara mateix, el tema anomenat Give My Country Back. L'exintèrpret de la banda de grunge o metall alternatiu Slane transporta des de Rutland, Vermont, on va néixer aquesta cançó.

I Know és el títol d'un EP de la Stella Lefty, però aquest és el anomenat In This Heaven. És un EP publicat aquest en 2026, del qual avui escoltem alguna de les cançons. Tot recomanant-vos amb aquesta jove cantautora establerta a Los Angeles, que s'ha convertit en una de les grans revelacions de la música indie folk i aquest country pop, amb una veu molt característica i lletres profundes. Ha assolit un èxit internacional gràcies al senzill del llançament global que va portar a terme i que era una cançó que s'anomenava Boston. Temes com aquests, el Boston, pertany precisament al seu EP I Know, I Know. On a

En primer terme havíem escoltat la cançó Something to Lose, que la cantava al costat d'en Vincent Mason, i en segon terme aquesta Boston, que ha estat una mica com el seu gran tema de presentació arreu del món. Però hi ha altres cançons destacades com I Know, Slow Dancing, aquesta col·laboració que dèiem amb en Vincent Mason, aquests dos EPs que ha publicat, algun senzill anterior, sobretot el senzill Revelació de 2024, que li va permetre començar a acumular milions de produccions i guanyar una base de fans molt sòlida a través d'internet. Els seus doncs, canals de Spotify, de TikTok o el seu Instagram, la veritat és que són molt concorreguts. Stella Lefty, amb aquest senzill, com dèiem, Revelació de 2024, la cançó Kiss Me.

Aquesta és la modernitat, però nosaltres avui volem tancar el nostre programa, la darrera part, amb un dels intèrprets que no són gaire recordats, però que la veritat podria ser tranquil·lament el pare de la música country, si en aquell moment hagués existit la música country. Va néixer el 25 de maig de 1893, fa 133 anys enrere, a Virgínia, l'Ernest Van Pop Stoneman, conegut sota aquest nom, i ell va ser un dels grans dels anys 20, va ser un dels primers amb aquell moviment comercial d'una encara no anomenada música country, un dels primers pioners d'aquest tipus de música que ens apreciem tant. Va néixer a Monterey, Carroll County, a Virgínia, com hem dit. Es va casar amb la Hattie el 1918. Diuen, jo no sé si creurem, que van tenir 23 criatures de manera conjunta. El 1924 va decidir que es dedicaria professionalment al món de la música, va gravar amb Bokeh Records i va començar ja la seva carrera ben aviat, venint 2 milions de còpies als anys 20 amb una de les cançons més exitoses d'aquella dècada, Sinking of the Titanic.

Un personatge que va seguir els anys 20, sobretot el 1927, com va ajudar a conduir aquelles famosíssimes sessions de Bristol, més conegudes, per ajudar a gent com, per exemple, The Carter Family, a fer-se coneguts arreu del món. Va continuar gravant comercialment cançons molt exitoses i alguns historiadors musicals creuen que van registrar més de 200 temes només als anys 20. Després, la Gran Depressió el va apartar de la música, tot i que hi va tornar amb els darrers anys de la seva família, amb la seva banda, The Stones Men, just abans de morir. Ho va fer a l'edat de 75 anys, el 14 de juny del 1968. Un dels més grans de la història de la música country, Ernest Stoneman, que va ser incluït dins el Country Music Hall of Fame, al Saló de la Fama, l'any 2008. 1968, The Stonemans, amb aquest Christopher Robin.

Roig final del nostre espai per al dia d'avui, que ens permetrà un parell de cançons d'una cantant i compositora de música country, originària de Houston, Texas, i que actualment resideix a Nashville, Tennessee. El seu nom és Julia Cole, que bateja el seu estil com a Sisterhood Country, una cantant independent que ha aconseguit un gran èxit internacional amb més de 700 milions de reproduccions de les seves cançons a les plataformes i una comunitat de seguidors, el Cole Team, que gairebé arriba als 3 milions de persones. Aquest és el seu darrer senzill, The Wedding.

Si escoltàvem les seves cançons, que són realment magnífiques, i ens portava els seus temes absolutament preciosos, Julia Cole, amb aquests senzills que estem escoltant, aquest que era el seu darrer At My Wedding, com deien, però també un altre dels temes que podem escoltar, What Could Go Wrong, va ser el senzill que va publicar el mes de gener de 2026. Per tant, són cançons que pertanyen al seu darrer àlbum, que es diu Love You To Death, publicat el 22 de maig d'aquest any. Julia Cole tanca el nostre programa amb aquest tema. Serà fins la setmana que ve al Club del Country, com no, amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: could go wrong.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Però de dir que no, ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: és el programa d'informació
1: i de... Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.
4: I just love to say it. Chase.